No sé per què, perquè trobo tant pressió i a la vegada, és curiós, i a la vegada sí que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no...

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Quick Kim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TC3000.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

escoltes ICAT. Guess I'm...

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre

0: Escoltes, ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Ana Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Iolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment. Donar també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades, no està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat aquesta crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. La pluja també ha afectat la Patum de Berga i el Primavera Sound, que ha acabat suspenent els concerts dels caps de cartell.
4: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: La dibuixant franco-iraniana Marianne Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
4: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
6: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
4: La comèdia dramàtica Casa en Flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa dos anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQAM en Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
4: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies. Les

Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral.

0: Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6:21 i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga, la Patum es va haver d'aturar precisament per aquest temporal, i a Barcelona el Primavera Sound, que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui engeguem el programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la Porta Gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una mega estrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal.

0: David Bisbal és un dels artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, la que arrenquem el programa d'aquest divendres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica... No. Bisbal és el típic artista que ni va ni bé, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè m'han ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre...
2: No el vas canviar.
0: El teu peu, però vaja, no però llegeixo
2: mai. Pas, dóna'm pas, dóna'm pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui, divendres 5 de juny, als matiners de Catalunya Ràdio?
2: Que diu el guió perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara, anar a un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: bueno,
2: 20, amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners perquè és un dia festiu, però avui ja encara queden molts matins de Catalunya Ràdio i avui tenim teca perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats i, com sempre, totes les veus al matí de Catalunya Ràdio. Tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats. Tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies. La Lara García anirà a l'escola, no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu, com es viu l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. El dilema que torna. S'han de deixar diners als amics?
3: Quin gran tema.
2: I després les recomanacions al cap de setmana, al Gavaldà i al final de festa amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic o amiga i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
4: Depèn dels amics.
0: Depèn dels amics.
3: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets, te'ls passo ara.
0: Sí, home, sí, sí.
3: Suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, però, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
0: Molt bé. Doncs aquest és el dilema i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormíem, Anna.
5: Bon dia.
0: Alfonso, bon dia.
5: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna a Times Square. Allò que estàs passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Madonna, coses que passen a Nova York.
5: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum, Confessions 2, davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah, mira.
5: De fet, els herois de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert, perquè ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
5: Sí, i si no estaven allà a Times Square, podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
5: Per Grindr, suposo. Uau. Que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar a la nit és un...
0: És un mareig
5: d'horaris. Sempre és demà.
0: Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentrestant, per què aquest matí el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor o, com a mínim, més sorprenent quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al Mercat de la Beceria, a Gràcia, Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
6: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Oi.
6: Rates reals dissecades.
0: És que, de veritat, jo la gent... És a dir, les fotografies són que si les veieu...
6: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units, com Califòrnia, està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compravenda. Per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell, ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè... Les fotografies de les ratetes...
6: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan
6: es posa
0: una rata dissecada per lligar...
6: No.
0: Es vols veure la meva rateta?
6: Que en cap cas.
0: És que, per favor.
6: No,
0: a la Lara li ha agradat, per això. A Lara.
6: Com m'ha agradat, això?
0: Amb per quina favor. Bona notícia ens haguem al matí, rateta.
6: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdol Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable, que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós. Hi heu d'anar si no hi heu anat.
0: Molt bé, apuntat.
6: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
7: Un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell. És aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec i Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, que ho enveia tot, doncs podem-nos plantejar avui en dia quines la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu, com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
8: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics, i a nosaltres no. I ens és igual. I, per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats o certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
2: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Valduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theater.
0: doncs buongiorno.
5: Buongiorno.
0: A aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
5: Batega.
0: A veure... Què li ha passat ara a la J-Lo?
5: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. I ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
9: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per la intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
5: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
5: clar,
0: no?
5: Totalment, això és perquè ella no està gaire bé.
0: Ella no
5: és que
0: està
5: ella
0: bé.
5: Talla les ales.
0: Quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, ara. No t'importa treballar una mica més, aguantar la gent...
5: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut molt de gaire sort.
0: Estic aquell puntet estrany, Jennifer López, a vegades
5: sí,
0: penso les entrevistes, té un puntet així una mica de...
5: una mica
0: estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batega amb Maxi Iglesias.
5: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula, Todo lo que nunca fuimos, és l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no ho tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer. I, de fet, el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real, deia això.
10: También tiene ese punto realista que bueno, que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no. Y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 5:45 del matí. Ahir van tenir una conversa. Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní.
5: Mm-hmm.
0: Una conversa tres interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses, Lara.
5: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep,

0: Fem camí cap a 6:15 del matí i estem escoltant una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els quatre membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo dic també que el tema d'ABBA és per donar-li de menjar part, perquè van tenir un mar d'aquests com a banda, que van guanyar molts diners, però no passaven per la porta.
1: Ara. Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: Amb el rotllo segueix. Si al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Vinga, va, volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Estrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 5 de juny tenim la lluna transitant per Aquari i això ens pot ajudar a agafar una mica de distància emocional. A vegades va molt bé sortir del drama, mirar les coses des de fora i observar amb més objectivitat. Aquesta lluna afavoreix les idees noves, les solucions creatives i la capacitat de trencar patrons que ja no tenen sentit. Avui, si alguna cosa se't queda petita, potser no cal insistir-hi més. Potser toca mirar-ho d'una altra manera. Bon divendres.
0: Déu-n'hi-do, el missatge per acabar
1: està
0: la setmana,
1: bé,
0: eh?
1: Per ser divendres està molt bé.
0: Sí, calma, que acabem
1: calma
0: de començar el divendres.
1: Rebaixeu el drama.
0: Ara, molt bé, Lara, molt ben resumit, això.
1: Molt bé,
0: vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
1: Vinga, som-hi amb alegria.
0: Oi, ella, passa?
1: Epa, la lluna.
0: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
1: Bueno, he deixat el drama de banda.
0: Molt bé, Lara,
1: clar que sí. Només queda l'alegria. Avui fa anys, Ona Carbonell, que entre piscina i piscina arriba als 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que... en 70... No entenc res d'aquesta frase.
0: Que en fa 77.
1: Falta un fa.
0: Per favor.
1: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett.
0: Favor,
1: no sé què estic llegint.
0: Però si t'ho has llegit abans, és com que no t'ho llegeixes abans.
1: M'he quedat allò el cervell com a... Bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett.
0: Molt bé.
1: I segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbi. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que feia anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame el papel.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Per cert, aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3Cat. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què? Més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a 6:15 del matí... La música de Quimi Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits. Cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile, son ells, el último de la fila.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans de Lleó XIV. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant. Hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu, i igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Jané, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tiraran davant. Professors de secundària ja han confirmat que hi anirà aquesta roda de contactes. La USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
7: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré, doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que han signat, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
2: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent.
3: Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC s'hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària al conflicte a les aules.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya també fa vaga.
3: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat.
2: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental.
2: La pluja també ha afectat a la Patum de Berga i al Primavera Sound.
3: Sí, ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal. El Primavera Sound ha sortit més perjudicat, es van cancel·lar els principals concerts, no han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn d'Skrillex.
2: El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
3: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que Viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
8: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado, volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar a 3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
2: Gràcies, en Alfonso.
3: Fins ara. Fins ara.
2: 6:45 del matí, 4 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Doncs a la premsa...
2: Digue'm. A veure, qui comença? Un, dos, tres.
3: Sílvia, vinga.
9: A la premsa lletrada de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periódico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors.
3: La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents. Tots vestits els veiem amb samarreta groga. A l'Ara, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà Lleó 14".
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, el País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I el Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
3: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
9: I el Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
2: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
3: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
9: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
3: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
9: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
3: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
9: Canviant de tema, el periòdico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
3: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
9: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díaz i diu que sobretot les ha de donar la directora de la Guàrdia Civil.
3: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al que es coneixia.
9: Afegeix que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de netejar avui en intradit.
3: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera textualment està al costat textualment també del germaníssim.
9: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
2: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
9: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè havia autoritzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
2: Mare meva.
3: Sí, sí.
2: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
3: Doncs investiga per què hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no?, que també vivien a les clavegueres de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra aquests individus, no?
2: Què hi deu haver-hi?
3: Doncs la policia creu que miren aviam si troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
2: Aquí han enxampat infraganti.
9: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca del carrer amb una cadena i a cop d'estirar i estirar finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
2: I qui s'ha endut un bon ensurt?
3: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
2: Ha passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
3: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el Primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no?, d'aquesta imatge de gent amb paraigües.
2: Sí.
3: El Primavera, és a dir, que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat,
2: Ha parat una miqueta, sí. veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
3: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota, quan
2: abrigueu-vos de sortir de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
10: Bon dia.
2: Amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. I per on comencem, Marta?
10: Doncs ara ho comentàveu precisament, a veure què passa avui amb la pluja, al Primavera Sound, perquè avui toca The Cure.

0: és un dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera. També pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pink Panthers o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound, i no s'ha de sorprendre, no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no vam poder tocar, entre d'altres, Batguia. Més coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona. Me tomé 7 pastillas para ir a dormir. Todo el mundo dice a ti que te pasa. Cara de resaca y tengo que salir con los paparazzi en la puerta de mi casa. Ha anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, també us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà la Casa Seat, serà avui divendres a 2:15 fins 4:15 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. I et porto una altra novetat. Escolta això i a veure si et sona.
1: No hi ha plan B, haig d'arriscar. Sé el que em convé, no puc traicionar. I si no hi ha camí, jo l'hauré de pujar. Home, a uns els tenim molt localitzats, que és la veu de Búhos.
0: I l'altra què?
1: A veure, a veure.

0: Què estem escoltant, Marta?
1: Doncs la cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració. Per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt La Oreja de Van Gogh.
0: Mira, que m'han enviat per setre una nota de veu la gent de Buhos. A veure si la podem escoltar.
1: A veure.
2: Bon dia, matiners. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó en la que hi canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de La Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer-la cantar en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parla del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
0: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos, amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
1: Fantàstica.
0: I mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 6:15 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somia truites algunes vegades, senyor Calders?
4: I m'ho he dit a mi mateix.
3: I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de la idea que em faig de la truita. Sí. Vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho. Depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens. I em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però...
0: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, l'anomenat Dia D és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars, on descansen milers i milers de soldats caiguts.

0: A la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el matí de Catalunya Ràdio, sí, Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de gust.
2: A més,
1: tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació, recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials, a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova, i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica, la de Maiol. Juntament amb Sara Llobet.
2: Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però diu que no vol. Va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: del Madrid.
1: Escolta.
2: Dades sobre Florentino Pérez.
1: Patrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada, Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què, d'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va!
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino Pérez té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Maiol, no ho sé, no tinc ni idea.
3: 27, 84.
1: 40.
2: 568.
3: Mare meva, que malament.
2: A Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitzi la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà a actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu, Florentino Pérez, et sembla igual de fastigosa, ben ric que l'any passat,
1: sí, sí.
2: Doncs ell
1: sí.
2: Ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
5: Que hi podria, no? Se n'encarregava de dir, alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens, d'això no en pots parlar.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Catela Penya! Què passa?
9: Quina il·lusió!
6: Hem engreixat una mica.
9: No, estàs boníssim, Ricard. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
10: Un món on tothom està de vacances. En creure un món. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
11: Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
12: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
13: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
15: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
16: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
17: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
13: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Els més matiners.
1: Bon minuts, arribem a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
20: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
21: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
23: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Viren Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Viren ens ho explica.
24: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
16: Hi han passat esportistes coneguts per tots, com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
18: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim amb que quan arriba el moment de que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit. I quan aconsegueixes això, les medalles acaben venint. Sí.
16: Durant la conversa els acompanyen les preguntes de nens i nenes que comencen a practicar esport i que tenen l'oportunitat de rebre consell dels millors.
25: Tu passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
18: És molt difícil aquesta pregunta.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou vídeo podcast. I ara què? Més enllà de l'esport. Una nova estrena a la plataforma 3CAT, que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres amb Pau. Pau, molt bon dia.
26: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
26: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
26: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del... O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
26: Sí, aquí una estona. Ara quan acabi de treballar, ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat, aquest. A veure, per què et lleves, Pau, a les 3 del migdia?
26: Perquè sóc forner i m'hi poso cap a les 8 de la tarda, més o menys.
1: Ah, val, és a dir, et lleves a les 3, és a dir, el teu dia comença a les 3 i la teva jornada laboral a partir de les 8, eh?
26: Ah, exacte.
16: I treballes tota la nit?
26: Sí. Treballo normalment de 8 a 7, però hi ha dies que a vegades vinc abans, perquè al final de portar un negoci et fa estar-hi i has de fer moltes hores.
16: Clar.
1: Pau, treballes sol o acompanyat?
26: No, acompanyat. Som dos ara a la nit, però durant el matí també acaben sent més gent. Ara quan marxin relleven les meves companyes i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo, sí, allà ha d'haver una tensió al forn de pa.
26: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació. I bueno, ja, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
26: Es diu Fet de Farina.
1: Fet de Farina.
26: Sí, a l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis un molt bon cap de setmana.
26: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé. Adéu. No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí.
0: Ai.
1: Que ens ha d'explicar no només les pluges d'aquesta matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

per entendre qui ets, necessites saber qui és el món. Per entendre què fas, necessites saber com és el món. Per entendre els temes, necessites passejar el món.

0: Becky i Gossos, en aquesta col·laboració que es diu No és nou. A veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encanta. De fet, m'ha recordat, dic, això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Betty Gossos, no?
0: Betty Gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: No és nou.
0: Aquí ens movem entre novetats
1: però
0: i entre clàssics
1: molt.
0: De la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem. Digue'm. O no?
1: Sí, farem el que podem, eh? Però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomi abans d'arribar a les 6 del matí, doncs això ens explica alguna anècdota que li ha passat a un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, eh? Però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una,
1: borrada, eh? Però una animalada. És a dir, ahir vaig estar comentant, no, podran caure de 50, 100 litres, potser puntualment a algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat. O sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort, ara mateix, i, bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
3: Ostres!
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan molles, els gossos estan molls, les gallines estan molles.
0: I ara què vas, amb el secador, secant animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé. No ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, eh? Quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí. Ahir, en el fons, provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu. Sí. És a dir, qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors, angoixava una miqueta. Bé, pensa, això s'esllavissarà o caurà o fotrà mal.
0: Escolta, però a dins de casa també?
1: De moment sembla que està tot a lloc. No, a dins de casa.
0: Ah, pensava dir que has de fer obres, Eloi, per favor.
3: Però clar, deu pensar en les cabres, saps?
1: A dins de casa no, però al mur que hi ha aquí al garatge, sí. I rajava aigua, també.
0: Déu-n'hi-do.
1: I les cabres, mira, ara n'hi ha una que em surt que està com apartada de les altres. Dic, hosti, que no s'hagi anat a allunyar. Les tinc geolocalitzades, n'hi ha una que em surt que està...
0: Ves-la buscar.
1: Que està lluny, no sé.
3: Ui.
1: Què li passa?
3: Ai.
0: En tot cas, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noia.
3: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. Eloi, fes-m'ho rapidet, adéu, això, va.
1: No, a veure, cap de setmana, que no serà esplèndid, anirem passant cosetes, però molt millor. O sigui, surt el sol, es puja la temperatura. Avui encara amb algun ruixadet, aquest matí entre la costa de Tarragona i de Barcelona, alguns núvols també al nord-est del país. Demà dissabte també algun ruixadet a l'interior de Girona, nord de Barcelona, alguns núvols també cap al sud, i diumenge ja més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una mica...
2: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 5. Lletra ferit.
1: Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient. Però és que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava narcollanxes i que en tenia dues d'allestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els aspectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això. És un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar un error seu per poder caçar-lo. O això, o que les 20 pistes que anem trobant tinguin una bona resolució. Sí, ja ho sé, que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Ara tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims, amb allò d'en Carles Porta, dient que ha vingut a posar llum a la foscor. Ah, que vostè no el mira? Doncs miri, jo mirar-lo no. Però la ràdio sí que en té ben enganxat el punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit veure com se les empesquen els novel·listes, que sovint no n'encerten ni una, de com treballem. Estaria molt bé que hi hagués un podcast basat en una ficció criminal i no en tant de crim real com a les radionovel·les d'aquell temps. En fi, comissari, tornem-nos a centrar en el cas, que ja veu que tinc ganes d'anar-me'n per les bardisses, però és que aquestes coses em posen negre. Sí, ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, i encara més, ara que tots deuen tenir el culet que els fa xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop i si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més em fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar. Ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. D'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Baireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts i no pateixi
2: caimans?
1: Que qualsevol...
2: Caimans? Has sentit això dels caimans?
3: Sí, i m'ha deixat ben intrigat.
1: Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva i no pateixi. Però tregui'ns una mica els gossos de la pretza de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors. Es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans. Que això no passa cada dia.
3: És per culpa de la globalització, inspector.
1: Què collons vol dir, caporal?
3: Que en els darrers 10 anys els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha, i molts encara, no es pensi. Homicidis per un pam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana, o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat. I vostè ho sap tan bé com nosaltres.
1: Sí, noi. En això no et falta gens de raó.
2: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
1: Uns paios molt bèsties que han ocupat un bosc de percaçada a la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Però quan dic a l'engròs, dic a l'engròs, poca conya. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació.
2: Cago en l'hòstia puta!
1: Ja ho pots ben dir. Ens van arribar veus per tres bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits del poble uns quants dies seguits sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible, perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. I, és clar, no els havien escolaritzat ni res. Però després va ser quan vam trobar dos joves del poble que havien estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. És clar, havien vist la plantació i havien pensat en assaltar-la per emportar-se alguna planta i fer negoci pel seu compte, o autoconsum, vés a saber. Sigui com sigui, el cas és que van saltar les tanques, van entrar dins la plantació i a un d'ells, un dels caimans, el va mossegar en una cama. L'altre el va ajudar així com va poder i van escapar i arribar malferits fins a l'hospital comarcal. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides. I així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
3: Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi, ara ho tenim tot esvalotat i a cada dia que passa, pitjor.
1: Faré que no he sentit el que has dit, caporal. No sigui cosa que algú pugui entendre com a connivència amb l'enemic o encara pitjor, complicitat de les forces policíaques amb un clan mafiós que no et vull dir que no hagués existit en el seu moment. Però he de reconèixer que, com a mínim, els Neja tenien i tenen estil i han sabut complir el somni de Michael Corleone. Avui tothom sap que la família té un origen tèrbol i que segurament continuen manejant una part important dels negocis bruts del país. Però s'han transformat en grans empresaris, polítics, tenen un eurodiputat a la família i fins i tot un dels nebots és un capellà cada vegada més influent a la Curia Vaticana, el sobri de qualsevol família mafiosa. A banda de ser propietaris d'un munt d'hotels, restaurants, discoteques i altres negocis de tota la Costa Brava i, per tant, un dels màxims empresaris i grans de lloc de feina de tota la contrada. Gent amb estil, no com aquells aficionats de pèl en cinc d'avui en dia que per protegir les plantes són capaços de muntar un exèrcit armat amb Kalashnikov. Ara, això dels caïmans és l'hòstia. No sé on anirem a parar. Però bé, deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com tenim el nostre assassí en sèrie?
2: Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí el vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues i un banc proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar el locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res, i el problema el continuem tenint.
1: Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que tenim als equips de perfilació per si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi tornem a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
3: Sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia ens poden arribar imatges o alguna cosa que ens permeti seguir alguna línia d'investigació. Perquè ara mateix estem del tot parats. Podem continuar tibant una mica del fil editorial i de les relacions entre associacions d'escriptors. Però molt em temo que és una espècie de via morta.
1: El que he dit, caporal. Gràcies per la feina i a descansar, que demà serà un altre dia.
3: Crec que ens hem sortit prou bé. M'agrada l'inspector. No ha dubtat en defensar-nos davant del comissari i la veritat és que la numeració de coses que han passat aquesta setmana fa feredat. Caïmans en una plantació de marihuana. No sé què haurem de veure encara en aquest país.
2: De tot. Les coses estan molt malament. Tots els nanos es volen fer narcos o futbolistes. I ara ja comencen a tenir més clar que potser es guanya més pasta fent-se narco que jugant amb la piloteta dels collons. Que has de ser molt bo per poder aconseguir alguna cosa. Això acabarà malament. Cada cop hi ha més morts i més violència al carrer. I nosaltres al mig, amb poques eines per poder parar el cop. Els nanos de robatoris estan cada vegada més desesperats. Mai no havíem vist tantes armes blanques com ara. Hi ha molta inseguretat, molta gana i molta por. Però això no ho podem dir. No sigui que projectem una mala imatge del país. O ens posem a fer molta feina a les escoles, als instituts, amb els pares i amb els nouvinguts, o anirem pel pedregar. Aquest país se'n va a la merda. I després encara hi ha gent que se sorprèn de l'ascens de l'extrema dreta. Jo estic ben preocupada i cada cop em torno més pessimista. Serà que dormo massa poc darrerament o que com a mare estic ben cagada del món que estem construint.
3: O una mica de cada cosa. Sí que és veritat que fas farai. Jo ja tinc dos companys que han decidit deixar-ho. Estaven destinats a Barcelona, però en els darrers dos anys han vist que la cosa s'embrutava molt i la sensació de perill és cada vegada més gran, així com la impotència i el fet que no et valorin la feina. I han dit que fins aquí n'hi ha prou.
2: I ara a què es dediquen? Eren grans o joves?
3: Un tenia 40 anys i se n'ha anat a treballar amb el seu sogre en un taller mecànic de la família. I ara, sempre que ens veiem, diu que fa 10 anys que hauria d'haver fet casa al sogre i anar a treballar amb ell molt abans. Que n'està encantat. L'altre és jove, en té 28, i ara es dedica a treballar en coses de logística al port de Barcelona. Està ben avorrit, però acaba de ser pare, té un horari fix, una feina que no ha de pensar gaire, i a més, també es dedica a escriure, i ara publicarà la seva primera novel·la.
2: Que vagi en compte, que això d'escriure ara és una professió de risc.
3: Ja ho pots ben dir. Antònia, bon dia. Has vist el caso?
4: Collons, Estanislau, que són només les 8 del matí. Fa un quart d'hora que m'he llevat i estic donant el pit a la nena.
3: Doncs deixa de donar-li, que potser se't fa agre de cop.
4: Tan greu és?
3: T'ho llegeixo jo mateix perquè te'n facis a la idea.
4: Va, dispara.
3: El lletraferit.
5: L'assassí d'escriptors afirma que continuarà matant escriptors. El Caso rep una carta en exclusiva de l'home que es bateja així a si mateix i assegura que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant properament.
4: La puta d'Horus!
5: Espera, espera, que llegeixo. El Caso ha tingut accés a una comunicació esfereïdora. Un home que es fa dir a si mateix el Lletra Ferit i que s'atribueix als assassinats de l'escriptor Joan Daniel Bessonov i de l'escriptora Ada Castells a la Vila del Llibre de l'Escala i de Cabril, respectivament, assegura que continuarà matant escriptors i que a partir de la tercera mort ens explicarà els motius que té per fer-ho i si ha pogut comprovar la teoria que l'impulsa a cometre els seus homicidis. El fet que a la carta rebuda s'hagin esmentat algunes informacions concretes que no han aparegut a la premsa i que no publiquem per no entorpir les investigacions atorguen una gran validesa a aquest missatge i per això el nostre consell editorial, després de sospesar-ho molt, ha decidit publicar la missiva i avisar al mateix temps al Departament dels Mossos d'Esquadra de les nostres intencions. Esperem que avui els investigadors es posin en contacte amb nosaltres per esbrinar més coses sobre el missatge rebut. De moment, el que sí que podem afirmar és que l'home, com a mínim es refereix a ell mateix en masculí, ha demanat que a partir d'ara l'anomenem el Lletra Ferit i que la posteritat els seus crims es coneguin com els crims del Lletra Ferit. Afirma que és algú que coneix molt bé la indústria editorial i el món de la literatura catalana i que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant posteriorment. Afirma que pensa continuar matant autors en diferents indrets del país coincidint amb esdeveniments literaris, que es diu quan els escriptors surten de les seves infames llodrigueres, en paraules textuals. També afirma que no dubtarà en refinar els seus mètodes d'assassinat i que fins ara ha estat molt compassiu amb les seves víctimes i que, si cal, pot endurir els seus mètodes tot el que calgui. També assegura que els Mossos d'Esquadra estan ben perduts, per això els dono peixet i algunes pistes, perquè si no tens un rival això no és gens divertit. Moriarty no seria res sense Sherlock Holmes i a la inversa. I ja us adverteixo, investigadors de Pelham 5, que Sherlock no us servirà de res. Això no es resol tocant el violí i pensant en el sexe dels àngels. Això només ho resoldreu amb sang i baixant a l'arena. I quan us penseu que em teniu, quan hagi acabat amb el meu pla, tocaré el 2 i mai ningú no sabrà res del Lletra Ferit. Però la literatura m'ho agrairà eternament.
4: Collons! Segurament sí que se'n farà la lletagra. Tros de fill de puta! On ets ara?
5: En un bar, a 10 minuts de la comissaria. El que hi ha allà a prop està massa ple de policies i mala gent. Passo de trobar-me segons qui.
4: Dóna'm mitja hora i ens veiem al despatx. Ves esbrinant qui són aquests del Caso, que em sembla que els haurem de fer una visiteta. I si pots, demana'm un entrepà de llom amb formatge. Aquest cabró m'ha obert la gana i aquí només tinc magdalenes de bossa i cafè de càpsules. Porta'm això i t'ho pago en arribar, d'acord?
5: D'acord. També buscaré totes les fires i festes literàries que hi hagi aviat. Haurem de començar a pensar si fem algun dispositiu especial o què, no?
4: Ben pensat.
2: Estic fins al que no sona del puto fil musical d'aquesta casa.
5: Sí, no aporta gaire varietat. Té, Carpanta, el teu esmorzar.
2: Oh, mil gràcies. Què et dec?
5: 6 euros, tot plegat.
2: Hòstia, no és gens car el lloc aquest. Si a sobre és bo i el cafè és d'aquests de veritat, m'hauràs d'ensenyar on és.
5: Ja hi anirem, ja. He descobert que fan uns menús al migdia que tothom recomana i que no són pas cars.
2: Ets un pou de sorpreses. No sé què faríem sense tu. Digues, què has descobert?
5: Que això del món del llibre és molt més complex i complicat del que mai no hagués imaginat. Saps que hi ha una barbaritat de fires i actes literaris abans i després de Sant Jordi i que no tenia ni idea que existien?
2: Doncs l'inspector es posarà negre en saber-ho i haver de pensar tot de dispositius per cobrir-los. Anem a veure'l. Hem quedat alguna hora amb els del Caso?
5: Els he trucat. El director ens espera quan vulguem i estan disposats que hi vagin els companys informàtics de Barcelona ara mateix per anar avançant feina. He demanat als companys d'homicidis d'allà que ens facilitessin la gestió i ara mateix ja hi ha un equip que ha anat a la redacció. Nosaltres hi podem anar quan ens vagi millor. Per això no hi ha problema.
2: Perfecte. Anem a veure l'inspector. Crec que el nostre assassí no sap quin vesper ha anat a picar.
5: Per què ho dius?
2: Perquè si fossis una mica intel·ligent no tocaries els collons a un inspector dels Mossos que es diu Ares, el déu grec de la guerra.
1: Bon dia. Heu pogut descansar una mica? Ja heu vist que el nostre fill de puta té ganes de passar la posteritat i se li ha pujat l'ego fins més enllà del que és suportable. Li haurem de fotre un bon gec d'hòsties perquè es deixi de creure una estrella del rock americà i baixi a la puta realitat. Però de moment, això no fa res més que afegir nova pressió.
5: Doncs molt em temo, inspector, que el que li diré ara no li agradarà gens. Hi ha un munt de fires i actes literaris previstos en breu en els quals podria tornar a actuar. Tenim la fira literària Joan Cid i Mulet, que es fa a Jesús, a Tortosa, el 14 i 15 d'abril. Tenim Sant Jordi, que es fa arreu del país, però ell mateix, en el missatge que ha enviat al

0: Barcelona.
1: El 21 de maig a la Fira del Conte de Medinyà i del 2 al 4 d'abril la Fira del Llibre Ebrenc i el Literàrum Amor d'Ebre. Tot això és el que ens ve a sobre.
2: Quina barbaritat! Si el nostre home segueix el patró d'un mort per mes, el mes de maig té múltiples oportunitats, però no podem descartar res. Podria ser en qualsevol moment, o actuar abans d'hora, o fins i tot atacar durant Sant Jordi, encara que ens hagi dit que no ho faria, potser perquè ens relaxem i no estiguem tan previnguts. Intentaré reforçar la seguretat en totes, però serà complicat. Aviam si avui arriben les imatges de les càmeres de Cabrils i podem tenir una cosa més sòlida, o si els informàtics esbrinen res del caso, que no ho crec. Quan heu quedat amb el director?
3: Ens ha dit que hi podem passar quan vulguem. Però crec que el millor per a tots, i així vostè també hi pot ser present, és que el citem en una videotrucada. Ja tenim els informàtics allà, no cal perdre temps tenint tants de fronts per anar investigant. No sé com ho veu.
2: A l'hora que quedeu amb ells, jo em connecto, sense problema.
3: Doncs ara mateix l'avisem, a veure si és possible.
4: Mirin, nosaltres estem disposats a col·laborar amb vostès amb el que calgui, però ens dediquem al periodisme de Crònica Negra i, com poden comprendre, una notícia així no la podem desaprofitar. Ja entenem que potser és una complicació per a vostès, però això és un negoci on hi ha moltes coses en joc. I el periodisme del segle XXI es basa sobretot en la immediatesa. Ser els primers en saber una història i ser els primers en publicar-la. I si pot ser una exclusiva, molt millor.
2: Jo ja l'entenc, però es podria haver avisat d'una altra manera. Vostè sap perfectament que enviar un correu a una bústia general dels Mossos a les 5 de la matinada, abans de publicar vostès la notícia, és com no avisar. Vostè sabia que difícilment ho veuria algú amb capacitat de decisió abans que vostès publiquessin la carta del lletre ferit. Però ara la cosa ja està feta. Li deixaré el meu telèfon personal perquè en futures ocasions em pugui trucar directament.
4: No dubti que així ho faré i no dubti que sempre hem estat disposats a col·laborar en el que calgui.
3: D'acord. Ens podria fer una seqüència dels fets, si us plau?
4: Sí, és molt senzill. Cap a les 10 de la nit, el redactor de Guàrdia va rebre un missatge a la bústia. Una carta del suposat assassí d'escriptors. Va veure que el remitent era el mateix, perquè tota la redacció estava ben avisada que això podia passar. I de seguida va contactar amb mi. Vaig trucar alguns consellers editorials i vàrem estar analitzant la carta del dret i del revés. I vàrem veure que hi havia algunes informacions noves, que no eren les publicades fins al moment. I això ens va fer pensar que el remitent era en veritat qui deia ser. En aquell moment vàrem reenviar el correu a la seva bústia i explicàvem que a primera hora del matí ho publicaríem si ningú no ens donava cap indicació en contra. I així ho hem fet.
3: I vostè, com a periodista especialitzat en crims, què n'opina de tot plegat?
4: Mirin, jo fa només 10 anys que em dedico a la Crònica Negra. Però a la redacció tenim algun periodista veterà que fa més de 30 anys que s'hi dedica i n'hem estat parlant. Tots estem convençuts que es tracta d'algun escriptor frustrat que vol donar alguna lliçó especial. Ell mateix ha explicat que comunicarà més endavant. Algú que amb aquests assassinats vol cridar l'atenció. Potser sobre la seva pròpia obra. El que sí que tenim clar és que és una personalitat amb un gran ego. Un narcisista de manual, amb un elevat grau de satisfacció personal, de veure que allò que ha planificat està sortint bé. I vostès estan ben perduts. I em sembla que estan començant a planejar això com un joc, com un repte. I em sembla que ara, a més, voldrà començar a demostrar que en sap molt de literatura. Fins ara només ha començat a marcar terreny. Però ara ja començarà a complicar la cosa.
1: Què vol dir?
4: Que crec que vostès estan perseguint una espècie de monstre que creu que pot fer la vida real el que ha vist a les pel·lícules o els llibres. Algú que no distingeix entre realitat i ficció. Algú molt intel·ligent, però a la vegada molt perillós, perquè té una visió distorsionada de la realitat. Una espècie de Don Quixot que viu dins la seva pròpia ficció. Només que la seva pròpia ficció no són les novel·les de cavalleries, sinó les pel·lícules de sèrie B i la novel·la negra. Però em sembla que, a més, vol mesclar-ho amb una alta literatura i que és quan tot es comença a complicar.
3: Per què? Què voleu dir?
4: Que no hi ha res més perillós que un lletre ferit ofès, sense límits i amb ganes de matar. Ara mateix no voldria per res

0: del món ser cap de vostès i haver d'enfrontar-m'hi. Ell no té res a perdre i tots els altres hi tenim massa coses en joc. Em sembla que ell és algú que ja ho ha perdut tot i que només té una sortida, el salt cap endavant fins a complir els seus objectius. Com un ciclista que no només vol guanyar el Tour, sinó també emportar-se totes les etapes. I ara mateix no sabem quantes seran. Però jo crec que n'hi haurà moltes i que el lletre ferit no es conformarà amb dos assassinats. Ha vingut per carregar-se un munt de gent i ho farà si vostès no el paren.
1: Heu escoltat El lletre ferit, capítol 5 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol, amb les veus d'Enric Frigola, Cristina Cantal, Abel Font i Josep Martinoi. I al capítol següent, els poemes de Jacint Verdaguer seran utilitzats pel lletre ferit per complir la seva amenaça. Ens trobarem a la Fira del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles, amb una bona parafernàlia medieval. Serà el capítol 6 de Mar Negra. El poeta és mort.

0: quedat aquí.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma. Però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serijol, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè a lo que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però que la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui, hi havia coses noves com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma: aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles. Tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, estàvem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literàries, també. O sigui, tenim que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estan estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist, i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà, i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.

0: dies parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels ponts i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Pere Sant Romà, saurí, i Zascun Mejías, guia de l'Associació Mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'Associació Mediambiental La Sínia. Pont, del llatí, pons, pontis. Un pont és una construcció per mitjà de la qual una via pot passar-hi pel damunt. Aquesta via de circulació pot ser una carretera, un camí, una via ferroviària o bé un canal d'aigua. Així, poden travessar un obstacle sense interferir-lo.
1: Remó de pedra.
0: Remó de pedra.
1: Remó de pedra.
0: Remó de pedra.
1: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Avui posem la mirada als ponts i passejarem pel riu Gaià tot fent un recorregut per la història d'aquestes construccions i per la força de l'aigua. També descobrirem que no estan lliures d'anècdotes i és que ha estat una eina unida al comerç i l'economia i també a la seguretat i a la protecció. Un mot que és metàfora d'unió i que avui us mostrem des de diverses perspectives. Ens n'anem primer als inicis dels ponts i a la seva evolució.
1: Remó de pedra.
0: Els ponts de pedra d'arcs i de voltes van ser molt utilitzats pels xinesos i pels romans. Les seves tècniques de construcció van ser perfeccionades al segle XVIII amb voltes de poc punt i pilars petits, però el cost elevat va fer que quedessin desplaçats pels ponts de ferro de diversos tipus des del principi del segle XIX. Els sistemes de construir ponts han anat variant molt al llarg del temps. Els més primitius eren d'un tronc sobre un obstacle o un pont de lianes penjat d'una riba a l'altra. Aquests van ser superats pels ponts d'arcs o de voltes. Però l'aparició de nous materials de construcció, com l'acer, el formigó armat i els cables de gran resistència, han revitalitzat els sistemes antics, que han estat perfeccionats gràcies a aquests nous materials que han fet possible la construcció de ponts de bigues de gran longitud i de ponts penjants de tramades llarguíssimes. La gallanada, com comentem al capítol dels jups i basses, és el mot que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. En el citat capítol parlàvem de la de l'any 2015, però la que en recorda en Pep Saragossa i que ha estat la més gran documentada succeí la nit del 17 d'agost de 1921. La forta tempesta va fer confluir la gran avinguda d'aigua del torrent de Salomó amb la crescuda del riu Gaià, desencadenant un desastre de gran magnitud. Se la recorda com la riuada de Sant Cinto. En Joan Boronat ens n'explica més detalls.
2: De la riuada de Sant Cinto, que va ser l'any 1921, i hi ha diferents versions, però podríem que per establir una mitjana es calcula que van arribar a baixar 1.200-1.300 metres cúbics per segon, que això és el cabal de l'Ebre, no? Què va passar? Doncs que es van anegar totes les hortes properes a la llera del riu, va arrencar avellaners, va arrencar arbres, van embussar el pont de la carretera que condueix a la riera de Gaià. No és l'actual, perquè evidentment va haver de ser reconstruït, perquè va ser l'aigua se'l va endur literalment, i en el cas del nostre molí, doncs els molins, les edificacions, tenen un desnivell, perquè és el salt del salt de l'aigua, de les basses, els edificis, la casa del moliner té un desnivell, no? Llavors, doncs, la part baixa va quedar també inundada i el meu pare i el meu oncle van haver de sortir per la part alta de la casa i marxar, perquè allò va ser de nit, encara més tràgic, no? Més tràgic. Van avisar, tirant poble amunt, perquè aquest molestar als afores, de que baixava una gran riuada i, bueno, va malmetre totes les hortes, inclús, doncs, a Altafulla i a Tamarit i tot, i pues, va ser una cosa espectacular, no? Que no s'ha tornat a produir més una gallinada d'aquesta envergadura.
0: Camps de conreu, el pont de la Riera, cases i casetes de camp, l'aigua s'ho va endur tot i molt de bestiar va morir ofegat. Per a memòria de tothom, el molí de la Torre, d'on és fill en Joan Boronat, es va gravar la marca d'on havia arribat l'aigua en una llosa de pedra. D'efecte devastador, la gallinada del 1921, tal com ens comenta el saurí Pere Sant Romà, fou la veu de la natura.
3: El Gaià en si era un riu pobre, baixaven les gallinades que deuen, que feien més mal que bé, però bueno, era una cosa de la naturalesa també. Estem parlant de la naturalesa.
1: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Deixant enrere les gallinades, continuem amb en Pep Saragossa, ubicats al castell del Catllà, tot fent un repàs històric d'aquesta construcció i del seu pont. Un castell amb una història intensa, amb un pont llevadís i un fossar que han estat recuperats i que parlen de l'evolució de la protecció al llarg dels segles.
4: Qui n'hi ha més vell? Doncs el que després veurem quan sortim del castell. Hi ha un pont que és del 16, perquè anteriorment hi ha vingut un pont llevadís. Hi ha un fossat, el pont llevadís són aquelles portes que per unes cadenes baixen. L'any 1521 el senyor vol l'accés, la manera de defensar els castells ha canviat, doncs diu, fem un pont. El document diu que fem un vell pont de pedra picada. Aquest pont, a la guerra dels segadors, el castell del Catllà és assetjat per les tropes castellanes i franceses i els ocupants, per oferir una mica de més de resistència, l'enderroquen, perquè no sigui fàcil entrar al castell. Després de la guerra ja no el refan, perquè entre la runa que treuen de la destrucció del castell, del setge i el pont que havia caigut, doncs fan un terraplè i passen, que és de la manera que ho vam excavar, que ho vam trobar, i ho vam excavar, esclar, trobar els documentació que hi havia un pont, doncs va ser com vam decidir excavar el fossat del castell, perquè en aquell moment el castell encara no era municipal, però l'exterior sí. Llavors va ser quan vam decidir excavar, perquè clar, si hi havia un pont, tenim de trobar, i sí, vam trobar les arrencades, i vam trobar l'enderroc, que pel material associat a l'enderroc vam saber que era això, de mitjans del segle XVII, pel tipus de ceràmica que surt, no? Surt una ceràmica que és blau, de l'editada, i sabem molt concretament quan es fabrica aquella ceràmica, doncs, i llavors, esclar, dius, i llavors, esclar, això tenia de ser un fet luctuós, clar, que va ser la guerra aquesta, a mi d'això té de ser aquesta, són aquestes conclusions que tens d'arribar a les excavacions, doncs, diguéssim, no? I ja abans que el castell fos municipal, doncs el pont ja es restaura. Es restaura el pont i, bueno, i ara quan sortim és el que hem tingut accés. Doncs, clar, aquest pont és d'això, és de mitjans, té més o menys la mateixa cronologia que té el de Santes Creu.
1: Ramó de Pedra.
0: Comentàvem a l'iniciar el capítol que els ponts han estat un punt important per a l'economia i el comerç i ha estat així degut a la importància del transport. Ens n'anem a l'any 1883, s'inaugurava la línia fèrria de Barcelona a Lleida. Escoltem en Pep Saragossa com ens fa una breu crònica de com en podem observar el seu pas per la conca del riu Gaià, on hi trobem un espectacular viaducte que salva el riu, els Set Ponts. Ens explica les seves característiques, la seva construcció i els materials emprats.
4: Després, els ponts que es comencen a fer al Gaià són els del ferrocarril, són els dos. El de la Via de Valls, que és la línia, una línia que patrocina el francès Francesc Gomà, que era un fabricant de Vilanova, un fabricant tèxtil de Vilanova, i és el que va a la Vilavella, entre Vilavella i Salomón, i diuen els Set Ponts. És un pont molt característic perquè té una passarel·la intermitja per passar els vianants. Vull dir, esclar, ells, allà en un lloc que hi havia molt de trànsit, diu, farem un pou, esclar, la gent passarà per la via, és un perill, llavors doncs van fer un pou a mitja alçada, i un pou de vianants que travessa els pilars, és un pou molt... No n'hi ha masses, per exemple, a Dues Aigües també hi és, això, i bueno, es fa aquest pou. Aquesta línia s'inaugura, el primer tren arriba a Valls el 1881, vull dir que abans, i llavors quin fa? Es fa l'altra, la via de Valls, la via que dèiem via Roda, no? La que passa per la Riera, el Catllà, aquí aquest s'inaugura en 1883. Hi ha dos ponts, un que salva el torrent de Salomó, que és el de la Riera, que també n'hi diuen el pont dels Nouulls, no? Aquell té una característica... El no ser tan alt, l'arc és un arc rebaixat, i té una característica que està inscrita en una gran corba i és un pont curt. Vull dir, si tu vas al pont i te'l mires d'un costat, veuràs que fa tomb. Vull dir, és molt poc, però no és un pont recte. La planta és corba. I després hi ha el Catllà, que també té nou arcs. Els arcs són de mig punt, perquè d'aquesta manera guanyaven alçada, ja no només amb l'arc ja guanyaven alçada. I llavors, més de la meitat està fet enmig de parets, no? I al final hi ha un altre pont, que hi ha el camí dels Horts i passava la Síquia. Vull dir, era una construcció... Ara aquests dos ponts estan en desús, no? Però són obres d'enginyeria importants i maques, no?
5: Clar.
4: Sí, bueno, la base és de pedra, les cantoneres, i llavors després estan fetes de maó, sí. Per exemple, el pont del Catllà, doncs encara els vinyets encara hi quedaven restes del fons de fer els totxos. Vull dir que ells buscaven material, la pedra, tota la pedra, tant del pont de la Riera com el del Catllà, la van portar d'una pedrera que hi havia a l'estació de Roda. A l'estació de Roda hi havia una gran pedrera, i esclar, el tenia al costat dels trens, on ja de la pedrera pujaven els trens, i van treballar molts anys d'aquella pedra. Vull dir, el tipus de pedra és aquella.
6: Si parlem de transport, no podem oblidar les carreteres. En Pep Saragossa ens parla de la seva construcció, dels models que feia l'Estat i com s'adaptaven al territori. Ens apropem ja a la nostra actualitat amb ponts de nova construcció com els dels trens d'alta velocitat.
4: Després, els altres ja és quan construeixen, diguéssim, les carreteres, no? Aquí al Catllà, quan hi va haver la riuada de l'any 21, hi havia els picapedrers que estaven fent les pedres per fer el pont, per anar, doncs, diguéssim, cap a la Riera i cap a Torredembarra. L'Aiguat pren tot el material que hi ha, pren el pont de la Riera que ja estava construït, i llavors què fan? Decideixen, doncs, fer uns ponts, doncs, més alts, aixequen el nivell de la carretera, i l'any 25 doncs construeixen el pou, encara que hi ha actual, i el que hi ha a la Riera, que ja són de formigó, són ponts de formigó. El pont de la Riera, per les restes que hi ha, unes fotografies que hi ha una vegada enderrocat, és molt semblant com el que encara hi ha amb la carretera que del Catllà cap a Tarragona, Mas de la Creu, allí on hi ha el camp de golf. Aquell pont, clar, això ho van fer la Diputació. Aquestes entitats, com l'Estat, ells feien un model de pont i llavors l'adaptaven. Doncs, vull dir, si el tram era massa llarg, feien tres ulls, si eren d'una manera, feien dues. I és molt semblant com el que hi havia a la Riera. Vull dir, el model, jo diria que és el mateix, no? Però aquest està sencer. Ara, amb les obres que fan de carretera, han amplien la plataforma. El pont queda baix, és un pont molt, també molt guapo, tot fet de pedra, i després els últims que s'han construït són els del tren d'alta velocitat, no? Que també torna a ser igual. N'hi ha un entre la quadra del Catllà i la Nou, el torrent de Salmó, i després el que salva el Gaià, aquí el Catllà, que també té aquesta característica com el vell de la Riera, que també està inscrit dins d'una gran corba. Vull dir, tu quan passes per la carretera de la presa i et mires els pilans, veus que els pilans van sortint, diguéssim, no? Que estan inscrits. Clar, ara no n'hi ha cap de dificultat, vull dir, els constructors, ja els topògrafs, però abans, segurament, quan van fer el de la Riera, doncs va ser una mica complicat fer aquell pont.
0: Quan es va generalitzar la utilització de l'acer, es van construir ponts d'arcs i ponts de bigues. Els ponts penjants acostumen a tenir tres trams i els ponts de formigó armat són de bigues o d'arcs. A partir dels anys 60 del segle XX, es va generalitzar la construcció de ponts amb bigues pretesades que permeten la construcció en voladís i estalvien la necessitat de fer una bastida damunt del riu.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
6: Hem arribat fins a l'actualitat, però també es té informació sobre ponts més antics, els d'època romana. Can Jordi López Vilar, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ja citava i explicava el capítol dels aqueductes. En Pep Saragossa ens en fa 5 cèntims.
4: Mal anomenats, els anomenats romans, doncs diguéssim, no? Que, és clar, dels romans queden restes, dels romans, perquè, doncs, esclar, els ponts, sencer, sembla ser que el d'Alcàntara, segons diuen, és l'únic que queda, els altres, doncs, s'han hagut d'anar refent, doncs, diguéssim. Aquí, clar, no tenim un pont, bueno, esclar, és un pont, tenim el pont de les Ferreres, no?, l'aqueducte romà de Tarragona, que aquest està intacte, doncs, no?, és un pont, és un aqueducte, però és l'únic que està intacte, que està sencer, doncs, diguéssim, no? Però, esclar, aquell, doncs, n'hi passava, passava un torrentet per dintre que no li va fer mai mal, doncs, no? Els altres, esclar, tard o d'hora, els rius, era com el de Martorell, doncs el de Martorell hi ha només les bases del, diguéssim, de l'arrencada de l'arc, no? L'altre, tot era... I llavors, esclar, que hi ha aquestes gravats del 18-19, que, clar, hi posen molta imaginació, doncs, diguéssim, no? Però, bueno, n'hi ha que se sap, doncs, que eren molt antics. Sí, sí.
6: Hem parlat de les característiques, els materials, la seva evolució, però qui estava al capdavant de la construcció dels ponts? L'economia i la protecció eren els seus únics objectius? Escolteu algunes curiositats de la veu d'en Pep Saragossa sobre aquests punts.
4: Històricament, a l'edat mitjana, a Catalunya, els que fan els ponts són els bisbes, que per això n'hi diuen pontífecs, no? Perquè feien ponts, diguéssim, no? Eren els amos. Clar, ells el que els interessava és que la gent anés a missa, doncs, diguéssim, no? I volien fer, doncs, que la gent pogués, tingués accés, perquè hi havia moltes excuses, no? Per exemple, al segle XVI, a Ardenya, la Riera, es queixen, volen que se'ls hi faci, perquè és la parròquia, és parròquia de Tamarit, el qual volia dir que tenien de passar el riu. I ells, doncs, esclar, posen l'excusa que quan baixa el riu no poden anar. Què diuen? Diuen, donen aquesta excusa, que no tenen, clar, no tenen cap pont, que no tenen, i llavors, doncs, passa això, no? Que els mossens, els capellans, el que volien era que la gent anés i que portés el que tenia de portar, doncs.
6: És inevitable recordar altres capítols de la història local. La seva importància per al comerç era sempre lícita? En Pep Saragossa ens relata alguns fets curiosos.
4: Aquí al Catllà, quasi tot el camp de Tarragona, era el senyor, era el que bisbe de Tarragona, era religiós, però la vorera del Catllà era laica, no tenia res a veure. I llavors, a dalt, aquí al Coll de Tapioles, que és tocant la carretera de Pont d'Armentera, allí hi havia un portatge. Vull dir, allí, quan arribaves allí, el servidor de l'arquebisbe et feia pagar, doncs, no? Llavors, al Catllà, hi havia un grup patrocinat pel senyor que aquests passaven de contraband. Per altres llocs passaven de contraband. Llavors, esclar, els perseguien. Fins i tot havien vingut, la gent de l'arquebisbe havien vingut a assetjar el castell, perquè llavors ells se refugiaven al castell. Això ho explica molt bé el Blanc, amb un canonge que hi havia, que al segle XVII, quan s'és del XVII, fa la història de tots els arquebisbes de Tarragona i ho explica. I quan surt el Catllà sempre són dolents, són malvats, perquè, esclar, perquè tot el que es portava tant al port de Tamarit com a la Torre d'Embarra, doncs, esclar, si no et pagaves aquestes petites coses que tenies de pagar, passaven més, clar, i el Catllà es dedicaven a això.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
6: L'Izaskun Mejías ens fa diverses propostes, Santes Creus entre elles, per poder gaudir de tot aquest patrimoni cultural. Són rutes que ens descobreixen també la natura.
5: Del pont d'Armentera a Santes Creus és el punt mig, no? Aquí trobem també vinyes, cirerers o ametllers. A Santes Creus hi ha un monestir. Un monestir que a la part esquerra del riu, a la riba esquerra, nosaltres el riu, per saber qual és la part esquerra o dreta, doncs sempre ens hem de posar riu a baix, no? Mirant cap a baix i dient a la riba esquerra, doncs serà aquesta part d'aquí, no? Doncs a la riba esquerra, que ara trobem una albereda molt bonica, no? Amb taules, i és un espai, un merendero, pues abans els monjos el feien servir per cultivar les seves plantes aromàtiques i també com un espai de meditació. Així que és un espai molt tranquil i per anar amb la canalla està molt bé. Abans, que no havia explicat, a Querol, ara que ho veig aquí, també hi ha una ruta d'un quilòmetre que baixa cap al riu, que és un espai molt xulo de visitar, i a qui li agradi caminar també hi ha una ruta circular d'uns 6 quilòmetres i mig que passes també per diferents passarel·les i que és molt, molt interessant.
6: L'Izaskun parlava d'alberedes i nosaltres de natura. Escoltem de la veu d'Héctor Hernández la importància de protegir el bosc de ribera, les alberedes i com s'ha vist afectat per la canya. Ens recomana també gaudir de les que tenim a les terres del Gaià.
7: Sí, exacte, la canya, doncs, era una eina molt útil per a la pagesia, per a la construcció, i es van expandint. Van expandint perquè l'home anava a anar plantant, però sobretot és una conseqüència directa de la pèrdua de boscos de ribera. Al costat dels nostres rius, a costat i a costat, hi ha una vegetació que és diferent a la que viu a la muntanya, que són uns arbres que estan ja preparats per viure al costat del riu, que a més són moltes funcions. Les seves arrels ens ajuden, per exemple, a frenar la velocitat de l'aigua del riu, a infiltrar l'aigua cap als aqüífers. O sigui, hem de fer una bandera importantíssima de la funció que fan els boscos de ribera. La desaparició d'aquest bosc de ribera, doncs, va provocar que la canya, que és d'origen asiàtic, es pogués escampar arreu, no? I què passa amb la canya? Doncs, bueno, allò que explicàvem abans, té sempre afectacions, en primer lloc sobre la flora, perquè li costa a les plantes que són d'aquí créixer al mig d'un canyar, però després té afectacions directes, com per exemple, tots aquells ocells que fan el seu niu ja sigui una branca de l'arbre o un forat de l'arbre, quan arriben a un canyar, a on fan el forat? Al lloc. Per tant, la canya no només afecta la flora, sinó que té unes afectacions importantíssims sobre la fauna. Llavors, en aquest sentit, ens vam inventar ja fa molts anys que treballem per anar eliminant la canya o controlant-la i recuperar el bosc de ribera. Ja des de fa uns anys hi vam posar nom. I això és un projecte que es diu Alberedes del Gaià, i en el qual, doncs, intentem fer treballs de millora arreu de la conca per afavorir la presència de l'àlber. Que l'àlber és l'arbre, aquell arbre de color blanc, allò que diem els xops blancs, i aquest és l'arbre característic dels rius. Recomanació per la gent, si voleu veure una bona albereda al Gaià, i de fet una de les alberedes més importants que trobem per tota aquesta zona del sud de Catalunya, aneu a Vilarrodona, entre Vilarrodona i Aiguamúrcia, allà hi ha l'itinerari de les Terres del Gaià, i passa precisament per tota una sèrie d'alberedes. Hi ha l'albereda de la Font Cervellona, que és un espai on hem recuperat la font, però també hem recuperat l'albereda. És un lloc fantàstic, vull dir que des d'aquí, amb el respecte que sempre cal tenir quan ens aproximem a la natura, si us plau, però sí que és un passeig molt maco, i allà veurem la dimensió i la necessitat d'aquests boscos de ribera al costat del nostre riu.
6: Els ponts són patrimoni cultural i en aquest capítol els hem volgut compartir des de diverses vessants. Són economia, protecció, disputes, però també supervivència i connexió. Han anat evolucionant i integrant-se en el nostre paisatge i els podem gaudir amb les rutes proposades per l'Izaskun i l'Héctor, que a més ens conscienciava de la importància de la natura per als ocells, que també ens han visitat en aquest capítol. Els heu reconegut?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
0: Cadernera. Carduelis carduelis.
1: Au resident tot l'any als camps i zones de conreu.
0: Garsa. pica, pica.
1: Au molt comuna a les zones de conreu de tot el curs del riu.
0: Gaig, Garrulus glandarius.
1: El trobem durant tot l'any a les zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres.

0: Sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé, tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu.

0: i creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
1: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat, però, l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
3: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda.
2: Recordem que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
4: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
2: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. El Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat 2 centres que s'hi han adherit.
5: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
6: La llei diu que amb més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
5: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgu. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
7: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
5: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de Greuges.
2: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Lamont Carvajal.
8: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
9: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, que quan això arribi al Congrés no

0: es bloquegi, que pensem en el país.
1: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
2: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.
3: Creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat, un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents. Molt dolents per Catalunya.
1: Pel que fa als socis, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calien acords per avançar, i els comuns han advertit que el seu suport no serà incondicional ni permanent.
4: De l'àmbit judicial, destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fet també ve la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà algo de català, no faltaria més, clar que sí.
4: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
6: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que em consta que la Santa Seu està atenta, jo en discreció demanaria, no? Doncs, i clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí que comprenc, el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció, em consta que nosaltres hem de tenir confiança.
4: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
7: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
8: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer sense sostre o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
7: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria voluntària de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
4: Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
9: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
10: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
9: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, a l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
4: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETB.
11: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
12: Y entonces hemos hecho un mix, hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que supera la legislación.
11: Quedan fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi La Iglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de La Iglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a La Iglesia perquè presenti l'escrit de defensa. En 10 minuts arribarem just a 2:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
13: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són alguns

0: Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia. El segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
1: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
2: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: I els màxims responsables de Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
3: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
4: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
5: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües del que ell pensa, del que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
3: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després, amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit, a el més aviat possible.
0: Tot i la pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, els patumaires han pogut celebrar la Patum completa. Amb aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, però és sens dubte que s'ha pogut celebrar aquesta festa. De fet, han fet bona aquella dita, aquella màxima, que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després de l'any passat, el salt de plens s'hagués hagut d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat. L'Ajuntament ha optat enguany per reforçar els missatges preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bat Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada on s'ubiquen els dos escenaris principals on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.

0: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
1: 40 anys, 40 paraules.
2: 1994. Coixí de seguretat.
3: Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
0: Núria Artigas.
4: Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però, fins a la dècada dels 70. A finals del segle XX ja va ser un element indispensable per a la seguretat dels vehicles privats, fins al punt que ha esdevingut obligatori per llei. Les raons per les quals es va adoptar la denominació catalana coixí de seguretat i no el manlleu airbag són diverses. Es tracta d'una alternativa catalana al mot anglès, és transparent quant al significat, també és una denominació paral·lela i coherent amb altres formacions de la mateixa àrea, com podria ser cinturó de seguretat, i permet la creació de termes compostos a partir de la forma abreujada, com per exemple coixí lateral o coixí de conductor. Totes aquestes raons van fer que en català, en aquell moment, s'optés per aquesta forma, coixí de seguretat, tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60 de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 també a Barberà amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Ester Ninguell.
7: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
8: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
7: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Ester Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
6: Precisament, la consellera d'Educació, Ester Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
9: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
10: Música.
6: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
10: El moment de la benedicció, jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fet també ve la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
6: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
12: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
11: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
6: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
13: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
14: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que tenemos que superar la legislación.
13: Queden fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat, igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
6: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, molt bon dia.
6: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
15: Doncs nosaltres ho agafem, ens ho prenem amb esportivitat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guà del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres pues, actuem en conseqüència i anem a lluitar pues, per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta a tot plegat. Això no va només de 4 reivindicacions, sinó va d'un canvi estructural profund.
6: USTEC queda desautoritzada per la votació. Com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
15: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni a que ens guanyem, diguéssim, el ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, per no dir la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització, l'han fet l'Austec, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord, ha estat gràcies a l'Austec, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment. Però si no és suficient, nosaltres evidentment anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadors i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita... diguéssim, que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
16: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. I anireu, heu decidit, heu rebut ja aquesta convocatòria.
15: Sí, nosaltres primer hem llançat aquesta crida, però després... potser creiem que avui mateix, que tenim aquesta jornada de vaga, no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, no, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però, evidentment, Això és un conflicte que s'ha de resoldre.
16: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
15: Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.
16: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormoà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
17: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs, el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
18: Hola, bon dia.
17: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
18: Hola, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia hauria de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt, no és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que amb molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és centrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
19: Una miqueta, el seguiment. Què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.
18: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè s'han anat fent per territoris. Per tant, pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després. Però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada, i sobretot després del no, que va ser rotund, que va sortir ahir.
19: Per què aquest no, no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
18: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores, i aquest ascensor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços, és a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
19: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, a poc a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar doncs, a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
16: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i per a l'ensenyament a aquest país. Gràcies, Clara, que vagi bé. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
20: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
16: El Joventut rep a les 9 al Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
21: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
16: Amb la cultura arribarem a les 8. La pluja, que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, no ha frenat els petumaires que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Atac, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'Esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
0: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
2: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
3: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
22: Ja està aquí, ja arriba per l'est.
3: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Un altre variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
1: Hola! Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
16: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també convoca avui els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú.
15: Crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
16: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 5 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Buscarem tot seguit més reaccions de la comunitat educativa. D'una banda, parlarem amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i de l'altra, amb el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Jordi Darcarreras. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una seixantena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber en hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
4: Hola, bon dia, Helena. Doncs en aquests moments estan pendents de ser retirats els vehicles que s'han accidentat a la P7, a Barberà, en sentit Girona. Els vehicles són al rural i en 4 quilòmetres i mitja de l'altitud, en sentit contrari, i arran del trànsit, però també l'efecte Tafanent, aquesta mateixa via també hi ha aturades en sentit Tarragona. Pel que fa a les rondes, compte perquè hi ha molta mobilitat i els accessos nord hem de parlar encara d'aturades a la C58, amb aturades de Montcada cap a Trinitat, també a la zona de la C33 i de sortida entre Montcada i Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa als accessos sud, hem de dir que la 2 hi ha problemes a Cornellà cap a Barcelona i l'entrada i la sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Demanar-vos, com sempre, que circuli amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bon dia.
16: Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, dèiem, un servei alternatiu per carretera i us explicàvem en els punts concrets on. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, avui els patumaires de Berga i els que vagin al Primavera Sound de Barcelona dius que podran estar més tranquils.
5: Així és, Helena, molt bon dia. I és que la cosa estarà molt més tranquil·la i molt més calmada que no pas l'aiguada que hi vam tenir ahir, tant a Barcelona com a Berga i, de fet, a gran part de Catalunya. Recordem que ahir es van recollir gairebé 150 litres per metre quadrat en alguns racons del Berguedà i més de 120 litres per metre quadrat al sud del Ripollès. La crescuda del Llobregat i del Ter ha estat de calample i, de fet, els embassaments de la Baix, per exemple, i el de Sau estan desembassant perquè estan tan plens doncs, que no han pogut acollir aquesta vinguda d'aigua. Ja diem, tot això és molt més calmat a hores d'ara. Sí que queden alguns ruixats a les comarques de la costa de Tarragona i, de fet, a l'Ebre ha plogut amb ganes fa poques hores, per exemple, a les cases d'Alcanar, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Doncs al llarg d'aquest matí encara la costa daurada anirà plovent, a la resta del país queden núvols però s'aniran trencant i esmicolant i, sobretot, també, al matí està sent més fresca el que ahir. Aquesta tarda una temperatura que no pujarà gaire. Estarem parlant d'una calor molt continguda i molt suportable. Aquesta tarda amb algun xafaguet a l'Ebre, també a cavall de les Gavarres, de la comarca de la Garrotxa, el Gironès i Osona. Res a veure amb dies enrere. I al cap de setmana doncs s'anirà escalfant la cosa una mica, especialment el diumenge, però no pas amb calor angoixant, i algunes tempestes de tarda que, sobretot, dissabte a la tarda tornaran a afectar moltes comarques del nord del país. És probable que demà al vespre i nit torni a ploure, per exemple, a Berga. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
16: Nova jornada de vaga educativa avui divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa de la unitat sindical que cal per superar els esculls.
7: No es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
16: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord, que sí que compta amb l'aval del sindicat Professors de Secundària, i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. La USTEC ha confirmat al Notícies en Xarxa que avui no hi anirà perquè és jornada de vaga.
8: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
16: El rebuig al preacord obre un final de curs tens, està clar, i ple d'incerteses per a les famílies, sobretot, que ja estan al límit i que tornen a quedar atrapades en un conflicte que sembla que no avança. En parlem tot seguit amb Jordi de Carreras. Ell és president de l'AFAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyor de Carreras, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Molt bon dia.
16: Com interpreteu des de l'AFAC aquest no tan rotund al preacord amb Educació?
9: Bueno, clarament creiem que només es pot interpretar com que reflecteix que hi ha una persistència en demandes d'una part molt important dels docents que considera que no estan resoltes i que no s'estan afrontant de forma prou concreta i prou valenta pel departament.
16: El que sembla haver quedat clar és que el problema de fons no era salarial, si més no per a una gran majoria de docents, sinó un problema estructural que ni el departament i tampoc els sindicats han sabut o han volgut abordar. Comparteix aquesta lectura?
9: Sí, efectivament. És evident que la majoria dels docents han indicat això. No és un tema només de condicions salarials, sinó que s'han d'afrontar tots els problemes del sistema educatiu que s'arrosseguen de fa molts anys. Educació inclusiva, adaptació climàtica dels centres, una gratuïtat efectiva de l'educació pública... Hi ha un ventall, no? També menjadors escolars, la lluita contra segregació, una planificació de l'oferta. Tot això no s'està afrontant de forma estructural i fins i tot els docents i les famílies, ho sabem, requereixen afrontar-los.
16: Amb el final de curs que es presenta, consideren que s'estan vulnerant els drets educatius dels infants? Quin cost tindrà per als estudiants i per a les seves famílies que aquests infants, això... no puguin acabar el curs en condicions. Els nens tornen a ser, de nou, moneda de canvi?
9: Bé, evidentment les famílies i els infants estan fent un esforç molt gran en aquest context. Per això esperem i apel·lem a la responsabilitat del departament i del govern a que afronti el repte de solucionar aquest conflicte abordant aquests problemes, perquè tot aquest esforç serveixi realment per avançar en un sistema educatiu amb millor qualitat, no? I amb millors garanties per a tot l'alumnat. Llavors, esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Evidentment, els docents i les famílies també sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit tot aquest conflicte.
16: I acabo molt ràpidament. Després de com han anat les coses, creuen que la negociació, si parlem de sistema educatiu i de les seves deficiències, ha d'incloure a tots els actors de la comunitat educativa, incloses també les famílies?
9: Efectivament, són reptes molt grans, fa molts anys que s'arrosseguen i només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit de cara a un futur i que no siguin pedaços que tornin a evidenciar que no s'afronten de forma estructural els reptes.
16: Doncs Jordi de Carreras, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia.
9: Bon dia, gràcies per donar-nos veu a les famílies.
16: I amb aquest escenari sobre la taula, què hi diu el Departament d'Educació? Com encara la situació a partir d'ara? Li preguntem ara mateix a Ignasi Jiménez, ell és secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou avui.
10: Molt bon dia, Helena.
16: El Departament diu que el del preacord és bo i que el vol desplegar igualment, malgrat que el 65% dels docents l'han rebutjat. Com es pot tirar endavant un acord que la majoria del col·lectiu no valida?
10: A mi m'agradaria fer un matís important perquè em sembla que no s'ha entès massa tampoc quina és la situació fruit del que va passar el divendres de la setmana passada, just avui fa una setmana, quan es va signar un preacord amb dues organitzacions sindicals perquè es poguessin adherir a l'acord del 9 de març que es va signar el seu dia en Comissions Obreres i UGT. En aquest cas, signat el preacord per part de l'USTEC i per part, en aquest cas, de professors de secundària, aquestes dues organitzacions sindicals han utilitzat el mètode que ells han considerat necessari per tal de poder ratificar el seu preacord. Per tant, fixeu-vos, hi ha hagut dues consultes. Una consulta de professors de secundària, que en aquest cas l'ha fet entre els seus afiliats i ha resultat positiva, i que, per tant, més del 60% del col·lectiu de professors de secundària dona recolzament i suport, en aquest cas, al preacord. I, per una altra banda, hi ha hagut un procés, en aquest cas, de participació i consulta, dut a terme per l'USTEC, juntament amb d'altres organitzacions sindicals que no varen signar el preacord, i en el qual el resultat és el que varen conèixer ahir a les 12 del migdia. El govern compleix amb la seva paraula i si ha signat un preacord amb dues organitzacions sindicals i una d'elles decau, amb l'altra nosaltres estem absolutament compromesos i, per tant, tenim la necessitat de poder complir, en aquest cas, amb el preacord i poder-lo tirar endavant. Fixin-se, ara mateix, en l'acord del 9 de març, més aquest annex, i per tant acabarem formalitzant amb professors de secundària aquest preacord, ja tenim tres organitzacions sindicals que pràcticament és la meitat de la mesa sectorial, que és l'espai de negociació col·lectiva amb els diferents sindicats. Per tant, a mi em sembla que ens hem d'expressar correctament en aquests termes. Evidentment, hi ha hagut una consulta, aquesta consulta, en aquest cas, per part de l'USTEC, doncs han volgut fer participar no només els seus òrgans, no només els seus afiliats, sinó que han enviat un correu al conjunt dels docents perquè hi participessin. Però, escolteu, això és una decisió que ha pres l'USTEC, no és una decisió que ha pres en aquest cas el Departament. El Departament ha fet la seva feina, que és signar un preacord amb les organitzacions sindicals.
16: Entenem. Entenem, senyor sí, Ignasi Jiménez, però la situació és la que és i ho tenim sobre la taula. En tot cas, avui obren una ronda de contactes. Què es busca amb aquestes trobades exactament?
10: Doncs fixin-se, nosaltres el que volem és compartir una diagnosi. Ahir, després del resultat, en aquest cas, de la consulta que ha fet USTEC, nosaltres ja vàrem anunciar, en aquest cas, doncs, que ens volíem reunir amb tots i cada un dels sindicats que havien signat aquest preacord per tal de poder compartir diagnosi, fer una anàlisi compartida de la situació. De fet, la pròpia USTEC ens va demanar en aquest sentit que fes una convocatòria urgent, fem la convocatòria urgent per avui, i avui ens acabem d'assabentar doncs, que en aquest cas l'USTEC no vindrà. Per tant, continuarem treballant per tal de poder desplegar l'acord del 9 de març, més totes aquestes mesures noves que es contemplaven al preacord i que assumeixen i que s'integren dintre l'acord, fruit en aquest cas de la incorporació de professors de secundària, perquè entenem que és evident que hi ha un malestar en el sistema educatiu. És que això no ho hem negat mai, és evident. No? Miri, el curs 24-25 jo estava en un centre educatiu i és evident que el malestar porta no d'aquest curs, sinó de molts cursos anteriors. Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremenguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
16: Secretari, acabo. Amb tot el que m'explicava, amb tot el que m'explicava ara, deia, veuríeu factible, doncs, replantejar els dèficits del sistema educatiu tenint en compte a tota la comunitat educativa, no només el departament i a sindicats, vull dir, a tota la comunitat, fins i tot, per exemple, a les famílies i la resta d'actors que estan involucrats en aquesta comunitat educativa? Això seria interessant tenir-ho en compte?
10: Jo crec que tots aquests espais estan creats, i són. Hi ha un Consell d'Educació de Catalunya en el qual hi són representades les famílies, hi són representades les mateixes organitzacions sindicals, hi són representats els docents, hi són representats organitzacions de caràcter educatiu. Vull dir, aquests espais ja els tenim dotats, i escolteu, quan s'arriba a un acord d'aquesta naturalesa, d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, el que fa el departament és anar-lo explicant al Consell d'Educació de Catalunya. I nosaltres estem oberts a poder incorporar diferents mirades. Però és que sembla que tot hagi d'aparèixer en aquest acord. Aquest acord és fruit d'una negociació col·lectiva amb uns sindicats. I, per tant, és difícil que puguin aparèixer totes i cada una de les mesures que ha d'aplicar el departament durant els propers anys per tal de poder donar resposta als dèficits històrics i estructurals que hi ha en el sistema educatiu. Nosaltres, en aquest cas, el que hem fet és respondre a les peticions que ens han fet els sindicats. Fixin-se que estaven tan d'acord els sindicats que van signar aquest preacord i que, per tant, nosaltres vam donar resposta al que ens estaven demanant els sindicats. Ara bé, si els sindicats després, a l'hora de ratificar, en aquest cas, per part de les seves organitzacions, aquest preacord, no han estat capaços de fer-ho, qui té un problema també són els sindicats. I en aquest cas, jo crec que el departament ha fet la seva feina, continuarà amb aquesta voluntat de diàleg, de mà estesa, de treball conjunt, de poder anar incorporant mirades que no només han de ser dels sindicats, evidentment, per tal de poder respondre i donar solució en aquesta situació de malestar, però jo crec que estem fent bé la feina, l'estem fent en una situació de molta complexitat. Evidentment, doncs aquest malestar respon a moltes casuístiques diferents i no és el mateix malestar per cada un dels diferents docents, per alguns serà una qüestió de reconeixement, per d'altres per una qüestió salarial, per una altra per les necessitats, en aquest cas, de reforçar encara més l'escola inclusiva, però hi ha molts malestars. Jo crec que aquí ara toca el moment ja de desplegar, de començar a treballar, de donar resposta. L'acord és un punt de partida, això no significa que no pugui evolucionar i que, per tant, es puguin incorporar mesures noves, d'acord? Però necessitem ja començar a donar resposta, finalitzar aquest curs i encara en garanties també a l'inici del curs 26-27.
16: Ignasi Jiménez, doncs ho esperem així. Aquest curs queden 15 dies, com aquell qui diu, ja està gairebé perdut. Esperem que el setembre es comenci amb ganes i amb fermesa i sense problemes. Ignasi Jiménez, gràcies una vegada més per atendre'ns. Que vagi bé.
10: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
16: Deu minuts per arribar a 8:45 del matí, expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les últimes hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
11: Al moment de la benedicció jo faré el que pugui, jo no, això no li he parlat a ell. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna cosa de català, no faltaria més, clar que sí.
16: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
12: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
13: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
12: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.

0: Un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simón Virgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
2: Contra este Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: Empat a un de la selecció espanyola de futbol contra l'Iraq en el primer amistós de preparació per al Mundial. El gol del combinat estatal el va fer el blaugrana Ferran Torres, mentre que una errada de Joan Garcia, que va ser titular sota pals, va propiciar el gol dels iraquians. Va debutar Marc Bernal, que no està convocat per a la Copa del Món, però reforça l'equip durant la preparació. També es va estrenar el català Marc Pubill. I el Sabadell buscarà avui la remuntada davant el Reial Madrid-Castilla per obtenir el bitllet per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de la nova Creu Alta, que espera registrar un ple absolut a les graderies. La prèvia és de Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
3: Ganes, empenta, rauxa, confiança, tot això i molt més és el que Ferran Costa ha vist en els ulls dels seus jugadors aquesta setmana abans d'afrontar un repte majúscul. El centre d'esport Sabadell ha de remuntar una eliminatòria davant el filial del Reial Madrid, que fa pujada. Els arlequinats necessitaran 2 gols de diferència per primer forçar una pròrroga i després passar a la final del play-off d'ascens a segona divisió. La nova Creu Alta serà un autèntic infern, ja que previsiblement esgotarà totes les entrades.
4: Generarà una nit màgica i una nit pel record d'aquelles que els més vells li explicaran als més joves quan passin els anys, que quan acabi el partit sortim tots de l'estadi sentint que ens hem buidat i ens hem deixat l'ànima per aquests colors i per aquest escut.
3: Tot plegat serà aquest divendres a l'estadi de la nova Creu Alta, que fregarà el ple a partir de les 9 de la nit.
1: L'Ajuntament de Llívia ha homenatjat la ciclista Paula Blasi, que resideix i entrena a la localitat sardana. La corredora de l'equip UAE ha guanyat la Vuelta Femenina i l'Amstel Gold Race. A més, el proper estiu també participarà al Tour de França, ocupant el lloc de la neerlandesa Paulina Roy-Jagers, de baixa per maternitat. L'espluguenca ha explicat els seus lligams amb Llívia i també ha destacat els beneficis de poder-hi entrenar.
5: Les meves vacances eren a Llívia, a esquiar, o a l'estiu estar amb un germà per anar amb bici i fer les típiques borrades que fas amb el germà. Llavors, a mi Llívia, poder dir que ara estic vivint aquí, per mi és... A vegades truco al meu germà i li dic que és que, Víctor, que és que cada dia em desperto i li ensenyo les vistes del balcó. I entrenar per aquí és bàsicament perfecte pel tipus de corredora que sóc i també el tema tràfic i tot. És molt, molt tranquil. Llavors, bueno, té una combinació perfecta de tot el que necessito.
1: La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda de dijous a Berga no ha frenat els petumaires, que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els 2 salts programats. We'll be right back.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: La flor de l'hibisc, també coneguda com a hibiscus o rosa de la Xina, és una planta notable no només per la seva bellesa i color vibrant, sinó també pels múltiples usos i propietats. Una de les curiositats més

0: fascinants de l'hibisc és la seva capacitat per canviar de color depenent de factors com el pH de la terra. En terres més àcides, les flors poden presentar tons més vermellosos, mentre que en sòls més alcalins poden adoptar colors més blavosos. A més, la flor de l'hibisc té una història rica i variada a la medicina tradicional i a la cuina de moltes cultures. A la medicina tradicional de llocs com Àfrica i Àsia, s'utilitza el té d'hibisc per tractar hipertensió, refredats i com a diurètic. Aquest té, fet dels pètals secs de la flor, també és conegut per les seves propietats antioxidants i la seva capacitat per millorar la salut cardiovascular. En l'àmbit culinari, l'hibisc s'utilitza en la preparació de melmelades, gelés, salses i begudes. Per exemple, a Mèxic, és un ingredient clau en la elaboració de l'aigua de Jamaica, una beguda refrescant i lleugerament àcida que es consumeix àmpliament. Una altra curiositat interessant és que la flor de l'hibisc és simbòlica a moltes cultures. A Hawaii, les dones solen portar una flor d'hibisc darrere de l'orella. Si la flor es col·loca darrere de l'orella esquerra, indica que la dona està casada o compromesa. Si es col·loca a l'orella dreta, vol dir que està soltera i disponible. Aquesta flor no només adorna, sinó que també comunica missatges subtils i tradicionals a moltes parts del món.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general convocada a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida d'escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avalen l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també els crida avui mateix per analitzar el conflicte, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, deia el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més a Educació per revertir el bloqueig.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui als diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En parlarem d'aquesta visita tot seguit amb el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia de Montserrat. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat fa poca estona la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. Pel que fa als esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota per 87 a 90 deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. És divendres i toca fer una ullada a les estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, nova jornada de vaga educativa aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més per revertir el bloqueig i la participació de tots els col·lectius afectats.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en Xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
1: Doncs encara en el marc d'aquest conflicte, és una notícia d'última hora, un centenar de docents han entrat fa poca estona a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès amb consignes contra la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, la COS i la Intersindical.
0: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però és comú que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
1: Però a banda de la benedicció de la Torre de Jesús, dimecres vinent, el Papa Lleó XIV dedicarà també el matí a visitar el monestir de Montserrat, una de les parades més significatives del seu viatge a Catalunya. El pontífex serà a la Muntanya Santa en plena celebració del mil·lenari, en un moment especialment rellevant per a la comunitat benedictina i per al país. S'hi esperen milers de persones i Montserrat es prepara per rebre una visita que combina dimensió espiritual, cultural i simbòlica. Per entendre què representa presenta aquesta jornada per al monestir, ens acompanya ara el pare Bernat Juliol, que és coordinador dels preparatius per a la visita del papa a Montserrat, és també majordom i sotsprior de l'abadia. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: A pocs dies de la visita del Sant Pare, amb 10.000 persones i moltes autoritats confirmades, com esteu vivint aquesta espera i com us heu preparat?
6: La primera paraula que diria que em ve al cap és la il·lusió. Una visita com aquesta són visites històriques. El darrer papa que va visitar Montserrat, el Sant Joan Pau II, l'any 1982. Per tant, hi ha hagut poques ocasions en què papes poguessin visitar Montserrat. Estem davant d'una ocasió històrica. I per tant, nosaltres tenim molta il·lusió i moltes ganes. Evidentment, també ho estem preparant el màxim de bé possible per aconseguir que tant el papa com totes les persones que esperem el proper dimecres a Montserrat doncs estiguin el màxim de bé acollides amb el màxim de comunitat possible.
1: Montserrat viu un moment important amb el mil·lenari encara obert. Que el papa vingui just ara, què representa per a la comunitat?
6: Sí, hem tingut la sort que el mil·lenari, pròpiament dit, el vam finalitzar el mes de desembre. No va ser possible una visita del papa durant l'any del 2025. Primer perquè el papa francès començava els darrers mesos de la seva vida i, per tant, ja estava malalt. I llavors, al maig, va haver l'elecció del papa Lleó XIV i encara no feia viatges. Per tant, no va ser possible durant l'any passat. Però, en canvi, si que ara s'ha pogut organitzar, podem tenir aquesta visita del papa. Jo crec que ho podem considerar com una clausura nova d'aquesta celebració del mil·lenari, inesperada, perquè, com deia, no ens ho esperàvem fa uns mesos, i per tant jo crec que és un dels motius pels quals també el papa ha volgut venir a Montserrat aquesta celebració dels mil·lenars de la Fundació de l'Hospital Benedict.
1: Bernat Juliol, la veneració de la Moreneta serà un moment íntim, però també molt observat, molt icònic. Què creu que pot significar per al país, per Catalunya, per als creients catalans, veure el papa davant la imatge més estimada del país?
6: Sí, la Mare de Déu de Montserrat és la imatge que ens estimem tots, no? Jo diria fins i tot molta gent que no és creient s'aprecia la Moreneta, no? És com una imatge compartida per una gran part, sinó per tota la societat catalana. Jo crec que el papa s'hagi pogut fer peregrí un mes de nosaltres, que hagi pogut pujar a la Mare de Déu, doncs em sembla que d'alguna manera ens dona aquest testimoni d'esperança, ens dona testimoni de pau, ens dona testimoni de fe cristiana, no? Per tant, sinó que poder veure el papa davant de la Mare de Déu és una imatge molt gràfica, una imatge molt clara de balança.
1: Bernat Juliol, acabo. En la trobada privada que mantindreu amb el papa, el tema dels abusos que la comunitat ha hagut d'afrontar en els últims anys, creu que podria ser un espai per parlar-ne?
6: Les conec que seran els temes de conversa durant la visita del papa. És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé, arribant, no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que surtin.
1: Pare Bernat Juliol, doncs res, que vagi molt bé aquesta trobada, que no hi hagin gaires nervis, que tot surti perfecte, i això que marqui la història un cop més, aquesta visita de Montserrat, que ja és prou icònica i és prou històrica, ja té prou fites assolides, una més. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
6: Moltes gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
8: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
7: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord, entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Tres quarts de nou, és moment per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: El Barça, que ha tornat a cedir el factor pista als quarts de final del play-off de l'ACB.
9: Tenia l'opció de segellar per la via ràpida la classificació per les semifinals d'aquest play-off de l'ACB, però va acabar perdent contra el Múrcia al Palau i, per tant, com deies, cedeix aquest factor pista. La derrota per 87-90 l'obliga a guanyar demà a domicili per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el duel decisiu a la pista murciana.
10: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
9: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verdinegres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Els màxims responsables del Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a la segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i també que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
11: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
12: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
13: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol. Que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
11: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després, amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
9: El Barça debutarà aquest migdia a la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes jugaran els quarts de final contra el Valladolid a partir de la 1, partint com a favorits després d'haver aixecat el títol en les 12 darreres edicions. En cas de victòria, el proper rival a semifinals serà el vencedor del Nava Conca, Carlos Ortega, que té disponible tota la plantilla, tindrà el repte de repartir la càrrega de minuts quan només falta una setmana per la gran cita de la temporada, la Final Four de Colònia. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest vespre es disputaran els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. El Calafell rebrà el Liceu, obligat a guanyar per no tancar la temporada. L'altra eliminatòria arriba al pavelló de les Comes completament equilibrada. L'Igualada rep el Barça després d'haver-se imposat dilluns al Palau. Qui surti vencedor tindrà l'opció d'accedir a la final en el quart partit, previst per diumenge al migdia. Doncs l'Igualada, que parteix en aquest cas amb una miqueta més de favoritisme per jugar a casa, però davant del Barça mai es pot dir això.
14: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs. Bon cap de setmana.
9: Vinga,
14: fins dilluns.
9: Cap de setmana.
14: Gràcies, Marta. Doncs, tot i la pluja intensa que va caure ahir a la tarda a Berga, això no va frenar els patumaires, que van poder celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant, de fet, la festa, i han fet bona aquella màxima que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja, això sí, ha marcat el ritme de salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, deia, repartits entre els dos salts programats. I nova edició del Corpus Christi, una festa tradicional arrelada a diversos municipis catalans. En el cas de Barcelona, enguany es fan activitats a 45 espais de la ciutat fins diumenge. A més de les catifes florals, el gran protagonista és l'ou com balla, que s'ha instal·lat a una vintena d'indrets emblemàtics de Barcelona, entre ells la catedral. I allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Giravolta o no giravolta aquest ou?
15: Bon dia, Helena. Hores frenètiques aquí a la Catedral de Barcelona per preparar la visita del Papa dimarts vinent. La seva presència aquí a la catedral forma part de l'agenda del programa del Sant Pere durant la seva visita a la capital catalana. Una visita que està influint i marcant i molt la celebració del Corpus Christi aquí a Barcelona, una de les tradicions més arrelades amb la ciutat i amb l'historiador Nil Ridé. Nil, bon dia.
16: Bon dia.
15: Volem conèixer de quina manera la visita del Papa està influint en la celebració del Corpus aquest any, el 2026.
16: Està influint en tot. Fixa't que, per exemple, el lema de la visita de l'Avinguda del Sant Pare és alça la mirada, i per mirar-lo com va bé hi ha un moment que és d'alçar la mirada. Però també en la decoració. Totes les flors de la part central són blanques i grogues, com la bandera vaticana. Estarà muntat fins al dimarts, tot i que porta tancada, perquè la catedral tancarà després del Corpus per acabar de preparar aquesta visita del Sant Pare, però estarà muntat fins dimarts, quan Lleó XIV vingui a la catedral, pugui veure i gaudir d'un dels elements més icònics del Corpus barceloní i de la catedral.
15: La visita del Papa, Nil, marca aquest Corpus, però també hi ha un segon factor que hem de tenir molt present, i és l'any Gaudí. De quina manera també l'ombra, la figura, l'obra de Gaudí influeix en aquest Corpus?
16: Influeix en l'ou com balla, perquè ens trobem en que cada any encarreguem un disseny nou, una mica més contemporani a el que es venia fent, i en aquest any, doncs, que sempre hi ha un punt d'actualitat. Doncs hi ha els colors, aquestes flors de diferents colors que hi ha per terra i en tota l'enramada superior volen significar aquelles tesseles, aquell trencadís de colors vius que Gaudí feia, i també amb uns tons pastel, perquè el pregó de Corpus que fem sempre amb una vessant més caritativa, més de humana, l'ha fet una fundació que acull infants amb diversitats funcionals. I també a la part de dalt una cosa nova totalment d'enguany, que és aquesta hipèrbole que vol emular amb aquestes formes gaudinianes penjades de cordes, tal com ho feia ell, diuen, per fer aquelles formes arrodonides, buscar aquestes formes això gaudinianes amb aquesta rèplica de la torreta de l'enramada superior de l'ou com balla invertida.
15: I aprofitem ja la teva formació com a historiador per conèixer més de la tradició de l'ou com balla, la gran tradició dins del Corpus. Què és? Què significa?
16: Significa l'Eucaristia, és una forma popular. Les enramades, de fet, aquí al clos de la catedral hi havia diverses enramades d'autor contemporanis, que amb motius teològics molt complexos, que les cròniques dels segles XVII i XVIII esmenten i o critiquen o glorifiquen, depèn de l'any i depèn de l'autor, evidentment. I l'ou com balla era aquella manifestació popular que aprofita per fer catequesi, d'entendre del que estem parlant, la cirera, l'espanera, aquell cistell de cireres vermelles vol representar el calze, la forma, el vi i l'ou, perdó, blanc, que gira volta, que es mou, la forma dins d'aquesta custòdia de flors, d'aquesta custòdia floral que emula aquest Santíssim Sagrament de la Custòdia, que és el que se celebra per Corpus.
15: I l'element visual per excel·lència al Corpus, les catifes?
16: Totalment, sí, les catifes. Aquí a la catedral tenim aquesta, que també ens vincula amb aquest any Gaudí, amb tot amb aquest trencadís de colors. Diuen que hi ha uns 15 colors diferents de serradura tenyida, també el carbonat càlcic que separa, que juga a fer aquest morter tant ens ve a Gaudí, i al mig, pensant del Corpus, això de l'Eucaristia, el pa i el vi, la forma, el calze, que tot de matèria orgànica, matèries florals i treballades i ben definides, doncs ens fa tenir aquesta catifa que també durarà fins dimarts aquí a la catedral.
15: Ja per acabar, Nil, som a la zona zero de la celebració de l'Ou Company a la ciutat de Barcelona.
16: Totalment. De fet, la catedral de Barcelona és el primer lloc on el documentem. El 1636 ja es parla dels ous per posar el brollador de la font del claustre, i es paga per girar l'aigua, diuen. Clar, aquí no hi ha aigua corrent, el 1600, eh? I fins al final del segle XIX no n'hi ha cap més documentat. Per tant, sí, la zona zero.
15: Nil Ridé, historiador, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I, Helena, tal com insistíem al començament, la catedral s'està posant a punt per rebre el papa dimarts vinent.
14: Doncs nosaltres, Anna, tot i conèixer el truc de l'ou com balla, no deixa d'embadalir-nos cada vegada que el veiem. Gràcies per la fotografia, que vagi molt bé. Bé, doncs ara és moment de fer un cop d'ull a les estrenes de cinema que, com sempre, ens acosta en David Navarro.
17: ¿Qué has encontrado?
18: Un lugar. He encontrado un lugar.
19: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
18: És maravilloso. ¿A que sí?
20: ¿Quiere colgar los hábitos?
21: ¿Ha perdido la fe?
18: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
19: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
14: Gràcies un dia més per fer-nos confiança. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dilluns.

Molt bon dia a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts un nou divendres més en aquest magazín matinal de Ràdio Mollet. Posa't les piles. Avui corresponent a dilluns, dia 5 de juny. Amb això tanquem el que és la primera setmana del mes de juny. I com sempre, en aquest magazín matinal de Posa't les piles a Ràdio Mollet ens acompanyen el control tècnic, en Josep Casasnovas, i els estudis, jo mateixa, Carla Ramos. Què parlarem avui en el Posa't les piles? Doncs bé, com sempre, començarem aquest magazín matinal amb un apunt informatiu fent un repàs de les notícies més destacades a tot allò que s'ha succeint en les darreres hores a la nostra ciutat, a Mollet del Vallès. Després tindrem l'entrevista d'actualitat, i és que darrerament a la nostra ciutat estan passant diverses coses respecte a polítiques verdes en matèria de biodiversitat, i aquest cap de setmana tot just arriba aquí a la nostra ciutat una nova edició de la Festa Verda i de la biodiversitat. Nosaltres no ens ho volem perdre i avui comentarem doncs totes aquestes polítiques, totes aquestes accions que s'estan duent, i concretament parlarem també d'aquesta Festa Verda amb el regidor corresponent. Després, com cada divendres, tindrem l'espai dels esports. Com ja venim comentat en les darreres setmanes, la lletat esportiva cada vegada és més minsa, però si més no aquest cap de setmana és un... hi ha dos dies per davant doncs molt forts pel que fa al panorama escaquístic, i el Club Escacs Mollet té diverses fites destacades aquest cap de setmana, així que centrarem aquesta conversa dels esports en comentar aquestes situacions doncs dels escacs. Després també parlarem a l'espai de Gats i Gossos amb Cèlia Roig, que avui, tenint en compte que en un parell de setmanes tenim Sant Joan, parlarem dels petards i les mascotes per poder doncs preparar-los de cara a aquesta època de l'any que malauradament doncs molts animals domèstics pateixen aquest soroll dels petards. I acabarem l'espai avui del Posa't les piles amb l'espai d'Alcalà, on els infants de Ràdio Besora ens parlaran de la Cantània 2026. Ho portaran amb la nostra companya Lorena Serra, perquè aquest mes de juny diverses escoles de Mollet i també de la comarca estan doncs això, fent aquestes cantanes. Nosaltres tampoc ens ho volem perdre. Tots aquests temes els parlarem avui fins a 11:15 d'aquest matí. Aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, no us ho perdeu, i nosaltres comencem.

0: I ara encetem aquest apunt informatiu, com fem cada dia, per resumir les informacions més destacades que han succeït a la nostra ciutat en les darreres hores i també informacions que posteriorment, com sempre comentem, quedaran recollides a partir de la 1 del migdia a l'informatiu Mollet al dia i també a les 8 del vespre. Comencem parlant del fet que el documental Gallecs, el batec de la terra, es continua coent. Aquest dijous el Casal Cultural de Mollet ha acollit una jornada on s'ha presentat l'esquema de la peça audiovisual i s'ha posat al centre un cop més la reivindicació de Gallecs. El batec de la terra és un projecte impulsat per la Comissió per la Defensa de Gallecs que es va presentar en el marc d'una festa celebrada el setembre de 2025 i des d'aquell moment tota la comunitat s'hi ha volcat. El documental parla de la tasca de la comissió i tota la feina feta entre els anys 77 i 84, un període en què feia uns anys que s'havia produït una expropiació de terrenys i la comissió va aconseguir frenar-la a la meitat. Marina Dunyach, membre de la Comissió per la Defensa, ha afirmat que el batec de la terra va de la resistència, però també del Gallecs, actuar.
1: I ara estem fent aquest documental. Aquest documental no va de batalletes només, no, va de el que vam fer, quina resistència vam posar-hi, però també el Gallecs d'avui, el Gallecs present, que el Gallecs encara li té moltes mancances. Per tant, fem un reportatge de temporalitat i seguint una mica l'història de Gallecs.
0: Des de la Comissió per la Defensa de Gallecs es vol posar en valor la història de les lluites que han marcat aquest espai rural i reivindicar-ne la importància actual. El documental és dirigit pel cineasta granollerí Agustí Coromines, qui ha, de fet, doncs, ha destacat el caràcter col·lectiu del film, el qual està previst que vegi la llum a finals d'aquest 2026. Coromines ha destacat el treball horitzontal i també ha comentat doncs, que actualment ja estan en el procés de gravació. Des de la Comissió per la Defensa de Gallecs han apostat per un projecte que parli de memòria històrica, però que també parli de l'actualitat centrant-se en la reivindicació principal, i és que Gallecs continuï sent un model agroecològic que respecti la terra i els seus habitants. Gallecs, el batec de la terra, com dèiem, està previst que surti aquest any. La proposta combina material d'arxiu amb imatges de les quatre estacions i s'articularà en tres blocs principals. El gruix del documental seran les entrevistes a persones vinculades amb Gallecs i també es preveuen converses col·lectives i la incorporació d'una veu en off. Com dèiem, una presentació doncs, que tenia lloc ahir al Casal Cultural, i parlem d'altres temes que també tenien lloc ahir, i és que la Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement amb l'objectiu de compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. Així ho ha explicat el director de Qualitat i Recerca de la Fundació, Joan Maria Ferrer.
2: Doncs aquesta jornada neix per primera vegada com una manera també de compartir el coneixement de tots els professionals de la nostra institució, que francament fan moltes activitats i moltes se van explicar fora, però moltes vegades no hi ha espais per compartir-ho dintre. I realment hi ha molt bones pràctiques que s'estan fent i volem crear aquest nou espai per poder-les compartir especialment, no?
0: La jornada ha servit alhora per lliurar els premis Martí i Febrer, que reconeixen no només la labor científica, sinó també el compromís social. El projecte reconegut ha estat la creació d'una unitat de coordinació de fractures osteoporòtiques. També per primera vegada ha estat reconegut un projecte extern vinculat amb la sostenibilitat i la salut planetària. Aquest primer premi ha correspost a l'Institut Gallecs per l'implantació de la cinquena hora de ciències. La primera jornada del coneixement i lliurament de premis Martí Fabri de Sostenibilitat tenia lloc, com dèiem, ahir dijous al migdia al campus Fundació. Repetim dues informacions que tornarem a comentar a l'informatiu Mollet al dia, juntament amb d'altres que formen part de l'actualitat de la nostra ciutat. I nosaltres ara, per posar a final aquest apunt informatiu, també volem saber, per seguir aquestes informacions, doncs quina serà la previsió meteorològica que tenim per aquests dies. Això, com sempre, ens n'informa en Luismi Pérez des de la xarxa. Endavant, Luismi.
3: Bon dia. Un temps que ha refredat després de les tempestes i pluges de les últimes hores, i sobretot aquest divendres hem d'agafar una bona jaqueta a moltes comarques. De fet, la tarda tampoc escalfarà gaire. Estarem parlant d'un ambient agradable, una mica càlid, a les comarques de Ponent, sobretot, però poc per sobre dels 25 graus. I encara amb força moments de núvols, sobretot més abundants i extensos aquest matí, amb alguns ruixats a la Costa Daurada, sobretot, i aquesta tarda cap a l'Ebre, per una banda, i també a l'interior gironí i la comarca d'Osona, per una altra, tornarem a tenir algun remet. Ja diem, amb una temperatura que avui no pujarà gaire, un ambient molt confortable. N'estem pendents a la xarxa?
4: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Bon dia de nou. Nosaltres tornem a connectar en aquest espai perquè ara mateix tenim l'entrevista d'actualitat. Com apuntàvem a l'inici, el que volem és fer-nos ressò de totes aquestes polítiques verdes que estan passant a la nostra ciutat, que de fet no són poques, i per això doncs avui comptem aquí els micròfons de Ràdio Mollet amb el regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme, en Ferran Sagarra. Bon dia, Ferran.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de divendres matí. Hi han moltes coses que estan passant aquestes setmanes en matèria verda que la nostra ciutat i nosaltres doncs no ens ho volem perdre, i de fet, posant el focus en aquest cap de setmana, arriba una nova edició de la Festa Verda i la Biodiversitat. Serà aquest diumenge a Can Borrell. Per parlar-ho a 13 generals, Ferran, quin seria l'objectiu de fer aquesta Festa Verda, perquè no és el primer any que es fa aquí a la ciutat?
1: Sí, com dius, és un any més, no?, que fem aquesta festa aquí al Parc de Can Borrell, que per nosaltres també és un punt molt referent, no?, pel que fa a verd, no?, a medi ambient. Uh-huh. I és una festa molt enfocada també a apropar, no?, als conceptes, no?, de justícia ambiental, medi ambient, sostenibilitat, sobretot als més petits, no?, i amb aquesta idea doncs també s'organitzen diferents tallers, no?, per la canalla, no?, tallers d'inventar amb deixalles, de coses amb fusta, d'espècies fluvials, no?, ja que tenim també doncs, per Mollet passar el Besòs, no?, també hi ha alguns tallers que s'organitzen amb la Fundació Ribus, no?, i una miqueta amb aquesta idea d'apropar la natura als més petits.
0: Que precisament ara es parla molt d'aquests conceptes, sostenibilitat, a vegades es fa com molt amb un llenguatge molt tècnic. També entenc que amb aquesta festa el que es vol és apropar, no?, el que comentaves, tots aquests coneixements a la ciutadania. Com es tradueix això exactament en activitats? Perquè ara comentaves tot aquest seguit d'activitats que hi hauran a la festa, però comentem més en concret com es tradueixen aquestes activitats perquè la gent entengui què són exactament aquests conceptes.
1: Bueno, al final és això, és aquests tallers enfocats a un públic més petit, no?, també pels pares i mares, evidentment, però clar, al final és, si volem que els més petits no tinguin aquests coneixements, no?, adquireixin aquests coneixements, doncs s'ha de fer amb tallers adaptats també per ells, no?, i amb aquesta idea doncs són aquests tallers que, com deia, no?, doncs també el tema és es fa un tast de les marmelades, no?, de les taronges que es van recollir amb la recollida de taronges de Santa Rosa. Llavors, bueno, d'aquesta manera doncs s'apropa tots aquests temes enfocat des d'un punt de vista de pues això, de nens més petits.
0: Mm-hmm. És a dir, està adreçat més a un públic familiar aquesta festa.
1: Sí, correcte. Sí, mm-hmm. Sí.
0: Parlàvem d'aquests tallers, comentaves el fet de conèixer doncs les espècies fluvials. Mm. També una cosa que m'ha cridat l'atenció era la creació d'aquest hotel d'insectes. Ferran, què és això?
1: Bueno, de fet, cada cop es veuen més, i amb algun viatge que he fet, fins i tot per ciutats europees, que te'ls trobes fins i tot també pels carrers o als accessos d'edificis institucionals, i són, al final són com construccions que el que permeten és que els insectes puguin fer habitatges allà dins, no? Un exemple, no ha estat tan pensat com hotel d'insectes, però podria fer aquestes funcions, no? Uh-huh. Aquest mur que hi ha de pedres a sota de la via de la R3, uh-huh, al final d'Avinguda Caldes, que són com pedres, no?, col·locades, que fan aquest mur, no? Pues allò, al final, aquestes esquerdes el que permeten és que els insectes es puguin ficar allà dins i fer els seus nius, no? Al final hem d'entendre la natura com un sistema que té un equilibri, no? I aquest equilibri passa per uns insectes que es mengen uns altres insectes, i això fa que no surti una plaga en un arbre, per exemple, no? Llavors, tota aquesta gestió integrada, no?, és pues, cada espècie cada té el seu propòsit, no?, per dir d'alguna manera. Uh-huh. Llavors, aquests hotels d'insectes també el que han d'afavorir és que no trencar aquesta cadena.
0: Agafo la paraula d'equilibri que comentaves, perquè entenc també que la sostenibilitat va molt lligada, no?, doncs, en buscar aquest equilibri entre persones i l'altra diversitat. I a més, en aquesta festa, no?, doncs, que se centra en el que és la pedagogia i el lleure. Com es combinen aquestes dues?
1: Bueno, a veure, a vegades no és fàcil, no?, però sí que és important, com a mínim, poder explicar, no?, poder explicar el perquè de les coses, perquè a vegades, uh-huh, quan ho veus sense tenir el coneixement o sense que t'hagin explicat el perquè, doncs a priori dius, no entenc què estan fent, no?, al final. Però bueno, quan s'expliquen les coses, jo crec que la majoria de les persones doncs entenen el perquè de tot plegat, no? Ho comentàvem abans, no?, tema equilibri, tema gestió integrada, doncs al final, si podem escollir fer les actuacions d'una manera que sigui més natural, sense haver de fer servir productes químics que puguin ser perjudicials per les persones o per altres animals. Un exemple és amb el tema de la processionària, no? Llavors, quan vam fer la festa de l'arbre, uh-huh, a part de pinatons, sempre s'acaben instal·lant també caixes niu per ratpenats. Per què ratpenats? Perquè els ratpenats es mengen la papallona que fa el niu al pi, que és després l'arruga processionària, no? Llavors, si ho podem fer d'aquesta manera i ens hem d'estalviar, ens podem estalviar haver de pulveritzar productes químics que cada cop a més s'estan restringint més perquè, evidentment, no són la solució ideal, doncs molt millor, no? Llavors, al final, tot el que fem sempre és amb aquesta idea de ser més sostenibles i amb una gestió doncs, més natural.
0: Pel que comentes és una mica com reaprendre, no?, com funciona la natura per no haver d'utilitzar, doncs, a creacions humanes o d'altres productes.
1: Sí, tal qual. Al final, perquè quan trenques aquesta cadena d'alguna manera, llavors l'has de suplir amb alguna cosa, no? Uh-huh. Llavors, si elimines aquesta esglaó de la cadena, llavors has d'anar ficant tu artificialment perquè es compensi, no? Llavors, no sempre és fàcil, eh?
0: Ja, evidentment, imagino.
1: No sempre és fàcil, però bueno, s'intenta amb aquesta voluntat de ser més sostenibles i més naturals.
0: Pues en el focus en la Festa Verda i de la Biodiversitat, recordem, serà aquest diumenge a Can Borrell. No és el primer any que la feu. No sé si vosaltres des de l'Ajuntament heu notat que amb jornades com aquestes o d'altres festes, com la de l'arbre, per exemple, que comentaves, la ciutadania de Mollet estigui més implicada o tinguin més ganes d'aprendre de sostenibilitat, de conèixer aquests conceptes.
1: Sí, jo crec que sí. Al final sempre veiem, no?, aquesta bona acollida que tenen aquestes festes, tant la de l'arbre com aquesta festa verda. De fet, és molt, molt graciós, no?, quan la festa de l'arbre, perquè sempre quan m'ho van explicar vaig pensar, ostres, i llavors vaig reflexionar jo quan era petit, que anava com a nen petit a la festa de l'arbre del seu dia i plantàvem un arbre, no?, i ens ho explicaven. Diu, no, és que jo ja venia quan era petit i ara vinc amb els meus fills a plantar els arbres també, no? I mira, aquell arbre el van plantar nosaltres. Llavors, això és molt, molt bonic, no?
0: Sí.
1: Crear aquesta consciència, perquè també, quan la gent participa, després es cuida més de les coses. En el cas de la Festa Verda, també, sempre podem veure que cada cop més doncs, té molt bona acollida pels veïns i veïnes de Mollet, i no només Mollet, també venen d'altres municipis, i això sempre és molt bona senyal, i per això, doncs, apostem per mantenir aquestes festes i poc a poc anar creixent.
0: De fet, aquesta és una festa, és una activitat que s'emmarca en el que és la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, quina és la importància també des de les ciutats a fomentar tots aquests valors?
1: Com dic, al final tot és un equilibri. Al final hem de pensar que el context que tenim avui dia és el que és, de canvi climàtic, de tema de i en aquest sentit també amb l'energia també ho notem molt, no? Sobretot també amb el context global, no, avui dia que tenim, també increment de preus, llavors hem d'apostar també buscant fonts d'energia més sostenibles i més renovables, no? Llavors, un dels temes que també es tracta amb aquesta Festa Verda, jo ara no recordo, jo crec que també estava altres anys sí que ha estat, no?, que em sembla que és la Diputació de Barcelona, que porta aquestes bicicletes, no?, que tu vas pedalant i vas veient quanta energia estàs generant, una mica també per agafar aquesta consciència del que suposen les coses, no?, que a vegades donem per fet que dones un interruptor i pam, ja tens llum i tot funciona perfecte, però perquè això passi, no?, darrere hi ha tot un sistema que també està bé que la gent prengui consciència d'això, no?, què costa escalfar l'aigua. Llavors, ostres, t'ha de fer pensar, m'he d'estar 20 minuts a la dutxa amb aigua calenta, doncs poder no, no? Jo no, perquè no tinc els cabells, però sempre hi ha manera, exacte. Però bueno, és agafar aquesta consciència i tot això, si és ja des de petits, doncs molt millor.
0: Però és el que comentes, Ferran, és potser canviar petites accions quotidianes que potser podem pensar que no tenen cap mena d'impacte, però que realment, si tots les complim, doncs sí que s'acaba creant, no?, doncs, aquest impacte real. De fet, quan parlem de sostenibilitat, a vegades crec que és difícil entendre com aquesta es pot aplicar en una ciutat, no?, perquè el concepte que tenim de ciutat, doncs, sol estar molt allunyat del que és, doncs, a la biodiversitat, a les polítiques verdes. Per tant, crec que a vegades costa, no?, com integrar aquests conceptes, però, de fet, relacionat amb la biodiversitat, fa en l'anterior ple es va aprovar el que és el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat, precisament amb aquest mateix objectiu. Ferran, comentem aquest pla estratègic.
1: Sí, o sigui, aquí al final, d'alguna manera, és consolidar la molt bona feina que s'ha vingut fent durant molts anys a l'Ajuntament, i, de fet, per això també ens van reconèixer el 2015, crec que va ser, amb l'European Green Leaf, no?, un reconeixement europeu. En aquell moment, a una ciutat, bueno, no som Barcelona, no som Madrid, no som... I tot i això ens van reconèixer aquesta feina perquè des de Mollet sempre s'ha apostat, no?, per la millora al final és de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, no? Llavors, amb aquest pla estratègic ara el que volem és ja preparar-nos per la següent transformació verda, per dir d'alguna manera, perquè
0: sí,
1: al final es venien fent moltes coses, però l'important també és consolidar i també tenir una mirada ja més cap amunt, no?, més d'horitzó, de dir cap a on hem d'anar també veient el context que tenim, i llavors és amb aquesta voluntat que s'ha fet aquest pla estratègic. Ara, a partir d'aquí, s'han d'anar desenvolupant plans d'acció específics per complir, no?, amb les línies estratègiques que en aquest pla que es va aprovar, i per unanimitat, que això també és molt, molt bona senyal, perquè al final són projectes de ciutat. Aquí ja no parlem d'una voluntat política, aquí parlem de millora de vida. Llavors, celebro que s'aprovés finalment per unanimitat.

0: Llavors, tot això influeix molt. Llavors, bueno, hi ha moltes coses que ja podem sospitar perquè ja coneixem la ciutat, però, evidentment, quan fas aquesta diagnosi ja més tècnica, amb dades avalades, no, dius, ostres, vale, doncs ara ja sabem realment la foto que tenim i podem planificar millor aquelles actuacions. Hem vingut plantant molts arbres durant els últims 2-3 anys, en certa manera també degut a la sequera que vam patir, que molts han anat malauradament morint,
1: sí.
0: Però ara sí que ja ens hem de plantar, ja hem reposat molts d'aquests arbres morts, hem aconseguit el nivell que volíem d'arbres, ara hem de dir, vale, ara els que plantem a partir d'ara han de ser ja pensant en millorar, doncs, aquesta regla del 3, no? El 30% de cobertura vegetal, tenir ombra als carrers, no? Sabem que tenim l'efecte illa de calor, que quan tu tens una vorera o una plaça dura de només formigó i ciment, a l'agost no pots estar a les 12 del migdia en aquella plaça, llavors necessites ombra. Llavors molta gent diu, ah, doncs fiquem tendalls. Home, a veure, els tendalls està bé com a solució, però l'ideal, si podem tenir un arbre en comptes d'un tendall, doncs mira, molt millor, no? Llavors, bueno, aquest equilibri. I després el 300, que està a tenir una zona verda de qualitat a menys de 300 metres de casa. Llavors aquí també els espais verds de qualitat, espais verds grans, també són punts de trobada per la gent, no? Gent que queda allà, anem amb els fills, amb les filles, amb els avis, van allà, seuen, fan la xerrada, o sigui, també són punts de trobada i també ajuden, bueno, pues, moltes vegades a poder sortir de casa i fer coses, no? Llavors, no només ho hem d'entendre com que millorem pel que fa a medi ambient, sinó que és que millores en general la qualitat de vida de les persones.
1: Comentaves que és un pla, no? Doncs que al final té diversos eixos, no? Mm-hmm. El temps és limitat i no podem comentar-los tots, però no sé, Ferran, si podries destacar amb pinzellades així a grans trets, doncs el més destacat d'aquest pla.
0: Bueno, com dic, aquest pla estratègic està molt enfocat en fer una diagnosi acurada, no, amb aquest criteri del 330-300, uh-huh. I sí que s'incloïa com a referència algunes accions com a mode d'exemple, no, a tall d'exemple. Però ara sí que ja estem treballant amb el primer pla d'acció, que aquest sí que ja ha d'incorporar concretament ja actuacions específiques, doncs, amb un pressupost, ja més acurades de què es vol fer, no? Normalment aquests plans estratègics poden ser a 15 anys vista, perquè són coses per anar treballant durant molt de temps, uh-huh. I llavors després tindrem aquests plans d'acció que potser són 2-3 anys amb actuacions ja concretes. Llavors, això és amb el que s'està treballant ara. L'objectiu principal, com dic, és aquest, perquè al final és millorar, com dic, qualitat de vida, qualitat de l'aire també, perquè hem d'entendre els arbres com filtres naturals, uh-huh. El tema de salut mental, o sigui, al final hi ha molts factors que són, bueno, imprescindibles avui dia.
1: Uh-huh. A l'hora de dissenyar aquest pla estratègic, no sé si us heu marcat alguna ciutat com a referent o, clar, entenent que cada ciutat, doncs, té les seves característiques, entenc que és difícil, no, copiar un mateix model aquí i allà, però no sé si us heu basat en alguna ciutat concreta.
0: De fet, com dic, aquesta regla està molt extesa, sobretot a nord de... Bueno, de fet, el que la va, diguem, inventar és del nord d'Europa i uh-huh. Allà és un context diferent, perquè nosaltres no tenim grans prats de gespa i casetes aïllades, no? És la nostra situació és molt, molt diferent. En el moment que nosaltres ho vam començar a fer, de fet, jo no crec que hi haguessin molts aquestes característiques, i també això ens ha valgut més una visita de la Diputació, que aquest pla es va fer conjuntament amb la Diputació, però vull dir que és un pla que jo crec que ha agradat i que segurament a molts altres municipis facin coses similars a les que hem fet. I ja històricament sempre ens ha passat una mica que Mollet ha anat una mica al capdavant, no?, amb aquests temes i celebro que, pues, puguem continuar amb aquesta línia.
1: Mm-hmm. Llavors, no és que vosaltres hagueu inspirat, sinó que podria ser que altres municipis,
0: sí,
1: no, us agafessin,
0: sí.
1: De referència. Ara ve l'estiu, tot i que aquests dies ja hi ha unes temperatures molt elevades i precisament els arbres, la vegetació, el que permet és aquest aïllament tèrmic, però també des de l'Ajuntament de Mollet heu apostat un any més pel que són els refugis climàtics, que de fet, doncs, seran protagonistes aquest estiu perquè hi ha tant d'interior com d'exterior. Ferran, comentem aquests refugis climàtics d'aquí de la ciutat.
0: Sí, al final aquí un any més ens sumem, no?, a aquesta creació de refugis climàtics. Al final la idea és que tothom, no?, que ho necessiti, doncs, pugui trobar un espai on estigui segur, no?, de les temperatures que... Uh-huh. Que tindrem, no? Tot i que aquests darrers 2 dies han donat una miqueta de treva, però al final ja sabem que pujaran i molt, no? Llavors,
1: sí,
0: hem d'estar preparats per això, no? I en aquest sentit, doncs, s'ha treballat una actualització de la nostra informació que teníem publicada a la Generalitat, no?, de la xarxa de refugis, per ampliar-la amb els que ja veníem, diguem, anunciant, no?, oficialment a Mollet, però també ara s'ha volgut, doncs, actualitzar-ho a la xarxa de refugis de la Generalitat, que suposo que en breus dies ja estarà actualitzat, i com dic, és posar a disposició de qui ho necessiti, doncs, aquests espais d'un oasis, no?
1: No, i de fet és que hi ha doncs, gent no, que a casa seva doncs, malauradament potser no pot gaudir d'aquest confort tèrmic, per tant

0: o estàs pel carrer, potser ja no t'has cansat, pots assistir o pots acudir en aquests llocs que, com dèiem, no sé si tens la llista, Ferran, i fem un repàs de quins són aquests refugis climàtics.
1: Sí, pel que fa als interiors, aquí, evidentment, en molts d'aquests casos estem limitats d'alguna manera amb l'horari del centre, no? Que això és una cosa que també estem treballant de cara a posteriori, però de moment doncs, aquests espais interiors, com poden ser els centres culturals, la biblioteca, el propi mercat municipal, no? La UAC de l'Ajuntament, no? Que són espais que tenen, bueno, que estan climatitzats. Jo crec que, si no tots, gairebé tots tenen font d'aigua, o sigui, al final són espais on la gent que ho necessita doncs pugui anar, no? I després el que sí que hem fet ampliar respecte a altres anys, perquè altres anys sí que es mencionaven els grans parcs d'alguna manera, però aquest any sí que hem volgut posar, ja que estem fent aquesta aposta forta pel tema de millorar places, parcs, no? Millorar medi ambient, verd urbà, doncs hem posat totes aquelles places o parcs que realment poden ser enteses com un refugi climàtic, no? Per no només pensar en, vale, sí, Camp Molà i el Parc de Planellador, ja tenim moltes més places que poden encaixar amb aquesta idea, no? Llavors, aquí sí que s'ha publicat tot aquest llistat de places.
0: Uh-huh.
1: I com dic, la majoria d'ells, doncs, amb fons per veure, amb bancs per poder seure a l'ombra dels arbres, no? I així també, doncs, aprofitar per passar una bona estona amb amics, amigues, no? Pues...
0: Doncs sí, de fet també aquests espais es podrien ampliar, no? Si tenim finalment aquest mes la plaça de Nebosc, que també comptava amb aquesta zona d'aigua, doncs també s'incorporaria
1: correcte,
0: en aquests refugis.
1: Correcte, sí, clarament és un altre espai que serà considerat inclòs amb aquesta llista de refugis climàtics que tenim moltes ganes, jo el primer de posar-me allà sota la galleda d'aigua.
0: De poder gaudir-ne.
1: Totalment.
0: Doncs de ben segur que en breus ho podrem fer. Ferran, hem arribat al final de l'entrevista. Gràcies per acompanyar-nos en aquest matí de divendres per parlar de tot això que s'està coent en matèria verda aquí a la ciutat, que de ben segur que en tornarem a parlar ben aviat. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, Ferran.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Molt bon dia de nou. Ens tornem a retrobar a aquesta hora en els micròfons de Ràdio Mollet per continuar amb el Posa't les piles i com cada divendres és el torn de l'espai dels esports on cada setmana comentem l'actualitat esportiva de caire local. Aquest cap de setmana aquesta activitat està molt marcada pels escacs i és que, de fet, des del Club Escacs Mollet doncs, es preparen per dos dies molt intensos amb molta activitat. Dissabte, el pavelló municipal de Riera Seca acull el que és la cloenda de la Lliga Escolar d'Escacs i diumenge és el torn de la 18a edició del Memorial Ezequiel Martín. Des del Club Escacs Mollet celebren una nova edició d'aquest Open Internacional. Per fer aquesta prèvia d'aquests dos esdeveniments, n'hem volgut aquesta setmana retrobar-nos via telefònica amb en Ramon Caro, que és el president del Club Escacs Mollet, i precisament, Ramon, volem començar parlant d'aquest Open Internacional. Què ens pots explicar d'aquesta 18a edició?
1: Doncs com ja és tradició, perquè 18 anys són bastants anys, com ja és tradició, el cap de setmana comença dissabte amb la disputa de la final de la Lliga Escolar de Mollet, on participaran 150 infants de diferents escoles de Mollet i Rodalies, i això serà dissabte al matí, i aprofitem el cap de setmana gran dels escacs de Mollet perquè tenim el Mercat Vell el cap de setmana. Llavors, el cap de setmana hi ha la final de la Lliga Escolar i diumenge l'Open Internacional, que comptarà aproximadament 130-140 participants de diferents països dintre del circuit internacional de circuits d'escacs de Catalunya, no? És el circuit català, que va d'abril a setembre, i aquest torneig ja plenament consolidat a Mollet i, bueno, situant Mollet en el mapa un any més i amb un marc que, excepte en algunes excepcions per eleccions o per algun imponderable, ha estat, crec que en 14 edicions, ha estat el Mercat Vell.
0: Comentant aquest Open Internacional, comentaves aquest gran nombre de participants. Són més o menys les xifres sobre les quals us moveu cada any, no?, aproximadament?
1: Sí, sí. Hi ha hagut algun any que per alguna circumstància aliena a nosaltres, ja no conto l'any de la pandèmia, que no va haver edició ni el 20 ni el 21, però sí que... No, el 21 va haver-hi... Crec que va haver edició... És que ara no me'n recordo. Uf, ara m'enganxes. Sí, crec que va haver edició, però amb mascaretes i tot com molt complicat. Sí, el nombre de participants és bastant estable. Depèn d'algun factor extern, no? Per exemple, tonteries, no? De vegades doncs hi ha 3 o 4 jugadors que m'han dit que no poden venir perquè hi ha eleccions a Perú i han de votar al consulat i si no voten els hi fan una multa important. Vull dir, mira quin detall més tonto, no? També hi ha jornada de la Lliga Francesa. Hi ha alguns jugadors internacionals que juguen a la Lliga Francesa i no podran venir a Mollet. Vull dir, sempre hi ha alguna coseta, no? Però, bueno, en general, és un nombre de participants bastant estable. No podem créixer molt perquè el Mercat Vell no permet créixer, però també dic una cosa, ens trobem còmodes amb aquest nombre de participants, estem bé, és controlable, és un torneig gran, però tampoc és enorme. Vull dir, més aviat el que ens interessa és mantenir-ho amb un nivell de participació adequat i ja està. No, la voluntat de créixer, mentre ho fem al Mercat Vell, no, tampoc és possible, m'entens? Per pur espai físic.
0: A més, també aquestes xifres, no, que repeteixen cada any, doncs, també mostren el fet de que els jugadors repeteixen any rere any en aquest Open, que al final també doncs, sempre això és una molt bona senyal, no, doncs, que estigui
1: sí,
0: consolidat.
1: Bueno, la participació es va renovant en el sentit que de vegades hi ha jugadors que ja porten molts anys jugant, altres que no, que juguen un any i un altre no, i un altre sí, un altre no, o dos sí i un no, però al final t'hi trobes que no és per dir-ho, però en general rebem molts bons comentaris respecte a que el torneig, doncs el joc és molt bo perquè és cèntric, a la plaça Prat de la Riba, tens molts comerços i molts bars, restaurants per anar a prop, a peu, per dinar. Mollet és una ciutat que, tots ho sabem, té les seves coses negatives i positives com totes, però si hi ha una cosa que ha de destacar avui en dia, no?, de Mollet en l'àmbit de la mobilitat, doncs que és una ciutat que, en general, està ben, quan Rodalies funciona bé, està ben comunicada amb Rodalies, per carretera, per autopista, per autobús, amb la qual venir a Mollet no és difícil per un jugador d'escacs en diumenge. Hi ha llocs que doncs, o vas en cotxe o que estan a Tarragona, per exemple, ara s'ha jugat a Santa Coloma de Queralt i has d'anar en cotxe, o a Manresa, doncs no és tan fàcil, no? Si Mollet té molts atractius perquè el torneig sigui un èxit, hi ha gent que ja sap doncs, que Club d'Escacs Mollet doncs, organitza el torneig força bé, és un torneig on hi ha una sèrie de normes que són clau per nosaltres, com són la puntualitat, de l'organització. Llavors, és un torneig que en general doncs, no hem tingut mai cap incident ni cap problema i això la gent ho agraeix. No? Sap que si tot va bé, a les 7:30, 8 menys un quart, va molt tardar, estem fent la cloenda, no? I això també un diumenge que tot el dia jugant partides s'agraeix, doncs, no?
0: Comentem també, Ramon, el funcionament del sistema de competició, perquè jugueu amb aquest sistema holandès de 9 rondes. Comenta'ns una mica en què consisteix exactament aquest sistema.
1: El sistema suís és un sistema que agafa un rànquing inicial per ELO, o sigui, s'ordenen els jugadors de més fort a menys fort. Ara mateix, a la llista que hi ha ara, el més fort és el jugador local, el gran mestre internacional Pere Garriga. Llavors, ara mateix, si es jugués ara hi ha 70 jugadors. Parteixes la llista en dos. L'1 contra el 36, el 2 contra el 37, el 3 contra el 38, així, i al final pues, el 35 contra el 70, no? Llavors, parteixes la llista en dos, juguen un contra l'altre. El que guanya entra a jugar contra els que tenen un punt a la segona ronda. El que empata contra els que tenen mig i el que perd els que tenen zero. Vol dir que a la següent ronda els que han fet un punt juguen entre ells. Van jugant així, i així vas aparellant a la gent per un sistema complex que hi ha que... informàtic, no? que l'àrbitre gestiona i al final tens els jugadors emparellats pels punts que van fent. Llavors, al final del torneig, el que fa pues, 7,5, 8, és difícil fer més de 8, eh? De vegades són 8,5, no? Però 7,5, 8, 9 punts són els que acaben guanyant el torneig, no? I després hi ha pues, premis per tram, per edats. El torneig es desenvolupa 5 partides pel matí i 4 per la tarda.
0: També, precisament, un dels punts més destacats de l'Open són els premis que es reparteixen, perquè són unes quantitats, de fet, bastant elevades.
1: Bueno, sí, a veure, la quantitat està estancada fa un temps, perquè també bueno, hem patit la pèrdua del principal sponsor que teníem, que era un sponsor privat, que va deixar de patrocinar perquè bueno, va haver un canvi, va morir la persona de l'empresa que era Cartonajes Miralles, no? Miralles Cartró, i van deixar de patrocinar, i aquest torneig el mantenim en memòria d'un regidor de l'Ajuntament i jugador del club fa molts anys, que va morir el 2008, que és l'Ezequiel Martín, i realment estem fent un esforç que és molt gran per mantenir el torneig, malgrat que és un torneig que pràcticament és deficitari, no? Llavors, hi ha 1.520 euros en premis, hi ha trofeus, hi ha una sèrie de despeses com a arbitratge, vull dir, al final mantenir un torneig com aquest és complicat per nosaltres, però bueno, ho fem per bona voluntat i per la memòria d'un exregidor de l'Ajuntament i company del club, però és força complicat. Ja et dic que cada any ens costa perquè no vam perdre aquest espònsor i no hem trobat un espònsor que ens vulgui donar suport al torneig, que a part que té molta repercussió doncs té un prestigi, no? Però bueno, si alguna empresa que ens sent s'estima ajudar, doncs benvingut sigui, no? Li podem hasta posar el seu nom al torneig.
0: Queda doncs feta aquesta petició i Ramon, ja per anar acabant la conversa, al principi apuntaves doncs, que un cap de setmana molt intens perquè el diumenge hi ha l'Open, però el dissabte és a la final de la Lliga Escolar d'Escacs. Comenta'ns una mica també doncs, com anirà aquesta jornada.
1: Doncs, bueno, la final de Lliga Escolar, com t'he dit, és una competició on juguen infants de totes les escoles de Mollet i voltants, de Perpètua, la Llagosta, Martorella, Sant Fos, i hi ha un premi individual per categories d'edat, no? Primer i segon de primària, tercer i quart, cinquè, sisè i l'ESO, perdó, i batxillerat, també hi ha un premi a la suma dels millors jugadors de cada categoria per premi per escola. Sempre donem un premi a les tres millors escoles i als jugadors individuals. És una festa, normalment l'alcalde, l'alcaldessa, sempre que poden, bueno, dic alcalde quan hi havia el Montràs i ara que hi ha la Mireia, sempre intenten venir perquè saben, bueno, saben... A Mollet hi ha una sensibilitat molt gran amb l'esport i saben que l'esport base doncs, és prou important a qualsevol esport, a qualsevol sense excepció, l'esport base és important i sempre ens donen suport i si no poden ells doncs, sempre envien un regidor, no? Idealment el d'esports, el Leo Conde, i si no doncs, algú altre. Llavors és una festeta... Sí, són dues jornades molt maques i molt interessants, molt diferents. Una seria escacs base i l'altra seria d'escacs de competició, no? Amb la qual, bueno, doncs, francament, és un cap de setmana per nosaltres molt important, molt gran i molt... Jo crec que molt esperat pel club. Ja és una inèrcia, perquè es fa cada any, però al final, quan acaba, dius, ostres, que bé, no?, un any més, i així estem, cap al 20 aniversari, que serà el 2028.
0: En definitiva, doncs un cap de setmana ple d'activitat que esperem doncs que vagi molt bé tant la jornada de dissabte com la de diumenge. Ramon, deixem aquí la conversa i, com sempre, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
1: Pues moltíssimes gràcies, com sempre, a Ràdio Mollet pel suport i per voler estar informats del que fem i poder informar així a la ciutadania.
0: Gràcies a tu, Ramon, que vagi molt bé. Bon dia.
1: Gràcies.
0: I després d'haver fet aquest apunt escaquístic, nosaltres continuem amb aquest espai dels esports per comentar alguns partits de play-off que es disputen aquest cap de setmana que tenim per davant. En futbol, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense comença aquest cap de setmana el que és la tercera fase dels partits de play-off després de guanyar amb contundència. De fet, el Martorelles en les fases 1 i 2 ara jugaran les fases 3 i 4 davant del Cardedeu. El primer dels enfrontaments serà aquest diumenge en camp contrari i, per tant, la tornada serà aquí a casa, al camp de la Molletense. Pel que fa als partits de la Lliga regular, els molletans guanyaven a casa davant del Cardedeu, però empataven al camp del rival. Si més no, els hi queden dues úniques fases per acabar aquests partits de play-off i esperem doncs, que puguin aconseguir aquest ascens tan esperat a Primera Catalana. I qui sí que comença de zero els partits de play-off aquest cap de setmana és en hoquei el primer equip masculí a segona catalana del Mollet Hockey Club, que de fet ells han acabat en la tercera posició del grup 2 i per tant jugaran aquests partits de play-off davant del Riudoms, que és el que ha quedat en la tercera posició però del grup 1. El primer partit el jugaran a casa aquest dissabte i després, el cap de setmana vinent, jugaran en camp contrari. Uns partits molt esperats perquè fa unes temporades que van baixar a segona catalana. Per tant, amb molta il·lusió doncs, disputaran aquests partits per poder tornar a recuperar la categoria de Primera Catalana. Aquests resultats els comentarem dilluns en aquest mateix espai dels esports perquè ens tornarem a retrobar en aquest magazín per seguir comentant l'actualitat esportiva local.

0: Benvingudes i benvinguts a l'Espai de Gats i Gossos. En el dia d'avui compartint temps de ràdio amb la veterinària Cèlia Roig, professional del Centre de Clínica Veterinària Mollet. Aquest centre es troba al carrer Aureli Marías Carrer, 7 i 9 de la nostra ciutat, i el telèfon de contacte és el 93 593 77 51. Repetim, 93 593 77 51, carrer Aureli Marías Carrer, 7 i 9 de Mollet del Vallès. Benvinguda, Cèlia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb gràcies. La Cèlia anem a parlar de petards,
1: sí,
0: perquè és una experta.
1: No,
0: no, no, no, no és que vulguem parlar de petards, sinó de com afecten a les mascotes. Sempre és un tema recurrent per aquestes dates, que sempre en parlem, o bé amb la Cèlia o amb la Rosa, però anem parlant perquè, evidentment, sempre hi ha persones que descobreixen, no?, potser la mateixa revetlla de Sant Joan,
1: ai,
0: que el seu gos, sí, o el seu gat ho passa fatal.
1: Sí. Idealment, clar, jo ara parlaré de idealment.
0: Sí.
1: El millor és que l'animal no tingui por, no? Clar, llavors per això hem hagut de fer, hi ha gossos i gats que no tenen por i ja està, s'espanten una mica i no els agrada, però no tenen aquell terror, no? Llavors, idealment és anar-los acostumant durant l'any, no esperar el dia de Sant Joan, a sorolls forts. Es pot fer augmentant el volum, de tenir gravats sorolls i anar augmentant el volum i anar-los acostumant. Això, bueno, és una utopia, no?
0: Clar, perquè això és l'ideal, quan, sí, però això ningú ho fa.
1: No, perquè jo ho entenc, també. Però, bueno, clar, també depèn de com pateixi l'animal. Si realment té un terror bestial, home, estaria bé. I ha de viure 15-20 anys, està bé que l'eduquem en que això no és perillós.
0: Saps què passa, Cèlia? Sí que és veritat que ara, al llarg de l'any, hi ha diferents dies, no?, que la gent va llançant petards,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: ara ha guanyat el campionat, sí, no sé què,
1: sí,
0: ara
1: sí,
0: és cap d'any, i
1: sí,
0: no? Però, clar, per la revetlla es concentra en poc temps,
1: sí, molt,
0: moltes traques.
1: Sí, sí, sí.
0: I
1: llavors, una cosa que jo estic recomanant bastant habitual, tenint entès que l'animal no té un terror, perquè llavors si té un terror això s'ha de solucionar d'aquesta altra manera que us he explicat, no?, amb un educador i anar-lo acostumant i a poc, tal, tal. Però també 15 dies o 3 setmanes abans, o potser no tant a vegades, avui dia hi ha moltíssims productes que són nutracèutics, que no són pastilles per sedar-los allà, deixar-los cau i ja està. I amb aquestes pastilles, amb aquests nutracèutics, el que aconseguim és ajudar a l'animal a tolerar millor, no que li entusiasmin els petardos, perquè això tampoc ens agraden, hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent que no ens agraden, però bueno, mira, posa taps i ja està, no? Però aleshores aquests nutracèutics el que ajuden és a que l'animal toleri millor aquest nivell de so. També serveix per quan van en viatges, moments estressants, serveixen per diferents coses, no? I amb això és una solució que està molt bé, que no és un medicament allò que has de vigilar amb la dosi i tal i tal, i però que s'hauria de fer com, no sé, 15 dies o 3 setmanes abans, anar-lo provant i anar mirant a veure si realment quin efecte li fa, com li fa, si es nota alguna cosa, si no es nota. És el que estem fent servir últimament, i la veritat és que la gent em diu, no, si no s'ha notat, no li he notat res, perquè abans donàvem calmants i sedants i deixàvem l'animal allà que no es podia ni bellugar. Però tot això és antic, tot això ja...
0: Clar, perquè de fet això que et deien, allò de la pastilla, perquè és que he dit...
1: Dels petardos,
0: sí,
1: la pastilla dels petardos.
0: Doncs, aquesta això, a més, tenia entès que es paralitzava, però l'animal continuava
1: això
0: sentint.
1: Això mateix,
0: no?
1: Això és la cepromacina. Bueno, que són els medicaments que hem donat amb bona fe, vull dir, perquè
0: ens pensàvem,
1: però després, bueno, tot evoluciona i ja sabem que amb això no es pot tranquil·litzar l'animal.
0: Cèlia, en algunes ocasions heu comentat que el que és important també amb aquest tema de l'educació, si ho passam molt malament, també dies abans, setmanes abans, crear com un espai
1: preparar la casa. O sigui, de fet, un espai segur l'animal l'hauria de tenir sempre. Un lloc on l'animal, això mateix, pugui desaparèixer i que el deixem tranquil. No? Això hauria d'existir sempre en una casa, que sapem que quan l'animal es posa allà on sigui, una habitació, a vegades el transportin, o a darrere de no sé on, que té un raconet de no sé què.
0: Però que sapiguem nosaltres on és, eh?
1: Clar.
0: No, ho dic perquè de vegades, sobretot amb els gats, de vegades els trobes allò ficats que no els trobes, no, realment. No,
1: conèixer quin és el seu lloc segur, que sí. Normalment és millor que el triï ell. Aleshores, deixar que es posi allà, si ni pastilles ni res vol desaparèixer, doncs que pugui desaparèixer, i sobretot no hem de fer mai vine, que no passa res, i treure-la la força d'allà. No. Quan entren a la seva, que jo els dic cova, no podem posar mai la mà dintre de la cova, perquè podem ser mossegats o esgarrapats i l'animal tindrà la raó. Quan està a la cova, l'hem de fer, si volem fer-lo sortir, l'hem de fer sortir o ensenyant-li menjar o alguna cosa, o... però no hem de ficar mai la mà a dintre del seu espai, de la seva bombolla.
0: Ja
1: no.
0: Sabeu, si teniu infants, sobretot vigileu amb
1: sobretot,
0: aquest tema.
1: Sobretot, per favor. No? I aleshores, un lloc segur és molt important, perquè tot i havent-li donat les pastilles, haver-lo acostumat, no sé què, igual, és que els animals hi senten moltíssim, i llavors el que a nosaltres ens molesta, a ells els molesta 400.000 vegades més.
0: Perquè la capacitat auditiva d'un animal,
1: clar,
0: que és molt
1: imagina,
0: més sensible.
1: Sí, és molt més sensible, i llavors això pues, li molesta moltíssim.
0: I no es tracta de que vosaltres no gaudiu de la rabella, però evidentment, si ho passat molt malament...
1: Clar, també hi ha molta gent que em diu, pues mira, jo passo, marxo. Me l'emporto a la muntanya i a campo i... però clar...
0: Bueno, no però sempre és viable, no però, és viable tampoc, però tampoc et fiquis allò al bell mig de la rebella.
1: I clar, no? Llavors hi ha gent que no, que deixen el gos a dintre de casa, amb el seu lloc segur, i ja li han donat les pastilles, i no passa res, són 4 o 5 hores i ja està. Això seria lo millor per
0: tothom. I si teniu un animal molt golafre, vigileu amb la coca. No?
1: Això ja és a part. Això seria un altre programa. Si és golafre, això pot voler dir moltes coses. Però heu de tenir en compte això. No, les pastilles, les dels petardos antics, no. Sí, a vegades, si amb aquestes nutracèutics que nosaltres us donem tampoc n'hi ha prou, existeixen pastilles per les hores immediates. I, evidentment, no us les donarem i ja està, no passa res. Però ideal seria això. Amb els nutracèutics, un lloc segur, que estigui el més insonoritzat possible, que l'animal no passi calor...
0: I que estigueu amb ell.
1: Bueno, aleshores, si estem amb ell...
0: No, ho dic allò en el sentit de que igual, si dius, ho passa molt malament, el deixo a casa i marxo.
1: Bueno, però
0: no.
1: Si l'animal està acostumat a estar sol a casa...
0: No passa res.
1: En principi no hauria de passar res. Depèn de la por que tingui l'animal, vosaltres en sentit comú ja veureu. Però i després una altra cosa que no hem de fer els propietaris és demostrar ansietat davant d'un petardo. Perquè anem a passejar i tiren un petardo, ai, no sé què, pa, vine. Uf, li estem ensenyant que això és mega perillós. Va, aleshores, si a nosaltres tampoc ens agraden els petardos, doncs intentar no, davant de l'animal, no demostrar molta ansietat i molts crits i molta aversió, perquè això li transmetem a l'animal també. Però clar, això ja és més feina.
0: Ara, si ho passem tan malament nosaltres, segurament tampoc ens exposarem,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, segurament.
0: És a dir, que ja està bé, ja... Sí, no? Que de vegades hi ha allò animalons que dius, ai, doncs s'assemblen al propietari.
1: Bueno, això passa no? Moltes vegades, i això està demostrat científicament, Hi ha articles que demostren científicament que nosaltres, la nostra, els nervis, la nostra, li transmetem
0: a l'animaló.
1: Sí, amb les nostres actituds, amb el nostre llenguatge corporal, i sí, sí.
0: Ah, és curiós.
1: Perquè... Bueno, per això moltes vegades els educadors ens han d'ensenyar més a nosaltres que
0: els...
1: Sobretot el que no hem de fer, sobretot, Ja us dic, idealment seria que l'animal tolerés el soroll, que no li agrada, vale, d'acord, però que no, si demostra terror o aquelles paràlisis o molta agressivitat o així, això, aquí hem de fer alguna cosa més forta, No, vale, li podem donar la pastilleta el dia abans, però si aquest animal demostra aquesta ansietat, també està patint molt, o sigui que quan no hi hagin petardos hauríem de fer alguna altra cosa, també.
0: Mm-hmm. Que això, amb un tema d'un educador, tampoc penseu que són dos o tres dies que s'ha de fer.
1: No, clar, això es necessita més temps. Lo habitual és que amb els nutracèutics aquests pues, vagin bé, i si puntualment necessita una dosis per les 2-3 hores abans, bueno, pues això no passa res. Però si veieu que manifesta realment, ho passa horriblement, feu alguna cosa més. No el dia, no estic parlant del dia dels petardos, però durant l'any pues ajudeu a l'animal amb classes o amb alguna cosa, sí.
0: Queda clar. Cèlia, ho deixem ara aquí. Moltíssimes gràcies,
1: res,
0: com sempre.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Fins la pròxima. Adéu.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Vilaseca, continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a l'AP7 a Parets del Vallès, a la C33 a Mollet del Vallès i també està tallada a la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per l'AP7 i es recomana en aquest cas la C17. A la B10 també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa i ha instat als sindicats a avalar-lo per tal de començar a treballar.
3: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
2: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicleta. També s'han convocat tres columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat, ara les d'avui, que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Dojacat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
1: Notícia. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
2: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: I a 9 minuts que passen de les 10 del matí, nosaltres encarem ja el que és la recta final del magazín matinal d'aquí de Ràdio Mollet, el Posa't les piles, i ara mateix ho farem amb els infants de Ràdio Besora, perquè ens parlaran de la Cantania 2026 i ho faran amb la nostra companya Lorena Serra, perquè aquest mes de juny diversos centres educatius d'aquí de la comarca s'estan preparant els últims detalls per poder oferir aquests concerts de la Cantania 2025, i d'això nosaltres tampoc ens ho volem perdre i parlem amb els infants de Ràdio Besora. Endavant.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou programa dedicat a Cantània. Ens agrada cada any trobar un espai per parlar d'aquest bonic concert participatiu que afavoreix la trobada de diferents escoles de primària. En aquesta ocasió ho farem amb l'Abril.
1: Bones a tots i totes. Jo sóc alumna de 5è de Can Besora i aquest any participaré a la Cantània l'últim rellotge 2026.
0: També escoltarem altres alumnes participants i acabarem amb una entrevista molt especial.
1: No, no, espera, Lorena, ho vull dir jo. Entrevistarem el Jordi Vidal, que és l'actor que posa la veu a l'Enigma, el personatge principal d'aquest any.
0: Jo ja hi he parlat altres vegades i l'he vist a espectacles com L'Aranya, Guillermota o Estimadíssims Malvats i té una veuarra brutal.
1: Després l'escoltarem.
0: Recordem que Cantània és un musical diferent cada any, pensat en que els infants el puguin cantar a un gran auditori.
1: En concret, l'Escola Can Besora actuarem al Teatre Auditori de Granollers.
0: I com estàs, Abril? Molt nerviosa? Tu ja havies actuat abans a un gran teatre?
1: Actuar no, però hem estat a grans auditoris, al Palau de la Música i al Liceu, de visita, no cantant.
0: I et fa sentir nerviosa la idea?
1: No especialment. Estic acostumada a ballar davant del públic.
0: Que bé, doncs. Espero que els teus companys i companyes tampoc es posin nerviosos i tot surti superbé. També com aquest programa d'avui. Et sembla si escoltem un àudio per saber com van els nervis d'una companya teva?
1: Val, d'acord. Em sembla genial. Escoltem a la Mar. Aviam què diu.
2: Jo no estic molt nerviosa de moment, però sé que quan arriba aquell dia seré bastant supernerviosa i quan arribo una setmana abans o alguna cosa així, sí que estaré molt nerviosa. Sé que, bueno, a mi estic desallant que arribi aquell dia perquè sé que serà una experiència que es viu solament una vegada a la vida i crec que serà superxula.
0: Seguríssim que sí, superxula serà l'experiència. Ja m'ho explicareu.
1: Doncs tot això era l'introducció. Ara és el moment d'aprofundir la Cantània 2026.

0: Del 5 al 14 de juny, l'Auditori de Granollers acollirà a diferents escoles del Vallès que interpretaran la Cantània 2026, aquest any dedicada al temps i a reflexionar sobre la felicitat.
1: La història comença amb una venedora de rellotges que li falta per vendre l'últim rellotge. Aleshores es troba al poble de Després amb l'Enigma, un personatge molt misteriós que durant la història es descobrirà qui és.
0: Té molt bona pinta aquest any la Cantània. Com continua?
1: Junts viatgen a diferents pobles, amb persones molt diferents. Per exemple, passen pel poble riu que riu, que tothom està cansat de riure.
0: I de poble en poble, finalment aconsegueix vendre el rellotge?
1: Doncs no t'ho diré, perquè si no seria fer molt d'espoiler.
0: Ai, d'acord, però ara em quedo amb les ganes. Deixa'm preguntar-li a una altra de les teves companyes, aviam si em dona més informació.
1: Intenta-ho amb l'Alba, a veure si ella et fa spoiler.
2: Doncs jo sí que et faré una mica de spoiler. Mira, jo crec que a l'últim rellotge ho ven en el poble de Després, que és l'últim poble, i la venedora acaba dormint-se profundament i ja no saben més res de la venedora. I, clar, no ho puc saber del tot perquè en els assajos no diuen molta informació i, doncs, això, que no ho puc saber del tot. Però, si voleu veure, aneu, adeu!
0: Així, doncs, que no sabrem al final, ja veig.
1: Doncs no, perquè ja veus que ni nosaltres pràcticament el sabem.
0: El que sí podem dir és que la Cantània d'aquest any està composada per en Jordi Cornudella i té la dramatúrgia de la Tina Vallès.
1: Jo us diré que els cantants són la Mariona Llobrera i en Jordi Vidal. Aquest últim serà a qui entrevistarem avui.
0: Tinc una idea, Abril. Què et sembla si fem una mica la lectura d'un fragment de l'espectacle perquè els oients es facin millor a la idea?
1: Em sembla bé, jo faré de venedora i tu d'enigma.
0: D'acord, començo. Benvinguda.
1: Renoi, quin ensurt? Qui ets? On sóc? D'on has sortit?
0: Sóc l'enigma.
1: És broma.
0: Jo no faig mai broma.
1: Ah, i on sóc?
0: A l'últim poble.
1: L'últim poble de...?
0: L'últim poble de tots.
1: Què vols dir?
0: El que he dit.
1: Eh?
0: Si has arribat fins aquí, és que ja has visitat tots els pobles.
1: Quiquis, visitis, titis i lis pibis.
0: Parlo seriosament.
1: Masa i tot, i on és tothom? O és que en aquest poble només hi vius tu?
0: No ho vulguis saber. Tot tan de pressa. I fins aquí. Té molt bona pinta, aquesta història.
1: Molt. Bé, a mi m'agrada. Escoltem, aviam, la meva amiga Siena, si també li agrada.
3: A mi m'agrada molt el tema de la Cantània perquè és un tema que està molt poc fet i les cançons que també estan molt bé currades i treballades i les coreos que els mestres curren molt perquè ens surtin bé. Per tant, la Cantània per mi serà una experiència única perquè jo mai havia fet ninguna coral, no havia estat en ningun teatre. Serà una experiència molt única.
0: Anem ara per l'entrevista?
1: Endavant, Lorena!
4: Ara ja em veus del tot?
5: Ets... Sou...
4: Ho sé.
5: Em recordes tanta gent a la vegada?
4: Tota la gent que t'estimes.
5: Ara et veig tot.

0: Avui parlarem amb en Jordi Vidal, cantant i actor especialitzat en el teatre musical.
1: Va néixer a Barcelona i es va llicenciar en art dramàtic a l'Institut del Teatre.
0: La seva carrera combina la interpretació teatral amb el cant i també la creació d'espectacles musicals.
1: Alguns dels muntatges més representatius de la seva trajectòria són, senzillament, Coses de l'Ovidi, un musical dedicat a Ovidi Montllor.
0: Montbrel, un concert teatralitzat basat en les cançons del cantautor belga Jacques Brel.
1: Guillermota, un espectacle musical inspirat en el repertori de Guillermina Mota, amb el que va guanyar el Premi de la Crítica 2021, el millor actor musical.
0: Estimadíssims malvats, un espectacle teatral musical amb dramatúrgia de Víctor Borràs Gasc, on combina cançons tradicionals i música electrònica per explicar històries de crims i llegendes populars.
1: Bon dia, Jordi Vidal.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé, molt bé, molt content de ser aquí.
1: Soc l'Abril i et vull fer unes preguntes. Has participat alguna altra cantània d'un altre any?
2: Sí, mira, vaig participar en la del 2008 i la del 2021. La del 2008 era Arion i el Dofí i la del 2021 era Virtual.
1: Qui i quan et van proposar de participar a la cantània i vas dir que sí a la primera?
2: Doncs mira, no m'ho van proposar, sinó que vaig haver de passar una prova de cant i d'interpretació. I llavors, quan la vaig acabar, al cap d'uns dies em van dir que m'havien agafat per fer la cantània i també per gravar el disc.
1: T'ha agradat l'experiència per repetir una altra vegada?
2: Mira, si és la tercera vegada que la faig, la repetiria tota la vida, perquè és una experiència única i, anava a dir, irrepetible, no, perquè en aquest cas ja l'he repetit tres vegades.
1: T'has après les cançons molt ràpidament o t'ha costat?
2: Bé, hi ha algunes cançons que m'han costat una mica més, però com que la música del Jordi Cornudella és molt bonica i acompanya molt, ha sigut més fàcil que en altres ocasions.
1: Tu com a actor t'agradaria participar més com a cantant, també interpretant la cantània? De fet, què et semblaria si la cantània es convertís en un espectacle musical? Voldries ser actor protagonista cantant i ballant?
2: Totalment, i més fent aquesta cantània. Bé, la totes, però aquesta especialment.
1: Quan cantes, com t'ho fas per aguantar tanta estona la respiració?
2: Bé, és un entrenament, no? Com tots aquells que corren, que aguanten molta estona corrents, doncs tu entrenes, i arriba un punt que la respiració també s'entrena i és com que la veu és un múscul, com més exercitat tinguis aquest múscul, més resistència tens.
1: Què et consideres primer, actor o cantant?
2: És una molt bona pregunta. Mira, això depèn de l'època, estic més a un costat o a l'altre, però et diré que en els últims anys m'agrada més considerar-me cantant que actor.
1: Passes molts nervis en cantar davant de la gent o ja estàs acostumat?
2: Després de 30 anys ja estic molt acostumat i a més et diré que és que m'agrada molt.
1: Moltes gràcies per estar aquí i per respondre les nostres preguntes.
2: A vosaltres.
0: Jordi, em toca a mi ara. Tot i que l'Abril t'ha preguntat totes coses que jo no sé gaire més que dir.
2: Molta gràcia.
0: Bé, una pregunta sí que tinc, Jordi. Crec que l'anterior, la última cantània que vas participar, va ser molt complicada, oi? Perquè va ser temps de Covid i poder juntar tants cantants. Quins records tens d'aquell moment?
2: Doncs mira, són records ambivalents, no? Per una banda, content perquè la vam poder fer, perquè justament l'havíem de fer l'any 2020, aquella primavera, i no va poder ser. A més, era una cantània especial perquè l'havia escrit a l'Òscar Peñarroya i em va trucar, quan li van encarregar la cantània, em va trucar i em va dir vull fer la Cantània i estic escrivint-la i l'estic pensant en tu. Vull que mai m'havien escrit com una cosa amiga per mi i això em va agradar molt. Després la pena va ser que sí, que la vam poder fer l'any següent, però clar, dels 100 concerts que havíem de fer, en vam fer una tercera part i encara estàvem en èpoques de distàncies, de mascaretes. Bé, tot era una mica més entristit.
0: En aquesta ocasió, els records que quedaran seran nosaltres de ben diferents, i més pel que he deduït que t'estava escoltant, perquè aquesta és una miqueta de les tres la teva preferida, potser, el tema, o...
2: Home, és a dir, dels tres fills, quin és el que més estimes? És difícil, no? El que passa és que sí que hi ha una cosa molt bonica, que és que la música és del Jordi Cornudella, que és el pianista que m'acompanya, Guillermo, amb qui he establert una relació d'amistat i professional, també, personal i professional, molt, molt intensa i molt prolífica. I és algú... que ha aparegut a la meva vida i que té una sensació

0: Hem arribat al final. Oh!
1: Quina pena.
0: Però no és el final de cantar, ni molt menys, eh? Just ara comencen les actuacions. Tens ganes, Abril?
1: Clar que sí, moltes ganes.
0: Ho teniu tot ja ben assajat i llest? Et saps totes les coreos?
1: Ja ens les sabem, perquè les hem practicat moltíssim. Les cançons de sobres, tot i que hi ha algun company de classe que desafina una mica. No diré noms, que no és el lloc. Espero que no se les senti gaire o que no desafini el dia de l'actuació.
0: Jo també, Abril. Espero que tot soni genial. Tan genial com ha sonat avui el nostre programa. Moltes gràcies també als nostres oients per escoltar-nos i a tu, Abril, per venir i la bona feina feta amb aquest programa.
1: Fins aviat. La propera serà l'últim programa del curs. Parlarem del Festival Arlequí. Adeu a tothom!

amb això posem punt i final al magazín de Ràdio Mollet Posa't les piles, corresponent avui divendres, dia 5 de juny. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més en aquest espai que també és el vostre, i ens trobem a partir de la setmana vinent. Molt bon cap de setmana.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Comissió Cultural 08 Sound organitza per primera vegada una jornada cultural on la música, Sound System i l'art es donen de la mà. Així ho ha explicat una de les persones integrants de la comissió, Carla de la Torre.
1: Tot va començar perquè, bueno, som de Mollet, hem estat creixent a Mollet i després, pues, com hi van a... hem fet les nostres vides fora també i a tots ens ha agradat aquesta cultura del sound system, hem anat seguint a diferents esdeveniments que es fa, doncs, a Barcelona o llocs fora de Mollet, i a la vegada també tenim un perfil, doncs, que ens interessa molt les arts plàstiques. Aquí vam trobar que hi havia alguna interessant i, com sempre, Mollet és la nostra casa, vam dir, això ha de passar a Mollet també i ho vam voler apropar.
0: La jornada batejada amb el nom Back to the Roots tindrà lloc aquest dissabte, dia 6 de juny, al Parc de Can Molà. L'esdeveniment començarà a les 5 de la tarda amb la realització de diferents activitats creatives obertes a tothom. Els tallers acompanyats de la música Sound System es desenvoluparan fins a les 8 del vespre per continuar després amb la festa fins la 1 de la matinada. I també us informem que la Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement amb l'objectiu de compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. La jornada ha servit alhora per lliurar els premis Martí i Febrer, que reconeixen no només la labor científica, sinó també el compromís social. El projecte reconegut ha estat la creació d'una unitat de coordinació de fractures osteoporòtiques. També per primera vegada ha estat reconegut un projecte extern vinculat amb la sostenibilitat i la salut planetària. Aquest primer premi ha correspost a l'Institut Gallecs per la implantació de la cinquena hora de ciències. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
1: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pegar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

De vegades tinc el cap ple d'idees espesses. Només veig la part fosca i les dificultats. M'amoïno per la pasta, per tenir una vida intensa, per l'amor.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, al municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: La bona música a Music Calaix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10, també hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Esther Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la sala d'activitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
3: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat d'amnistia en mesos. El posava directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal una assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 704, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Continuem amb la història de l'alpinisme modern. Passem d'uns tímids intents d'escalar el Mont Blanc a començar a prendre's la cosa més seriosament. Avui, capítol 3, el Mont Blanc, segona part. Varen haver de passar 8 anys perquè es dugués a terme un nou intent d'escalar el Mont Blanc i una nova generació de guies, molts dels quals encara no havien nascut quan Sozir va oferir la recompensa, es varen llançar cap a la muntanya. El 1785 van començar una sèrie d'intents que any rere any varen servir perquè els guies anessin acostumant-se al terreny i millorant a poc a poc la seva rudimentària tècnica. I d'altra banda, també per deixar de banda els seus temors. El mateix Sozir, que llavors tenia 45 anys, va decidir participar en un dels assalts acompanyats per 9 guies, sense èxit. Totes les temptatives es realitzaven per la vessant nord-oest, ja que es considerava la ruta més lògica. I en 3 ocasions varen assolir el cim del Dom de Gouté, a 4.389 metres, però cada cop es trobaven amb l'aresta final que duia el cim i a partir d'aquell punt eren incapaços de continuar. Així doncs, si bé Horace Benedict de Sozir va ser qui va pujar en marxa l'empresa, a Chamonix hi havia un home diferent de la resta de guies i que mirava la muntanya com un problema per resoldre. Aquest home, figura capital de la conquesta del Mont Blanc, va ser Michel Gabriel Paccard. Fill d'un notari, va néixer a Chamonix l'any 1757 i es va formar a Torí i a París, on va estudiar medicina. El 1781, Paccard va començar a exercir com a metge al seu poble natal i de seguida es va dedicar, gràcies a la seva aguda intel·ligència i a les seves dots com a escalador, a investigar sobre els problemes de supervivència en l'alta muntanya. Home de formació científica, no es conformava en acceptar perquè sí les opinions dels altres i va començar a estudiar distintes rutes i observar la muntanya des de diferents angles. Com que no es podia permetre el luxe de contractar portadors, efectuava totes les seves temptatives acompanyat d'algun amic o parent a qui aconseguia convèncer. Amb tot aquest panorama va realitzar uns 5 intents i finalment va arribar a la conclusió de que la millor ruta per atacar el cim era no per la vessant nord-oest, pel Dom de Gouté, sinó per la vall del Gel. Estava convençut que tots els precipicis que l'envoltaven podien salvar-se per una dreta rampa de neu, actualment coneguda com l'Ancien Passage, que duia cap a un terreny més fàcil. Tots els guies opinaven que aquella via era impossible, però ell havia estat observant la ruta amb el seu telescopi durant 3 anys, fixant-se en tots els llocs on s'hi podien produir allaus i observant els canvis que es produïen en el gel, fins que es va convèncer que es tractava del millor camí cap al cim. En Paccard no perseguia la fama. Era un home modest que parlava poc dels seus avenços. El seu afany per assolir el cim es devia més al seu afany d'aconseguir-ho en nom de França com per al seu interès científic. Anhelava realitzar mesures baromètriques i altres observacions per tal de determinar l'alçada de la muntanya i demostrar que el seu Mont Blanc era el cim més alt de tots els Alps, la qual cosa en aquells temps no era generalment acceptada. Així doncs, Paccard va planejar dur a terme l'intent durant la primera lluna plena d'agost de 1786. Inicialment tenia previst d'anar-hi amb un amic, però al final aquests no li va estar possible i va haver de contractar a Jacques Balmat. Aquest era un jove camperol que es guanyava la vida caçant isards i recollint cristalls de roca. Era bon escalador, fort i valent, però a la vegada xulo i cregut, per la qual cosa els demés guies de Chamonix no el consideraven un bon company. 2 mesos abans havia format part d'un dels grups que havien arribat al Dom de Gouté. En Paccard se'n va guardar prou d'explicar-li que la seva intenció era anar per una ruta diferent, ja que sospitava que l'entusiasme de Balmat s'esvairia tan bon punt li digués que per on realment volia pujar era per la tristament famosa Vall del Gel, on el 1775 havia fracassat la primera temptativa dels 4 guies. Tarda del 7 d'agost, aquells dos homes van sortir de Chamonix. Era un grup molt reduït i mal equipat per una empresa com la que anaven a escometre. Anaven molt carregats. Doncs, a més de les mantes i el menjar, havien de carretejar amb aquells pesants i voluminosos instruments del doctor Packard. Havien passat 3 setmanes de mal temps, però aquella era l'última lluna plena abans de la tardor i el doctor no volia perdre aquella oportunitat. Varen passar la nit al raser d'unes roques a l'alçada de la muntanya de la Cot per reprendre la marxa de matinada. A les 4:45 del matí arribaven a la cresta rocosa. Varen entrar a la zona del gel i a partir d'aquell moment començaren a veure-se-les amb les esquerdes de la junció. Els dos homes ja havien estat allà, però com acostuma a succeir a final de temporada, el gel el trobaren molt més caòtic. Sense cordes ni piolet, imagineu el drama d'aquells homes, els quals no disposaven només que de 2 perxes d'uns 3 metres de llargada, les quals les van utilitzar en diverses ocasions per col·locar-les travessades damunt les esquerdes i així poder-les creuar. Encara més perilloses eren les petites esquerdes dissimulades sota la neu. Fins a 4 cops van haver de tirar-se al damunt de les perxes per poder sortir del malpàs gatejant sobre elles. Fins a aquell punt, en Balmat estava convençut que seguien la ruta tradicional, però quan en Packard, en comptes de girar a la dreta en direcció al Dom de Boter, va seguir recte cap a la Vall del Gel, se'n va adonar de les veritables intencions del doctor. Penetrar dins d'aquell congost i provar una ruta que els guies havien declarat impossible. I què va passar després? Seguim la setmana que ve.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: El dijous dia 4 hi ha la programació del segon semestre de 2026. A les 20 hores, en el local del club, vocal Alfons Fernández. Mateix dijous dia 4, extrem. Matinal, grup dels dijous. Llinars del Vallès, poblat ibèric del Far. Vocals Francisco Vera i Carlos Revilla. Recorregut 8 quilòmetres amb un desnivell positiu de 323 i negatiu de 323. 4 hores de durada, dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí i el transport en vehicles particulars. Dissabte 6, senders. GR2, etapa 2, Boadella de l'Empordà, a Lladó. Vocal Jordi Luque. Recorregut 16,7 quilòmetres, més 3,1 opcional. Amb un desnivell positiu de 510 metres, més 220 opcionals. I negatius de 410 metres, més 220 opcionals. I 4 hores més 1,1 d'opció. Dificultat mitjana. Cal portar, esmorzar, dinar, aigua i equip personal. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 20 euros als socis, 26 euros no socis. Observacions. Una petita desviació en la ruta opcional ens permetrà fer el cim de Santa Magdalena, que és un 100 cims, amb vistes a la banda i banda de l'Empordà i els Pirineus. Diumenge 7, tothom. Catifa floral del Corpus a la Rambla. Vocal Maria Teresa Llavina. Cal apuntar-se per saber quines persones comptem. De 7 a 7:30 del matí es començaran a preparar les catifes.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. El documental gallecs El batec de la terra es continua coent aquest dijous al Casal Cultural de Mollet. Ha acollit una jornada on s'ha presentat l'esquema de la peça audiovisual i s'ha posat al centre un cop més la reivindicació de gallecs. Marina Dunyach, membre de la Comissió per la Defensa, ha afirmat que El batec de la terra va de resistència, però també del gallecs actual.
1: I ara estem fent aquest documental. Aquest documental no va de batalletes només, no, va de el que vam fer, que, quina resistència vam posar-hi, però també el gallecs d'avui, el gallecs present, que el gallecs encara li fa, té moltes mancances. Per tant, fem un reportatge de temporalitat i seguint una mica l'història de gallecs.
0: El batec de la terra és un projecte impulsat per la Comissió per la Defensa de Gallecs que es va presentar en el marc d'una festa celebrada el setembre de 2025 i des d'aquell moment tota la comunitat s'hi ha volcat. El documental parla de la tasca de la comissió i tota la feina feta entre els anys 77 i 84, un període en què feia uns anys que s'havia produït una expropiació de terrenys i la comissió va aconseguir frenar-la a la meitat. I també us informem, i ara parlem d'esports, que el Club Escacs Mollet es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Diumenge arriba la 18a edició de l'Open Internacional Memorial Ezequiel Martí, on s'esperen més de 120 participants. Es tracta d'un torneig que es caracteritza pel seu sistema de competició. Es juga amb el sistema suís de 9 rondes, que són partides de 15 minuts més 5 segons per torn. Tot això serà diumenge, però el dia anterior, dissabte, les mateixes instal·lacions de Riera Seca acolliran la final de la Lliga Escolar d'Escacs. S'espera la presència de jugadors i jugadores a les escoles i instituts de Mollet i també de la comarca. En definitiva, un cap de setmana molt important i esperat pel Club Escacs Mollet, on dissabte serà el torn de la base i diumenge de l'elit. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja a Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga, que segons Educació té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
3: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-los possible.
2: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els dos anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
4: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posava directe, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de tres motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o, i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Els docents de Mollet del Vallès han reaccionat

0: Durant les darreres hores, el rebuig inicial del preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Si bé el preacord incloia un augment salarial, comenten que no accepten el preacord perquè l'augment de sou no és l'aspecte més primordial. I també us informem que la Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement. L'objectiu ha estat de compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. I també parlarem del fet que el documental Gallecs al Batec de la Terra es continua coent. Aquest dijous, el Casal Cultural de Mollet ha acollit una jornada en què s'ha presentat l'esquema de la peça audiovisual i s'ha posat al centre un cop més la reivindicació de Gallecs. I en esports, el Club Escacs Mollet es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Diumenge arriba la 18a edició de l'Open Internacional Memorial Ezequiel Martín i dissabte acolliran la final de la Lliga Escolar d'Escacs. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust, amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquest sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu, i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes. I l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres. Totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt. No només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estat a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el sauló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: És una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants. Amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un parc de les olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: Que el nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica, han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Sendes.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí, que va ser... Déu-n'hi-do, eh? I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles. Després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona. Passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona, un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona. És una bonica església d'origen romànic, amb un campanar d'espadanya. I de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres, i fem cap al Mas de Sabitat de Passarella, força gran, i poc més enllà a la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Ja és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina, els Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca el principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic, i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos.
4: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
6: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
7: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wailet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta en les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol. amb tota l'energia. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 5 de juny de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Els docents de Mollet del Vallès han reaccionat durant les darreres hores al rebuig inicial del preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Si bé el preacord incloia un augment salarial, comenten que no l'accepten perquè l'augment de sou no és l'aspecte més primordial. La Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement. L'objectiu és de compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. El documental Gallecs al batec de la terra es continua coent. Aquest dijous el Casal Cultural de Mollet ha acollit una jornada en què s'ha presentat l'esquema de la peça audiovisual i s'ha posat al centre un cop més la reivindicació de Gallecs. I en esports, el Club Escacs Mollet es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Diumenge arriba la 18a edició de l'Open Internacional Memorial Ezequiel Martín i dissabte acolliran la final de la Lliga Escolar d'Escacs. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Els docents de Mollet del Vallès han reaccionat durant les darreres hores al rebuig inicial del preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Aquest dijous a la tarda els docents catalans rebutjaven el preacord amb el 65,1% dels vots en contra, ja que consideraven que es quedaven masses demandes pendents. Entre les principals queixes trobaven a faltar una clàusula per accelerar la reducció de les ràtios i tenir més recursos per l'escola inclusiva. Si bé el preacord incloia un augment salarial, Rubén López, mestre de l'Escola Sant Jordi i membre de l'Assemblea Intercentres de Mollet, ha comentat que no l'accepten perquè l'augment de sou no és l'aspecte més primordial.
2: Per nosaltres l'econòmic no és el primer de la llista que volem. Nosaltres demanem més recursos, tant personals com materials, per l'escola, per l'escola inclusiva, el tema de les ràtios i el dels diners, doncs, que és el primer que ens donen, per nosaltres és el més important i s'ha vist reflexat en els resultats de la votació.
0: Més enllà de les millores salarials, 388 euros a primària i 389 a secundària en 4 anys, el preacord incloia dotar de més professionals per reforçar l'escola inclusiva o la recuperació dels complements d'antiguitat, entre d'altres. Malgrat el vot negatiu dels docents durant les darreres hores, la situació ha evolucionat després que els docents de secundària acabessin avalant el preacord amb el Departament d'Educació. La decisió s'ha pres després de diverses votacions internes i negociacions sindicals que han permès desbloquejar parcialment el conflicte. Davant d'aquesta situació, Rubén López ha comentat que continuaran les protestes.
2: Per nosaltres és una mica com l'equip d'acord que va haver també en Comissions Obreres i UGT, no? Que al final sembla que decideixen uns quants i per molt que democràticament el conjunt total del personal docent hagi expressat que no està d'acord amb aquest preacord, doncs ho tiren endavant. Bueno, doncs nosaltres continuarem amb les nostres mobilitzacions i les nostres protestes demanant el que realment necessitem i no el que a ells o a elles els hi va bé.
0: A dues setmanes per acabar el curs escolar, el futur es mostra incert, però els docents continuen avui la protesta amb la manifestació unitària a Barcelona. Rubén López ha explicat que estaran pendents de la situació i s'està plantejant acabar el curs i començar el següent amb una vaga indefinida.
2: creiem que, bueno, ara han de parlar els sindicats, no?, perquè es parlava de vaga indefinida les setmanes que queden, es parlava de vaga indefinida al tornar al curs següent, no?, es parlava de continuar amb aquestes mobilitzacions territorials en diferents dies. Encara no tenim cap informació de com serà a partir de dilluns, però el que sí que farem serà donar el màxim suport que puguem des de cadascú, des de la seva escola i amb els seus companys i companyes.
0: Des dels centres educatius molletans es manté una certa prudència davant l'acord. Molts professors consideren que ara caldrà comprovar si els compromisos anunciats es tradueixen realment en millores tangibles dins les aules i en una reducció de la sobrecàrrega laboral que denuncien des de fa anys. El Departament d'Educació defensa que el pacte permet estabilitzar el sistema educatiu català i obre la porta a noves negociacions amb la comunitat docent. Mentrestant, el debat sobre les condicions de l'ensenyament públic continua molt viu també als centres educatius de Mollet.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement amb l'objectiu de compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. Ho ha explicat el director de Qualitat i Recerca de la Fundació, Joan Maria Ferrer.
3: Doncs aquesta jornada neix per primera vegada com una manera també de compartir el coneixement de tots els professionals de la nostra institució, que francament fan moltes activitats i moltes se van explicar fora, però moltes vegades no hi ha espais per compartir-ho dintre. I realment hi ha molt bones pràctiques que s'estan fent i volem crear aquest nou espai per poder-les compartir especialment, no?
0: La jornada ha servit alhora per lliurar els Premis Martí i Febrer, que reconeixen no només la labor científica, sinó també el compromís social. El projecte reconegut ha estat la creació d'una unitat de coordinació de fractures osteoporòtiques. També per primera vegada ha estat reconegut un projecte extern vinculat amb la sostenibilitat i la salut planetària. Ho ha explicat Joan Maria Ferrer.
3: Per primera vegada, a més, se suma en aquest acte un premi que hem dotat i patrocinem, sobretot perquè forma part dels nostres valors, que és la sostenibilitat i la salut planetària. I amb això volem reconèixer i convidar institucions i activitat que es fa dintre del nostre territori en favor de i sensibilitzant en el que és la sostenibilitat i la salut planetària en conjunt, no? Perquè estem convençuts de que també influeix sobre la salut humana, no? I en aquest sentit, doncs, ens fa molta, molta il·lusió de poder també reconèixer els esforços i el treball que s'estan fent també per entitats de la nostra àrea.
0: Aquest primer premi ha correspost a l'Institut Gallecs per la implantació de la cinquena hora de ciències. La jornada ha comptat també amb la conferència de la doctora Laura Sampietro Colom, d'Adjunta en Innovació i cap d'Avaluacions d'Innovacions de l'Hospital Clínic de Barcelona. Sampietro ha destacat com la recerca i innovar forma part de l'ADN de tot professional sanitari.
4: A vegades ens pensem que només pot recercar i innovar els hospitals grans, aquests tan sofisticats, però la veritat que és que els que som professionals sanitaris portem la llavor dins nostra de recercar i innovar, perquè és una professió de servei. Estem al servei de les persones i el que volem és, pues, ajudar-los, no? I cada vegada ens fem preguntes com puc ajudar més aquest pacient, com puc fer millor la meva feina aquí. I això és a l'ADN de qualsevol recerca i innovació, les preguntes que ens fem cada dia.
0: La primera jornada del coneixement i lliurament dels Premis Martí i Febrer de Sostenibilitat tenia lloc ahir dijous al migdia al Campus Fundació. I el documental Gallecs, el batec de la terra, es continua coent. Aquest dijous el Casal Cultural de Mollet ha acollit una jornada on s'ha presentat l'esquema de la peça audiovisual i s'ha posat al centre un cop més la reivindicació de Gallecs. El batec de la terra és un projecte impulsat per la Comissió per la Defensa de Gallecs que es va presentar en el marc d'una festa celebrada el setembre de 2025 i des d'aquell moment tota la comunitat s'hi ha bolcat. El documental parla de la tasca de la comissió i tota la feina feta entre els anys 77 i 84, un període en què feia uns anys que s'havia produït una expropiació de terrenys i la comissió va aconseguir frenar-la a la meitat. Marina Dunyach, membre de la Comissió per la Defensa, ha afirmat que el batec de la terra va de resistència, però també del Gallecs actual.
5: I ara estem fent aquest documental. Aquest documental no va de batalletes només, no, va de el que vam fer, que, quina resistència vam posar-hi, però també el gallecs d'avui, el gallecs present, que el gallecs encara li fa, té moltes mancances. Per tant, fem un reportatge de temporalitat i seguint una mica l'història de gallecs.
0: El documental gallecs El batec de la terra és dirigit pel cineasta granolleri Agustí Coromines, qui ha destacat el caràcter col·lectiu del film, al qual està previst que vegi la llum a finals d'aquest 2026. En declaracions als mitjans locals, Coromines ha destacat el treball horitzontal i ha comentat que ja estan en el procés de gravació.
6: La meva relació amb gallecs ja ve de molt antic. Llavors, sempre, jo porto 30 anys fent documentals, he fet documentals per a diverses televisions, etc. I sempre era un tema que tenia entre amb ganes de fer. I la gent de la comissió se'm va adreçar a veure si volia participar de tota la moguda. I, de fet, estem, hem portat un any treballant d'una manera horitzontal, buidant idees, buidant projectes, buidant material. Ha sigut molt maco perquè ha sigut un treball molt horitzontal. I una vegada teníem tot això mastegat i sobre la taula, hem fet un preguió, una escaleta, i ara estem rodant el documental.
0: Des de la Comissió per la Defensa de Gallecs han apostat per un projecte que parli de memòria històrica, però que també parli de l'actualitat, centrant-se en la reivindicació principal, que Gallecs continuï sent un model agroecològic que respecti la terra i els habitants. L'Eva Baston, de l'obrador de farines antigues Xeixa, de Vigues i Riells, ha ressaltat la importància de Gallecs, afirmant que és necessari entendre que és un nexe entre l'ecologia i els productes de qualitat.
7: Falta, jo crec, una mica de comprendre que gallecs és un nexo de, entre ecologia, producte de qualitat, és un nexo de... O sigui, és l'únic pulmó verd que queda lliure d'agrotòxics. Els agrotòxics ens estan enfermant perquè fan que els nutrients estiguin menys biodisponibles, fan moltíssima inflamació i tot això sembla que no s'està tenint en compte.
0: Gallecs, El batec de la terra, està previst que surti aquest any. La proposta combina material d'arxiu amb imatges de les quatre estacions i s'articularà en tres blocs principals. El gruix del documental seran les entrevistes a persones vinculades amb gallecs i també es preveuen converses col·lectives i la incorporació d'una veu en off. I un any més, l'Ajuntament organitza la Festa Verda i de la Biodiversitat. Serà aquest diumenge, dia 7 de juny, d'11 del matí a 2 de la tarda, al Parc de Can Borrell. Les activitats que tindran lloc són per totes les edats i tenen per objectiu mostrar la cara més verda i sostenible de la ciutat. Així hi haurà tallers de cuina saludable i de temporada, la construcció d'un hort vertical, un taller infantil d'espècies fluvials i de mobilitat, inventar amb deixalles, construir un hotel d'insectes o jocs de fusta. Durant la jornada també es donarà compost i s'habilitarà un punt d'hidratació. La Festa Verda de la Biodiversitat és una activitat que s'emmarca dins de les activitats previstes a la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. És una celebració de ciutat que es convoca cada any i té per objectiu conscienciar sobre els valors mediambientals i la lluita contra el canvi climàtic.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de guàrdia que és a Mollet. Avui des de les 9 de la nit i fins les 9 del matí, la farmàcia Martínez, situada al carrer Diputació número 9, al barri de l'Estació del Nord. I continuem parlant d'activitats per aquest cap de setmana i és que la Comissió Cultural 08 Sound organitza per primera vegada una jornada cultural on la música, Sound System i l'art es donen de la mà. Així ho ha explicat una de les persones integrants de la comissió, Carla de la Torre.
4: Tot va començar perquè, bueno, som de Mollet, hem estat creixent a Mollet i després, pues, com hem fet les nostres vides fora també i a tots ens ha agradat aquesta cultural Sound System, ha anat seguint a diferents esdeveniments que es fa, doncs, a Barcelona o llocs fora de Mollet, i a vegades també tenim un perfil, doncs, que ens interessa molt les arts plàstiques. Aquí vam trobar que hi havia alguna cosa interessant i, com sempre, Mollet és la nostra casa, vam dir que això ha de passar a Mollet també i ho vam voler apropar.
2: La jornada batejada amb el nom Back to the Roots tindrà lloc aquest dissabte, dia 6 de juny, al Parc de Can Molà. L'esdeveniment començarà a les 5 de la tarda amb la realització de diferents activitats creatives obertes a tothom. Els tallers acompanyats de la música Sound System es desenvoluparan fins a les 8 del vespre per continuar després amb la festa fins l'una de la matinada. Aquest esdeveniment forma part del programa de suport a les iniciatives juvenils que promou la Regidoria de Joventut. Més activitats. El Clan X de la Colla Torrada ha organitzat la 8a edició del tast de vins. Serà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre i els assistents podran gaudir de 6 consumicions i maridatge a càrrec del restaurant Pitapas. L'Albert Carreras, membre de Torrats, ha comentat que enguany traslladen el tast de vins al pati interior de Can Gomà.
5: És el primer any que el fem al pati de Can Gomà. Perquè fins ara ho fèiem sempre al Museu Abelló, que realment, com a ubicació és meravellosa, ens tracten fantàstic, tal, però se'ns quedava petit. Només podíem ficar 90 persones, més o menys. Llavors hem canviat d'ubicació per ampliar les places i portar més gent.
2: Pel que fa a les propostes de vins, l'Albert Carreras ha volgut mantenir la sorpresa, però ha assegurat que cada any són assessorats per un enòleg de confiança.
1: Mollet al dia, els esports.
2: Thank you. I en esports us informem que el Club Escacs Mollet es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Diumenge arriba la 18a edició de l'Open Internacional Memorial Ezequiel Martín, on s'esperen més de 120 participants. Es tracta d'un torneig que es caracteritza pel seu sistema de competició. Es juga amb el sistema suís de 9 rondes, que són partides de 15 minuts més 5 segons per torn. Ramon Caro, president del Club Escacs Mollet, ha fet 5 cèntims d'aquest sistema de joc.
6: És un sistema que agafa un rànquing inicial per ELO, si s'ordenen els jugadors de més fort a menys fort. Ara mateix, a la llista que hi ha ara, el més fort és el jugador local, el gran mestre internacional Pere Garriga, i llavors parteixes la llista en dos, juguen un contra l'altre. El que guanya entra a jugar contra els que tenen un punt a la segona ronda, el que empata contra els que tenen mig i el que perd els que tenen zero. Vol dir que a la següent ronda els que han fet un punt juguen entre ells. Van jugant així, i així vas aparellant a la gent per un sistema complex que hi ha que, informàtic, no? que l'àrbitre gestiona, i al final tens els jugadors emparellats pels punts que van fent.
2: Es jugaran 5 partides al matí i 4 a la tarda, i el guanyador rebrà un trofeu i un premi de 300 euros. El Memorial Ezequiel Martín també premiarà els millors classificats i es preveu que reparteixin 1.500 euros en premis. El president del club ha detallat que és un sacrifici poder oferir aquesta quantitat de premis i és un Open que actualment és deficitari.
6: La quantitat està estancada fa un temps, perquè també, bueno, hem patit la pèrdua del principal sponsor que teníem, que era un sponsor privat, que va deixar de patrocinar perquè, bueno, va haver un canvi, va morir la persona de l'empresa que era Cartonajes Miralles, no? Miralles Cartró, i van deixar de patrocinar, i aquest torneig el mantenim en memòria d'un regidor de l'Ajuntament i jugador del club fa molts anys, que va morir el 2008, que és l'Ezequiel Martín, i realment estem fent un esforç que és molt gran per mantenir el torneig, malgrat que és un torneig que pràcticament és deficitari, no?
2: Tot això serà diumenge, però el dia anterior, dissabte, les mateixes instal·lacions de Riera Seca acolliran la final de la Lliga Escolar d'Escacs. S'espera la presència de jugadors i jugadores de les escoles i instituts de Mollet i també de la comarca. En definitiva, un cap de setmana molt important i esperat pel Club Escacs Mollet, on dissabte serà el torn de la base i diumenge de l'elit.

I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Els docents de Mollet del Vallès han reaccionat durant les darreres hores al rebuig inicial del preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Si bé el preacord incloia un augment salarial, comenten que no l'accepten perquè l'augment de sou no és l'aspecte més primordial. La Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement. L'objectiu és compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. El documental Gallecs, el batec de la terra, es continua coent. Aquest dijous el Casal Cultural de Mollet ha acollit una jornada en què s'ha presentat l'esquema de la peça audiovisual i s'ha posat al centre un cop més la reivindicació de Gallecs. En esports, el Club Escacs Mollet es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Diumenge arriba la 18a edició de l'Open Internacional Memorial. Ezequiel Martín i dissabte acolliran la final de la Lliga Escolar d'Escacs. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar dilluns amb més informació de caire local per seguir-nos apropant tota l'actualitat de Mollet. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No
3: pasa... Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc.

Altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pegar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és divendres i com cada setmana és el torn de Junts per Catalunya a Mollet. En la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Carme Olària. Bona tarda, Carme.
1: Bona tarda.
0: Com sempre, en aquest espai de portaveus municipals fem aquest repàs de l'actualitat de la nostra ciutat, però avui comencem parlant d'un tema de partit, i és que hem vist a través de les vostres xarxes socials que la setmana passada vau estar en una convenció municipalista del partit. Carme, què ens pots comentar d'aquesta trobada?
1: Doncs sí.

0: La setmana passada vam bé el dissabte, vam ser a Vilafranca del Penedès, a la seu dels castellers, per trobar-nos per parlar d'aquesta política municipal tan arrelada al món de Junts per Catalunya i, evidentment, tan arrelada a Junts per Catalunya Mollet. Vam poder doncs, compartir espais de debat amb altres ciutats paral·leles a la nostra, per saber doncs, les maneres d'enfocar aquest municipalisme ciutadà, aquesta manera d'arribar a les persones. Evidentment, també com a partit, no? Doncs vam trobar aquesta fortalesa perquè estava ple de gom a gom i aquestes ganes de fer aquest municipalisme tan nostre, tan de casa, tan dels que hem sigut sempre i que repetim amb aquests episodis, no? De saber que el carrer ens demana, que la ciutat es necessita, digue-li Mollet, digue-li qualsevol altra de Catalunya i que realment, doncs, per Catalunya estem al poder que no per continuar amb aquests projectes intactes i alhora doncs, treballar conjuntament, no, que diem en diferents sinergies d'altres ciutats, que al final tampoc són tan diferents a vegades quan comences a parlar, no, de si Girona, si ta... No, al final o sigui, acabem d'estirar el fil i jo crec que les sinergies de ciutat avui en dia a Catalunya, al nostre país, doncs són totes molt iguals i hi ha molts aspectes que cal treballar des del municipalisme perquè puguin arribar al Parlament de Catalunya i perquè es puguin després traslladar al govern. Va ser una jornada a part de molt efectiva en quant tot el que s'ha parlat i va ser una jornada també per reafirmar doncs, aquest compromís de Junts per Catalunya amb el municipalisme i començar, doncs, o continuar, no diem començar, sinó continuar endavant amb aquests projectes que, evidentment, des de la nostra comarca, des de Junts per Catalunya Mollet i des del partit, doncs, bueno, encoratgem a tothom a continuar sumant-se en aquest projecte i a continuar, el que diem, no?, escoltant a la ciutadania, compartint amb la ciutadania i fent créixer cada dia més aquest municipalisme que tenim tan a prop i de vegades passa desapercebut, doncs continuem endavant amb tot aquest procés.
1: Precisament, Carme, quins van ser els principals temes dels quals es van tractar o els eixos que es van posar sobre la taula?
0: Sí, de fet, el municipalisme ve des del carrer, val? I el que trobem en el carrer, no? Les vam fer... Per entendre's, hem fet com diferents esquemes d'allò que ens estem trobant a molts municipis, no? I parlàvem, doncs, de diferent tipologia de persones, el que són els joves, la gent gran, les dones, és a dir, al final cadascú, no?, quines dificultats o quines coses veu a les seves ciutats que han de canviar, que han de ser diferents, o, per altra banda, quines són les preocupacions. Vàrem parlar de l'habitatge, vàrem parlar de la seguretat, vàrem parlar dels serveis socials, al final vàrem parlar de país, perquè al final tot això repercuteix amb el gruix de Catalunya. Vàrem parlar de la gent gran, d'aquesta atenció merescuda i aquesta manera de fer d'aquestes dificultats que moltes vegades els hi aportem per viure en ciutats que no tenen la seguretat que tocaria, per viure en ciutats on l'accessibilitat ja no és universal encara, per viure en ciutats on els serveis socials no arriben de la manera que haurien d'arribar, perquè això també és un tema molt, molt, molt... Jo crec que podríem fer un llibre de tot això, perquè al final com afecta, no? I també sabem que la ciutadania cada cop és més gran, i això passa a Catalunya i això passa a Mollet. Vam parlar dels joves, no només tenen els problemes de l'habitatge, sinó i fins i tot et demanaven l'educació, és a dir, els estudis que han de fer, perquè serviran el dia de demà, quina feina trobaré, no? I on podré anar a viure, no? O sigui, tot això són coses que poden afectar molt en els joves, i evidentment parlant d'habitatge, doncs parlem d'estructures de com fer més habitatge públic, parlem d'estructures de com fer aquells serveis que faltaran per poder, doncs, quan la ciutat creix, no?, per poder donar aquest servei. I arribem, per exemple, al món de les dones, doncs, que necessitem que tot això rutlli, perquè les dones, doncs, com a figura molt puntal en molts àmbits, en famílies, doncs, que hi ha persones grans i que hi ha persones joves, doncs, són molt puntal d'aquest dia a dia a les nostres ciutats i afectava, doncs, precisament una de les coses que vam posar sobre la taula era que els serveis públics funcionessin i funcionessin bé, perquè aleshores tothom viu millor. Quan no t'has de preocupar més enllà perquè les coses funcionen, doncs evidentment la teva vida acaba sent més bona. A partir d'aquí també hem parlat de país, perquè al final, no, i ara fent una mica de lligam amb el que t'estava dient, doncs si teníem un país de 6 milions amb una estructura pública per 6 milions i ara som 8 milions i no s'ha entre cometes, no, no s'ha aportat res perquè aquestes estructures públiques hagin crescut, doncs evidentment tenim un problema. Aleshores, aquest problema doncs, és que falta problemes amb la sanitat, falta tema el tema d'educació, problemes amb l'educació, faltes, i al final acabes veient que són espais que han quedat buits d'aquesta manera de fer pública, perquè el país ha crescut molt, però no s'ha tingut en compte. Aleshores, aquí no vam sortir temes a parlar, perquè s'ha parlat molt del tema de la llengua, ja sabeu que per Junts per Catalunya la llengua és un puntal, i no sé si tindré temps o no, però vull dir també parlar del català en el moment de que ens visitarà doncs, el papa Lleó, i també la importància, no?, d'aquest reivindicar la Sagrada Família al català, no? Però també vam parlar del problema de no arribar a acords.
1: Sembla que hem tingut algun problema de comunicació amb la portaveu Carme Olària. Crec que no la tenim amb nosaltres. En tot cas, s'ha tallat aquesta comunicació quan just comentàvem doncs, aquesta convenció municipalista en la qual assistien des de Junts per Catalunya la setmana passada. I nosaltres doncs, que ens assentàvem a través de les xarxes socials d'aquest acte mentre intentem recuperar la connexió amb la regidora i portaveu Carme Olària. Doncs a comentar que també són altres temes els que voldríem posar avui sobre la taula en aquesta conversa de portaveus municipals. Sembla que ara sí que ja tornem a recuperar aquesta comunicació. Bona tarda, Carme.
0: Què ha passat? Ens hem quedat sense...
1: Ens hem perdut mútuament, sí.
0: Quina llàstima. Dic, no sé on era, doncs, ja, perquè, clar, no sé, jo anava
1: no
0: parlant.
1: No passa res. Estàvem parlant, Carme, de la Convenció Municipalista de la importància de la llengua i ho estaves lligant
0: amb la visita...
1: Exacte, del papa.
0: Vale, no sé si puc entrar per aquí amb el tema o vols
1: sí,
0: que...
1: Sí, endavant, sí.
0: Val. Doncs quan parlàvem del tema de la llengua, del puntal de la llengua, no? O sigui, en aquest cas Gaudí, que era aquesta figura tan profundament vinculada a la llengua i a la cultura catalana, no? Que el reivindiquem com un defensor fervent del català, no? Perquè fins i tot en episodis quan la seva detenció després de negar-se a abandonar l'ús del català, no? Davant de les autoritats de l'època. I trobem el mateix, cal defensar que la llengua catalana ha d'estar present en un esdeveniment com el que tindrem, no? Que és, al final és, va relacionat amb el llegat de l'arquitecte, una figura que va defensar activament la llengua catalana i un arquitecte universal i que forma part del patrimoni nacional de Catalunya. No? Aleshores, clar, en relació a aquesta visita, no? I vam tocar el català per aquí, no? Doncs, que el centenari de la mort de Gaudí, la benedicció de la Torre de Jesucrist, el català va ser present. Ha de ser present en aquest acte perquè és un acte de gran simbolisme per Catalunya i per la figura, evidentment, també de Gaudí, no? Vam parlar molt d'aquest tema. Vam parlar també el tema de l'educació. Jo, si vols, també faig un incís i si veieu que em passo de... m'ho dieu.
1: Endavant, però ens queden encara 3 minuts.
0: Sí, d'acord, perquè avui mateix tornem a tenir un dia de vaga, llavors agafo tot allò que vam parlar a la convenció i t'ho poso sobre la taula, no? És a dir, tornem a estar igual, no? Vol dir que el professorat ho va rebutjar majoritàriament el preacord que havien assolit amb el Departament d'Educació i algun sindicat. Consideren que la reducció de ràtios no s'ha tocat bé, que la burocràcia tampoc, que hi ha càrregues de treball i altres millores laborals que tampoc s'han tingut en compte. I tot això, de fet, també llegia que estem pensant que podria haver una jornada de vaga si no es posen d'acord, que també coincideixin la visita del papa. Al final mirem quines situacions tenim al país. I jo crec que en termes polítics aquesta situació és tan sumament delicada pel govern perquè està defensant un preacord que ha sigut rebutjat per la majoria de docents i clar, si els docents consideren que és insuficient, el govern no pot estar defensant aquest preacord, no? Perquè jo crec que no és només una vaga per salaris, parlava l'altre dia amb un docent, sinó que em deia que era una vaga per decidir quin sistema educatiu volem. Imagineu-vos la importància de l'educació, no? També un pilar fonamental. Jo crec que quan la base, no, que per dir-ho així, no, diu no, el conflicte ja deixa de ser un conflicte sindical, sinó que ja esdevé un problema de país. I tot això afecta a totes les ciutats i a tots els municipis. L'educació, mira què us diré, jo crec que acostuma a ser un bon termòmetre de com tenim el país, no? I quan hi ha aquest malestar sostingut a les escoles i als instituts, sovint el que s'està expressant és que hi ha coses hi ha tensions més àmplies sobre prioritats públiques, no? Tornem a parlar el mateix, no? Aquesta mancança d'aquestes prioritats públiques, de recursos, de quin model de societat volem. Aleshores, tot això lligat a la convenció de dissabte que vàrem compartir amb companys de Junts per Catalunya, doncs és el que és el projecte de Junts per Catalunya. Intentar arreglar tot això, perquè cal esforçar-se. L'altre dia jo també ho deia en el ple, ens hem d'esforçar, esforçar per treballar bé, esforçar per escoltar bé, esforçar-nos per arribar a acords davant de tot aquest tipus de conflictes, sense forçar, perquè si forces, allò es trenca. Aleshores, el que necessitem és que no hi hagi un trencament a la societat, el que necessitem és que els conflictes es puguin posar sobre la taula i que s'arribin a acords. Cal arribar a acords, cal negociar, cal sentar, perquè si no tot això va creant un precedent que a nivell de la nostra societat no ens la mereixem, ni uns ni altres, i els ciutadans, i sobretot els de Mollet, que són els de casa, doncs volem viure doncs, en una ciutat que ens estimem, amb uns veïns contents i feliços de viure en aquesta ciutat, i evidentment en una ciutat agradable, lliure, educada, respectuosa, tot, tal i com ja som en bona part, però volem viure en aquesta societat que ho aglutini tot.
1: Doncs queda comentat de tots aquests temes, Carme, i en un minut, molt breument, comentem que aquest cap de setmana arriba una nova edició del Pintalis Fest a la nostra ciutat.
0: Sí, afecta, aquest cop serà la Plana Lladó, també ho parlàvem crec que l'any passat, com va arribar el moment, que són coses que a vegades desconeixes, és un món que jo tampoc coneixia gaire, ara el tinc més a prop i reconec que és una manera d'aportar doncs, aquest efecte que ho veus, vull dir que és una visió no?, de tots aquests grafitis, aquestes pintades que es fan no?, amb aquesta manera de fer i fer-ho a la Plana Lladó, doncs jo crec que és un bon moment també per vincular tota la ciutat a diferents espais i ho anem a veure, ho valorarem i veurem també els veïns i veïnes què ens en diuen de tot plegat.
1: Doncs amb això, Carme, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Agrair-te que ens acompanyis un divendres més i ens trobem a la propera. Molt bon cap de setmana.
0: A vosaltres, gràcies, adéu-siau.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
2: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
1: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Cultura Viva marxa cap a Coi de Jou i ho fa per conèixer una miqueta més els seus gegants. De la mà de la Mari Carme, ella és la presidenta del grup de gegants de Coi de Jou. Hola, Maria del Carme, què tal?
3: Molt bé.
2: Doncs nosaltres ens posem en contacte per conèixer una miqueta més els gegants de Coi de Jou. Explica'ns els orígens, la seva història, el seu nom.
3: Bueno, doncs els primers gegants que vam tenir eren el Fumat i la Fumada. El Fumat té una alçada de 3,90 m i pesa 60 quilos. La Fumada 3,80 i també fa 60 quilos. La data del seu bateig era l'1 d'agost del 1993. Els padrins d'aquests gegants van ser els gegants de l'Argentera, que són molt vellets, tenen molts anys. I aquests gegants els van construir els joves del poble. I ja hi havia grallers que s'havien format a finals dels anys 80. Llavors, quan ja estaven ells tot bé i tot això, va ser quan van fer els gegants aquests. Llavors, molt més tard, vam adoptar uns gegants de Reus, d'una escola, que és la iaia i l'Oriola. La iaia té un pes de 20 quilos i una estatura de 1,80 m. L'Oriola, els padrins de l'Oriola, són el bitxet i la japonesa de Reus. I el pes és de 40 quilos. La seva estatura és de 2,20 m. Van ser adoptats per la colla gegantera de Colldejou a l'any 2001, dins de les jornades culturals. I llavors tenim un, que potser l'has vist aquí a l'Hospitalet, perquè sempre venim, que es diu l'Espantall,
2: sí,
3: que mulla tothom, aquell. Tira molta aigua i aquest també el van construir els joves. I el d'això el van batejar, bueno, batejar. Els van venir l'any 2002. I aquest any, doncs, n'hem estrenat uns altres, que són els fumats dels grossos, són la cara dels grossos, però han fets en petit, que tenen una alçada de 2,80 i pesen 23 quilos. I van fer la presentació d'aquests gegants pel Sant Jordi, per això d'aquest any.
2: I
3: no sé, què em vols preguntar més?
2: Com va sorgir la idea de fer, doncs, en versió més petits?
3: Sí, són iguals, però en versió petita, sí.
2: I com va sorgir la idea de fer-los?
3: Pues molt senzill. Veurem, les colles hi ha un moment que són molta gent i joventut. Llavors, tot això s'acaba, vull dir, que anem uns que ja som una mica grans i el pes és molt, molt pesat de portar, i tot això, i vam dir, bueno, va, han acabat amb subvencions i tot això, doncs vam poder fer aquests gegantons més petits.
2: Molt bé.
3: Però, bueno, tenim un total de 6. Bueno, de 6 gegants.
2: Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, Déu-n'hi-do, molt bé.
3: Amb l'Espantall 7.
2: Sí.
3: Amb l'Espantall. Doncs, bueno, tot això, i si pots preguntar...
2: Amb l'Espantall, que és el que tenim, com comentàvem, és el que tenim més vist, perquè ve aquí a l'Hospitalet,
3: sí,
2: i és el que més gràcia doncs pots fer, sobretot a la canalla,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, exacte, sí.
2: Perquè sempre va mullant, no és més interactiu.
3: Sí.
2: Quants membres sou ara mateix a la colla?
3: A veure, ara som entre portadors i músics, potser som unes 25 persones, no som més, eh?
2: Bueno.
3: Ara, acompanyants, doncs tants com no vulguis.
2: No, tan clar que sí, no, ja està bé. Porteu algun, els membres de la colla, en aquest cas, aquests 25, aneu d'un color particular, concret?
3: Sí, anem de color blau.
2: El color blau.
3: Han portat ja, tot aquest, jo he estat 20 anys cap de colla, i amb el meu temps de cap de colla, han portat 3 samarretes. Vull dir, tampoc se n'han portat més, vull dir, abans... També hi havia la blanca, quan vaig començar a ser cap de colla també anàvem amb la samarreta blanca, després una de lila, i ara anem amb les blaves, que aviat també es canviaran perquè no fan dia que les portem, que ja fa temps també.
2: Ha canviat molt el tema gegante durant aquests anys?
3: Ai, jo ja n'he vist de tots els colors. En 20 anys de cap de colla t'explicaria, bueno, quantitat de coses, però sí que canvien les coses, sí. Sí, molt, moltíssim.
2: Mare del Carme, què és el que t'aporta formar part de la colla gegantera?
3: Com vols dir? Què em porta a formar part?
2: Sí, què t'aporta? Bueno,
3: perquè...
2: sí.
3: A mi no m'aporta res, m'aporta feina, m'ha portat feina, ara no en tinc tanta, però bueno, molta feina porta, perquè haurem organitzar trobades, fer la trobada del poble, un poble tan petit i vindre 15 colles, i tot això, vull dir, molta feina porta. Però bueno, tot el que es fa a gust no és pesat.
4: Clar, i no sé si has arribat a portar algun gegant.
3: Si jo he arribat a portar un gegant?
4: Sí.
3: Sí. Sí. I el porto.
4: I el portes. I què se sent quan estàs dins i veus doncs, la cara dels més petits, en aquest cas, que són els que més il·lusió li fan, bueno, no, els gegants?
3: Els nostres, per exemple, els que portem... Els nens que estan més amb l'espantalla, amb els altres, doncs, veuen gegants, i com que se'n veuen a les trobades, se'n veuen tants, tampoc fan massa cas. Però quan veuen l'espantall, sí, perquè tots corren al darrere i tots l'encampen. Tu no l'has vist mai aquí?
4: I tant, tant que l'he vist. Clar que sí que l'he vist. Ja. Però clar, és la visió de tu dins del gegant, quan veus que és quin
3: home,
4: sentiment tens.
3: A mi el primer que miro és que m'estan mirant els peus com porto gegants. Perquè veuen una dona dins. Si també m'adeus, potser m'has vist. Bueno, jo soc molt amiga de tots els d'Hospitalet. Perquè ja era cap de colla quan era el d'això, el Teo Castillo, acabat amb la d'això, amb la colla Poblet. Som molt amigues, en tots, amb el Catalino, en tots, tu els coneixes a tots, com jo.
4: I tant.
3: Molt bé. Jo, això sí que ho noto, allà en bas, el primer que et miren, veuen que els que portes que els sé de dona, no cal dir-ho. Jo veia amb les meves sabates que porto quan veia amb els gegants, i és notes que et miren els peus. I ara amb els més petits, encara amb els més petits, amb l'Oriol mateix, que pesa 40 quilos, que l'han portat hasta ara també, doncs d'això, no tant per quan he portat la fumada als 60 quilos, aquell miren amb expectació allò, hosti, miren, hosti, que miren els peus, el primer que miren.
4: És una dona, no? Dius, ostres, és una dona, no?
3: Sí. Sí, sí.
4: Es noten aquestes diferències quan dels gegants, també?
3: Sí, sí, perquè veurem, hi ha dones, n'hi ha, portant gegants, n'hi ha, però gegants grans, no massa. Jo tampoc no he vist, portar una ferrat una dona amb un gegant de 60 anys, de 60 quilos, no se veuen massa.
4: És que són molts quilos, doncs. Déu-n'hi-do,
3: Sí, bueno, però no és el mateix aixecar els de plom que portar-los als espatlles,
4: Clar, no és el reparteix el pes d'una altra manera, no?
3: Exacte que sí. Sí.
4: Molt bé.
3: I doncs, bueno, m'imagino
4: que que ha de ser tot un orgull, no?, portar, doncs, en aquest cas, una geganta amb 60 quilos i sent una dona, dius, pues mira, sí que puc i m'ho passo bé, no?
3: Sí, sí, i m'ho passo bé. És que no la porto perquè passo bé.
4: Molt bé.
3: M'ho passo bé. Igual bé m'ho passo ara amb els gegantons petits que amb l'Oriola, vull dir. Jo l'únic que no he portat és l'espantall, perquè l'espantall d'una dona és difícil de portar, perquè m'ha agafat amb uns ferros aquí, tots tenim el pit i no vas bé, no aniries bé. No, aquest no l'he agafat mai. Que tampoc aquest no és que pesi. Pesa, però tampoc deu pesar uns 25 quilos aproximadament, el més que pesa.
4: Maria del Carme, la gent que s'estigui ara mateix escoltant, sobretot les nenes, les noies, i diguin, mira, doncs també podem portar gegants, no? Què li diries? Què li diries a la gent que està adoptant?
3: Jo dic que les d'aquí dalt que s'animin, però, a veure, costa molt. La gent que som de gegants, som de tota la vida d'abans ja, que amb els gegants van gent més gent gran que jove. Més gent d'abans.
4: Sí.
3: Mira, tens, per exemple, el Catalino, l'any passat fa... Maria Carmen, jo ja no sé, enguany pugen el dissabte, tenim trobada, i clar, ell té 81-82 anys, ho coneixes, no, el Catalino?
4: Sí.
3: I doncs, té 81-82 anys, i me va dir, jo ja no sé, jo dic, sí, home, sí, Catalino, home, encara així, encara si en Déu fa, diu, home, diu, si t'haguessin de carregar tu, diu, potser sí que encara l'agafaria, allò que és de broma, no?
4: Sí.
3: Però gent jove... No, perquè, mireu, una altra història. Els gegants de l'Espluga de Francolí són preciosos i anaven amb un munt de gent i així. I s'ha quedat amb un sol, amb una persona sol. Aquest dia va sortir a la tele i em va agafar una llàstima perquè tenen uns gegants que són preciosos. Els coneixes, aquests gegants?
4: L'Espluga de Francolí. I només s'ha quedat un només?
3: Sí. Mm. I
4: clar,
3: eren
4: no.
3: gent, eh?
4: Sí, perquè...
3: Vull
4: sí.
3: dir, no hi ha continuïtat. La gent jove no... Jo veig que jo mateix. No hi ha continuïtat. No continuen. Quan se van fundar els gegants, hi havia un munt de joventut i tot, però ara no.
4: Perdó d'interès.
3: L'ús de tota la vida, i amb algun jovenet també, amb algú, hi ha un nen, per exemple, que és molt maco, que té, deu tindre 15 anys, no sé si té més, o 7, com a molt, i ho fa amb una fe, i ho porta amb una fe, i tot, però no s'implica la gent, no. La gent no...
4: Des d'aquí el que volem és això, que s'impliqui la gent i que sí, que la gent que s'estigui escoltant de l'altre costat, doncs que s'animi a formar part de la colla gegantera i que tant si ets dona com si ets home, com si ets gran com si ets petit, no? Que
3: n'hi ha...
4: Que tothom té un lloc als gegants.
3: Sí, que sí.
4: Que quines actuacions més destacades heu tingut?
3: Les més destacades a Mallorca, a Calatayud, a Ullastrell, vull dir, hem tombat. La més maca va ser... A veure, sense rebutjar Calatayud, ojo, vam ser molt ben atesos, molt ben portats i molt tot. Però a Mallorca, portats en bandeja, vam 2 dies a Mallorca, però sense deixar tocar els peus a terra, allò amb unes atencions, molt bé. Vam estar superbé. També vam pujar a la Mola, amb els gegants, a la muntanya.
4: Molt bé.
3: Tu la coneixes, la Mola?
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues, també, déu-n'hi-do.
3: Que també que ha... Jo tinc fotos de dalt que vam fer dalt a la Mola, i vull dir, doncs vam pujar a la Mola, i bueno, envoltat per la província, no cal dir-ho, envoltat, i veurem a Ciutat Gegantera, vam anar a Vic, hem anat a diverses, perquè quan va ser Mora vam anar a Mora, hem anat a diversos llocs, però a part de Calatayud i Mallorca, així de punts lluny, tampoc no hem anat més. Hem envoltat la província i tot això, però només...
4: I la festa major, quan és la festa major de Coi de Joc, que també segurament doncs, que sortireu?
3: El dia 10 d'abril. Ai, d'abril, el dia 10 d'agost. Que també... Bueno, fan una setmana de festa, comencen el dia 9 i hasta el 14.
4: Molt bé.
3: Una setmana de festa, però veurem els gegants la setmana abans que és la trobada.
4: Mari Carme, moltíssimes gràcies. Ens veieu doncs, en aquesta festa per la cercavila de paraules gegants de Coi de Joc, així que moltes gràcies, ens esperem aquí a Hospitalet.
3: Sí, sí, ens veurem aquí baix. Vinga, doncs.
4: Gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: Adéu.
3: Adéu, adéu.
1: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
0: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680-843-721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
6: Barreres fora. Un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
3: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
4: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
5: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
6: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
6: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
1: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
6: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
1: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
6: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
1: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
8: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part, 18 de 13 a favor del conjunt català.
1: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre. 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat. Bàsicament, al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
6: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al passeig de la Zona Franca amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
1: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa el 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
3: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
4: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
11: Elles contra nosaltres.
12: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
10: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
13: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima. I l'administració ha de treballar en aquesta línia.
10: El dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
14: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
10: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
1: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
15: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
6: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
16: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
6: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
1: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
6: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
1: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
18: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar i esperar.
17: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
2: Notícies en xarxa.
1: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
6: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
6: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
1: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Bon Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els dos anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
20: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
19: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
20: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofita d'aquest sobrefinançament, no?
19: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus dos anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un dia més anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
22: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
21: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
1: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
6: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
1: I en el compte enrere per la visita del pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
6: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
0: és positiu, ha sigut dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es van dir amb el Papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
6: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del Papa.
1: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
8: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
5: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
1: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
6: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Matt Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
2: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
24: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
23: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
1: D'alta baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
25: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
26: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
25: Unes discrepàncies que han fet palès una esquerda dins l'equip de govern, i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
1: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
6: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, que està passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
1: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
6: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
1: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
4: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
3: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
9: I també a l'aprensa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camp semàntic, de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
3: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
1: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Colla, Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
6: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
1: Canal Tele, Honor Bartomeu.
11: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
12: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga. No deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
11: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
13: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a ser a les semifinals del play-off, el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir al Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pasqual, tècnic del conjunt català.
14: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
13: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitoria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
7: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
13: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la Tercera Federació. I diumenge, a 6:45 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu

0: Comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: Hábitos. ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado. Y ya no tengo miedo, porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600

0: 1.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
1: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
0: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
1: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
2: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català, el Barça guanya 35-22.
1: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Luis Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luis. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb Vostec. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
5: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
6: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
7: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
8: Elles contra nosaltres.
9: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
5: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
10: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre.
5: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga, coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
11: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
5: Es manté la concentració doncs, de docents repartits aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
1: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
12: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremenguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
0: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
4: Notícies en xarxa.
1: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
0: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
13: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
0: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
1: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
1: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
0: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
1: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
1: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
0: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Pat Guiel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
4: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
1: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cusí n'és el president.
23: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
2: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
3: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
2: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
1: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
7: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
6: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
24: I també a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camp semàntic, de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
6: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
1: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
0: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
1: Canal T, Leonor Bartomeu.
25: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
26: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga. No deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
25: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
1: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
27: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
28: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport a la cultura, en aquest cas a la Fira del Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que, per tant, per nosaltres doncs, poder participar i poder portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat doncs, ens omple d'orgull.
27: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
1: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Serà les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
5: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Cobla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
8: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no?, una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
5: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar,
1: estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Escollit per mi, ara que estic convençut que no viurem empresonat i que ja no poso escollit. Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó, que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
9: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
10: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
9: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar al cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a Tercera Federació. Diumenge a 6:45 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona-Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remontada.
11: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
9: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell-Liceo i Igualada-Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
12: Al final, estos partidos se suelen ganar
4: por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar y nosotros queremos que disfruten.
9: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora. El partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club usonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa més i a les televisions locals.
1: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
12: La xarxa de comunicació local.

Molt bon dia a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts un nou divendres més en aquest magazín matinal de Ràdio Mollet. Posa't les piles avui corresponent a dilluns, dia 5 de juny. Amb això tanquem el que és la primera setmana del mes de juny. I com sempre, en aquest magazín matinal de Posa't les piles a Ràdio Mollet ens acompanyen el control tècnic, en Josep Casasnovas, i els estudis, jo mateixa, Carla Ramos. Què parlarem avui en el Posa't les piles? Doncs bé, com sempre, començarem aquest magazín matinal amb un apunt informatiu fent un repàs de les notícies més destacades a tot allò que s'ha succeint en les darreres hores a la nostra ciutat, a Mollet del Vallès. Després tindrem l'entrevista d'actualitat, i és que darrerament a la nostra ciutat estan passant diverses coses respecte a polítiques verdes en matèria de biodiversitat, i aquest cap de setmana tot just arriba aquí a la nostra ciutat una nova edició de la Festa Verda i de la biodiversitat. Nosaltres no ens ho volem perdre i avui comentarem doncs totes aquestes polítiques, totes aquestes accions que s'estan duent, i concretament parlarem també d'aquesta Festa Verda amb el regidor corresponent. Després, com cada divendres, tindrem l'espai dels esports. Com ja venim comentat en les darreres setmanes, l'activitat esportiva cada vegada és més minsa, però si més no aquest cap de setmana és un... hi ha dos dies per davant doncs molt forts pel que fa al panorama escaquístic, i el Club Escacs Mollet té diverses fites destacades aquest cap de setmana, així que centrarem aquesta conversa dels esports en comentar aquestes situacions doncs dels escacs. Després també parlarem a l'espai de Gats i Gossos amb Cèlia Roig, que avui, tenint en compte que en un parell de setmanes tenim Sant Joan, parlarem dels petards i les mascotes per poder doncs preparar-los de cara a aquesta època de l'any que malauradament doncs molts animals domèstics pateixen aquest soroll dels petards. I acabarem l'espai avui del Posa't les piles amb l'espai d'Alcalà, on els infants de Ràdio Besora ens parlaran de la Cantània 2026. Ho portaran amb la nostra companya Lorena Serra, perquè aquest mes de juny diverses escoles de Mollet i també de la comarca estan doncs això, fent aquestes cantanes. Nosaltres tampoc ens ho volem perdre. Tots aquests temes els parlarem avui fins a 2:15 d'aquest matí. Aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, no us ho perdeu, i nosaltres comencem.

0: I ara encetem aquest apunt informatiu, com fem cada dia, per resumir les informacions més destacades que han succeït a la nostra ciutat en les darreres hores i també informacions que posteriorment, com sempre comentem, quedaran recollides a partir de la 1 del migdia a l'informatiu Mollet al dia i també a les 8 del vespre. Comencem parlant del fet que el documental Gallecs, el batec de la terra, es continua coent. Aquest dijous el Casal Cultural de Mollet ha acollit una jornada on s'ha presentat l'esquema de la peça audiovisual i s'ha posat al centre un cop més la reivindicació de Gallecs. El Batec de la Terra és un projecte impulsat per la Comissió per la Defensa de Gallecs que es va presentar en el marc d'una festa celebrada al setembre de 2025 i des d'aquell moment tota la comunitat s'hi ha volcat. El documental parla de la tasca de la Comissió i tota la feina feta entre els anys 77 i 84, un període en què feia uns anys que s'havia produït una expropiació de terreny i la comissió va aconseguir frenar-la a la meitat. Marina Dunyac, membre de la Comissió per la Defensa, ha afirmat que el batec de la terra va de la resistència, però també del Gallecs actual.
1: I ara estem fent aquest documental. Aquest documental no va de batalletes només, no, va del que vam fer, quina resistència vam posar-hi, però també el Gallecs d'avui, el Gallecs present, que el Gallecs encara li falta, té moltes mancances. Per tant, fem un reportatge de temporalitat i seguint una mica d'història de Gallecs.
0: Des de la Comissió per la Defensa de Gallecs es vol posar en valor la història de les lluites que han marcat aquest espai rural i reivindicar-ne la importància actual. El documental és dirigit pel cineasta granollerí Agustí Corominas, qui ha, de fet, ha destacat el caràcter col·lectiu del film, el qual està previst que vegi la llum a finals d'aquest 2026. Corominas ha destacat el treball horitzontal i també ha comentat que actualment ja estan en el procés de gravació. Des de la Comissió per la Defensa de Gallecs han apostat per un projecte que parli de memòria històrica, però que també parli de l'actualitat centrant-se en la reivindicació principal, i és que Gallecs continuï sent un model agroecològic que respecti la terra i els seus habitants. Gallecs, el batec de la terra, com dèiem, està previst que surti aquest any. La proposta combina material d'arxiu amb imatges de les quatre estacions i s'articularà en tres blocs principals. El gruix del documental seran les entrevistes a persones vinculades amb Gallecs i també es preveuen converses col·lectives i la incorporació d'una veu en off. Com dèiem, una presentació que tenia lloc ahir al Casal Cultural, i parlem d'altres temes que també tenien lloc ahir, i és que la Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement amb l'objectiu de compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. Així ho ha explicat el director de Qualitat i Recerca de la Fundació, Joan Maria Ferrer.
2: Doncs aquesta jornada neix per primera vegada com una manera també de compartir el coneixement de tots els professionals de la nostra institució, que francament fan moltes activitats i moltes se van explicar fora, però moltes vegades no hi ha espais per compartir-ho dintre. I realment hi ha molt bones pràctiques que s'estan fent i volem crear aquest nou espai per poder-les compartir especialment, no?
0: La jornada ha servit alhora per lliurar els premis Martí i Febrer, que reconeixen no només la labor científica, sinó també el compromís social. El projecte reconegut ha estat la creació d'una unitat de coordinació de fractures osteoparòtiques. També per primera vegada ha estat reconegut un projecte extern vinculat amb la sostenibilitat i la salut planetària. Aquest primer premi ha correspost a l'Institut Gallecs per l'implantació de la cinquena hora de ciències. La primera jornada del coneixement i lliurament de premis Martí Fabri de Sostenibilitat tenia lloc, com dèiem, ahir dijous al migdia al campus Fundació. Repetim dues informacions que tornarem a comentar l'informatiu Mollet al dia, juntament amb d'altres que formen part de l'actualitat de la nostra ciutat. I nosaltres ara, per posar a final aquest apunt informatiu, també volem saber, per seguir aquestes informacions, quina serà la previsió meteorològica que tenim per aquests dies. Això, com sempre, ens n'informa en Luismi Pérez des de la xarxa. Endavant, Luismi.
3: Bon dia. Un temps que ha refredat després de les tempestes i pluges de les últimes hores, i sobretot aquest divendres hem d'agafar una bona jaqueta a moltes comarques. De fet, la tarda tampoc escalfarà gaire. Estarem parlant d'un ambient agradable, una mica càlid, a les comarques de Ponent sobretot, però poc per sobre dels 25 graus. I encara amb força moments de núvols, sobretot més abundants i extensos aquest matí, amb alguns ruixats a la Costa Daurada sobretot, i aquesta tarda cap a l'Ebre, per una banda, i també a l'interior gironí i la comarca d'Osona, per una altra, tornarem a tenir algun remet. Ja diem, amb una temperatura que avui no pujarà gaire, un ambient molt confortable. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Bon dia de nou. Nosaltres tornem a connectar en aquest espai perquè ara mateix tenim l'entrevista d'actualitat. Com apuntàvem a l'inici, el que volem és fer-nos ressò de totes aquestes polítiques verdes que estan passant a la nostra ciutat, que de fet no són poques, i per això doncs avui comptem aquí els micròfons de Ràdio Mollet amb el regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme, en Ferran Segarra. Bon dia, Ferran.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de divendres matí. Hi ha moltes coses que estan passant aquestes setmanes en matèria verda que la nostra ciutat i nosaltres doncs no ens ho volem perdre, i de fet, posant el focus en aquest cap de setmana, arriba una nova edició de la Festa Verda i la Biodiversitat serà aquest diumenge a Can Borrell. Per parlar-ho a 13 generals, Ferran, quin seria l'objectiu de fer aquesta Festa Verda, perquè no és el primer any que es fa aquí a la ciutat?
1: Sí, com dius, és un any més, no?, que fem aquesta festa aquí al Parc de Can Borrell, que per nosaltres també és un punt molt referent, no?, pel que fa a verd, no?, a medi ambient. Uh-huh. I és una festa molt enfocada també a apropar, no?, als conceptes, no?, de justícia ambiental, medi ambient, sostenibilitat, sobretot als més petits, no?, i amb aquesta idea doncs també s'organitzen diferents tallers, no?, per la canalla, no?, tallers d'inventar amb deixalles, de coses en fusta, d'espècies fluvials, no?, ja que tenim també doncs, per Mollet passar el Besòs, no?, també hi ha alguns tallers que s'organitzen amb la Fundació Ribus, no?, i una miqueta amb aquesta idea d'apropar la natura als més petits.
0: Que precisament ara es parla molt d'aquests conceptes, sostenibilitat, a vegades es fa com molt amb un llenguatge molt tècnic, també entenc que amb aquesta festa el que es vol és apropar, no?, el que comentaves, tots aquests coneixements a la ciutadania. Com es tradueix això exactament en activitats? Perquè ara comentaves tot aquest seguit d'activitats que hi hauran a la festa, però comentem més en concret com es tradueixen aquestes activitats perquè la gent entengui què són exactament aquests conceptes.
1: Bueno, al final és això, és aquests tallers enfocats a un públic més petit, no?, també pels pares i mares, evidentment, però clar, al final és, si volem que els més petits no tinguin aquests coneixements, no?, adquireixin aquests coneixements, doncs s'ha de fer amb tallers adaptats també per a ells, no?, i amb aquesta idea doncs són aquests tallers que, com deia, no?, doncs també el tema és es fa un tast de les marmelades, no?, de les taronges que es van recollir a la amb la recollida de taronges de Santa Rosa. Llavors, bueno, d'aquesta manera doncs s'apropa tots aquests temes enfocat des d'un punt de vista de pues això, de nens més petits.
0: Mm-hmm. És a dir, està adreçat més a un públic familiar aquesta festa.
1: Sí, correcte. Sí, mm-hmm. Sí.
0: Parlàvem d'aquests tallers, comentaves el fet de conèixer doncs les espècies fluvials, també. Una cosa que m'ha cridat l'atenció era la creació d'aquest hotel d'insectes. Ferran, què és això?
1: Bueno, de fet, cada cop es veuen més, i amb algun viatge que he fet, fins i tot per ciutats europees, que te'ls trobes fins i tot també pels carrers o als accessos d'edificis institucionals, i són, al final són com construccions que el que permeten és que els insectes puguin fer habitatges allà dins, no? Un exemple, no ha estat tan pensat com hotel d'insectes, però podria fer aquestes funcions, no? Uh-huh. Aquest mur que hi ha de pedres a sota de la via de la R3, uh-huh, al final d'Avinguda Caldes, que són com pedres, no?, col·locades, que fan aquest mur, no? Pues allò, al final, aquestes esquerdes el que permeten és que els insectes es puguin ficar allà dins i fer els seus nius, no? Al final hem d'entendre la natura com un sistema que té un equilibri, no? I aquest equilibri passa per uns insectes que es mengen uns altres insectes, i això fa que no surti una plaga en un arbre, per exemple, no? Llavors, tota aquesta gestió integrada, no?, és pues, cada espècie, cada té el seu propòsit, no?, per dir d'alguna manera. Uh-huh. Llavors, aquests hotels d'insectes també el que han d'afavorir és que no trencar aquesta cadena.
0: Agafo la paraula d'equilibri que comentaves, perquè entenc també que la sostenibilitat va molt lligada, no?, doncs, en buscar aquest equilibri entre persones i l'altra diversitat. I a més, en aquesta festa, no?, doncs, que se centra en el que és la pedagogia i el lleure. Com es combinen aquestes dues?
1: Bueno, a veure, a vegades no és fàcil, no?, però sí que és important, com a mínim, poder explicar, no?, poder explicar el perquè de les coses, perquè a vegades, uh-huh, quan ho veus sense tenir el coneixement o sense que t'hagin explicat el perquè, doncs a priori dius, no entenc què estan fent, no?, al final. Però bueno, quan s'expliquen les coses, jo crec que la majoria de les persones doncs entenen el perquè de tot plegat, no?, ho comentàvem abans, no?, tema equilibri, tema gestió integrada, doncs al final, si podem escollir fer les actuacions d'una manera que sigui més natural, sense haver de fer servir productes químics que puguin ser perjudicials per les persones o per altres animals. Un exemple és amb el tema de la processionària, no? Llavors, quan vam fer la festa de l'arbre, a part de pinatons, sempre s'acaben instal·lant també caixes niu per ratpenats. Per què ratpenats? Perquè els ratpenats es mengen la papallona que fa el niu al pi, que és després la grua processionària, no? Llavors, si ho podem fer d'aquesta manera i ens podem estalviar haver de pulveritzar productes químics que cada cop a més s'estan restringint més perquè, evidentment, no són la solució ideal, doncs molt millor, no? Llavors, al final, tot el que fem sempre és amb aquesta idea de ser més sostenibles i amb una gestió més natural.
0: Pel que comentes és una mica com reaprendre, no?, com funciona la natura per no haver d'utilitzar creacions humanes o d'altres productes.
1: Sí, tal qual. Al final, perquè quan trenques aquesta cadena d'alguna manera, llavors l'has de suplir amb alguna cosa, no? Llavors, si elimines aquesta esglaó de la cadena, llavors has d'anar ficant tu artificialment perquè es compensi, no? Llavors, no sempre és fàcil, eh?
0: Ja,
1: evidentment,
0: imagino.
1: No sempre és fàcil, però bueno, s'intenta amb aquesta voluntat de ser més sostenibles i més naturals.
0: Pues en el focus en la Festa Verda i de la Biodiversitat, recordem, serà aquest diumenge a Can Borrell. No és el primer any que la feu. No sé si vosaltres des de l'Ajuntament heu notat que amb jornades com aquestes o d'altres festes, com la de l'arbre, per exemple, que comentaves, la ciutadania de Mollet estigui més implicada o tinguin més ganes d'aprendre de sostenibilitat, de conèixer aquests conceptes.
1: Sí, jo crec que sí. Al final, sempre veiem, no?, aquesta bona acollida que tenen aquestes festes, tant la de l'arbre com aquesta festa verda. De fet, és molt, molt graciós, no?, quan la festa de l'arbre, perquè sempre quan m'ho van explicar vaig pensar, ostres, i llavors vaig reflexionar jo quan era petit, que anava com a nen petit a la festa de l'arbre del seu dia i plantàvem un arbre, no?, i ens ho explicaven. Diu, no, és que jo ja venia quan era petit i ara vinc amb els meus fills a plantar els arbres també, no? I mira, aquell arbre el vam plantar nosaltres. Llavors, això és molt, molt bonic, no?
0: Sí. Crear
1: aquesta consciència, perquè també, quan la gent participa, després es cuida més de les coses. En el cas de la Festa Verda, també, sempre podem veure que cada cop més té molt bona acollida pels veïns i veïnes de Mollet, i no només Mollet, també venen d'altres municipis, i això sempre és molt bona senyal, i per això, doncs, apostem per mantenir aquestes festes i poc a poc anar creixent.
0: De fet, aquesta és una festa, és una activitat que s'emmarca en el que és la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, que n'és la importància també des de les ciutats a fomentar tots aquests valors.
1: Com dic, al final tot és un equilibri. Al final hem de pensar que el context que tenim avui dia és el que és, de canvi climàtic, de tema i en aquest sentit també amb l'energia també ho notem molt, no? Sobretot també amb el context global, no?, avui dia que tenim, també increment de preus, llavors hem d'apostar també buscant fonts d'energia més sostenibles i més renovables, no? Un dels temes que també es tracta amb aquesta Festa Verda, jo ara no recordo, jo crec que també estava altres anys sí que ha estat, no?, que em sembla que és la Diputació de Barcelona, que porta aquestes bicicletes, no?, que tu vas pedalant i vas veient quanta energia estàs generant, una mica també per agafar aquesta consciència del que suposen les coses, no?, que a vegades donem per fet que dones un interruptor i pam, ja tens llum i tot funciona perfecte, però perquè això passi, no?, darrere hi ha tot un sistema que també està bé que la gent prengui consciència d'això, no?, què costa escalfar l'aigua, llavors, ostres, t'ha de fer pensar, m'he d'estar 20 minuts a la dutxa amb aigua calenta, doncs poder no, no? Jo no, perquè no tinc els cabells, però sempre hi ha manera, exacte. Però bueno, és agafar aquesta consciència i tot això, si és ja des de petits, doncs molt millor.
0: Però és el que comentes, Ferran, és potser canviar petites accions quotidianes que potser podem pensar que no tenen cap mena d'impacte, però que realment si tots les complim, doncs sí que s'acaba creant, no?, doncs, aquest impacte real. De fet, quan parlem de sostenibilitat, a vegades crec que és difícil entendre com aquesta es pot aplicar en una ciutat, no?, perquè el concepte que tenim de ciutat, doncs, sol estar molt allunyat del que és, doncs, a la biodiversitat, a les polítiques verdes, per tant crec que a vegades costa, no?, com integrar aquests conceptes, però de fet relacionat amb la biodiversitat, fa en l'anterior ple es va aprovar el que és el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat precisament amb aquest mateix objectiu. Ferran, comentem aquest pla estratègic.
1: Sí, o sigui, aquí al final d'alguna manera és consolidar la molt bona feina que s'ha vingut fent durant molts anys a l'Ajuntament, i de fet per això també ens van reconèixer el 2015, crec que va ser, amb l'European Green Leaf, no?, un reconeixement europeu. En aquell moment a una ciutat, bueno, no som Barcelona, no som Madrid, no som... I tot i això ens van reconèixer aquesta feina perquè des de Mollet sempre s'ha apostat, no?, per la millora al final és de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, no? Llavors, amb aquest pla estratègic ara el que volem és ja preparar-nos per la següent transformació verda, per dir d'alguna manera, perquè
0: sí,
1: al final es venien fent moltes coses, però l'important també és consolidar i també tenir una mirada ja més cap amunt, no?, més d'horitzó, de dir cap a on hem d'anar també veient el context que tenim, i llavors és amb aquesta voluntat que s'ha fet aquest pla estratègic. Ara, a partir d'aquí, s'han d'anar desenvolupant plans d'acció específics per complir, no?, amb les línies estratègiques que en aquest pla que es va aprovar, i per unanimitat, que això també és molt, molt bona senyal, perquè al final són projectes de ciutat. Aquí ja no parlem d'una voluntat política, aquí parlem de millora de vida. Llavors, celebro que s'aprovés finalment per unanimitat.
0: Perquè quan parlem del concepte d'infraestructura verda, què és el que engloba? És simplement plantar més arbres o què és el que implica?
1: Clar, hi ha molt més, no? Al final els arbres és la part més visible, però hi ha molt més, no? Evidentment, amb el que fa aquest pla d'infraestructura verda, que s'ha basat en una regla que està ja molt estesa entre el món científic, que és la regla aquesta del 3-30-300, que està molt enfocada en els arbres, però no només. Però, evidentment, els arbres juguen un paper fonamental, no?, pel que fa a infraestructura verda. Poder veure 3 arbres des de casa, no? Al final, els arbres també tenen una relació molt directa amb la salut mental, que hi ha molts estudis que així ho posen de manifest. Llavors, tot això influeix molt. Llavors, bueno, hi ha moltes coses que ja podíem sospitar perquè ja coneixem la ciutat, però, evidentment, quan fas aquesta diagnosi ja més tècnica, amb dades avalades, no?, dius, ostres, vale, doncs ara ja sabem realment la foto que tenim i podem planificar millor aquelles actuacions. Hem vingut plantant molts arbres durant els últims 2-3 anys, en certa manera també degut a la sequera que vam patir, que molts han anat malauradament morint,
0: sí.
1: Però ara sí que ja ens hem de plantar allà, ja hem reposat molts d'aquests arbres morts, hem aconseguit el nivell que volíem d'arbres, ara hem de dir, vale, ara els que plantem a partir d'ara han de ser ja pensant en millorar, doncs, aquesta regla del 3, no? El 30% de cobertura vegetal, tenir ombra als carrers, no? Sabem que tenim l'efecte illa de calor, que quan tu tens una vorera o una plaça dura de només formigó ciment, a l'agost no pots estar a les 12 del migdia en aquella plaça, llavors necessites ombra. Llavors molta gent diu, doncs fiquem tendalls. Home, a veure, els tendalls està bé com a solució, però l'ideal, si podem tenir un arbre en comptes d'un tendall, doncs mira, molt millor, no? Llavors, bueno, aquest equilibri. I després el 300, que està a tenir una zona verda de qualitat a menys de 300 metres de casa. Llavors aquí també els espais verds de qualitat, espais verds grans, també són punts de trobada per la gent, no? Gent que queda allà, anem amb els fills, amb les filles, amb els avis, van allà, seuen, fan la xerrada, o sigui, també són punts de trobada i també ajuden, bueno, doncs, moltes vegades a poder sortir de casa i fer coses, no? Llavors, no només ho hem d'entendre com que millorem pel que fa a medi ambient, sinó que és que millores en general la qualitat de vida de les persones.
0: Comentaves que és un pla, no?, doncs que al final té diversos eixos, no? El temps és limitat i no podem comentar-los tots, però no sé, Ferran, si podries destacar amb pinzellades així a grans trets, doncs el més destacat d'aquest pla.
1: Bueno, com dic, aquest pla estratègic està molt enfocat en fer una diagnosi acurada, no?, amb aquest criteri del 330-300, i sí que s'incloïa com a referència a algunes accions, com a mode d'exemple, no?, a tall d'exemple. Però ara sí que ja estem treballant amb el primer pla d'acció, que aquest sí que ja ha d'incorporar concretament ja actuacions específiques, doncs, amb un pressupost, més acurades de què es vol fer, no? Normalment aquests plans estratègics doncs poden ser a 15 anys vista, perquè són coses per anar treballant durant molt de temps, i llavors després tindrem aquests plans d'acció que potser són 2-3 anys amb actuacions ja concretes. Llavors, això és amb el que s'està treballant ara. L'objectiu principal, com dic, és aquest, perquè al final és millorar, doncs, com dic, qualitat de vida, qualitat de l'aire també, perquè hem d'entendre els arbres com filtres naturals, el tema de salut mental, o sigui, al final hi ha molts factors que són, bueno, imprescindibles avui dia.
0: A l'hora de dissenyar aquest pla estratègic, no sé si us heu marcat alguna ciutat com a referent o, clar, entenent que cada ciutat, doncs, té les seves característiques, entenc que és difícil, no?, copiar un mateix model aquí i allà, però no sé si us heu basat en alguna ciutat concreta.
1: De fet, com dic, aquesta regla està molt extesa, sobretot a nord de... Bueno, de fet, el que la va, diguem, inventar és del nord d'Europa i allà és un context diferent.

0: de referència. Ara ve l'estiu, tot i que aquests dies ja hi ha unes temperatures molt elevades i precisament els arbres, la vegetació, el que permet és aquest aïllament tèrmic, però també des de l'Ajuntament de Mollet heu apostat un any més pel que són els refugis climàtics, que de fet doncs, seran protagonistes aquest estiu, perquè hi ha tant d'interior com d'exterior. Ferran, comentem aquests refugis climàtics d'aquí de la ciutat.
1: Sí, al final aquí un any més ens sumem, no?, a aquesta creació de refugis climàtics. Al final la idea és que tothom, no?, que ho necessiti, doncs, pugui trobar un espai on estigui segur, no?, de les temperatures que... Uh-huh. Que tindrem, no? Tot i que aquests darrers dos dies han donat una miqueta de treva, però al final ja sabem que pujaran i molt, no? Llavors, sí, hem d'estar preparats per això, no? I en aquest sentit, doncs, s'ha treballat una actualització de la nostra informació que teníem publicada a la Generalitat, no?, de la xarxa de refugis, per ampliar-la amb els que ja veníem, diguem, anunciant, no?, oficialment a Mollet, però també ara s'ha volgut, doncs, actualitzar-ho a la xarxa de refugis de la Generalitat, que suposo que en breus dies ja estarà actualitzat, i com dic, és posar a disposició de qui ho necessiti, doncs, aquests espais de bueno, d'un oasis, no?
0: No, i de fet és que hi ha doncs, gent, no?, que a casa seva doncs, malauradament potser no pot gaudir d'aquest confort tèrmic, per tant, o estàs pel carrer, potser ja et notes cansat, pots assistir o pots acudir en aquests llocs que, com dèiem, no sé si tens la llista, Ferran, i fem un repàs de quins són aquests refugis climàtics.
1: Sí, pel que fa als interiors, aquí, evidentment, en molts d'aquests casos estem limitats d'alguna manera amb l'horari del centre, no?, que això és una cosa que també estem treballant de cara a posteriori, però de moment doncs, aquests espais interiors, com poden ser els centres culturals, la biblioteca, el propi mercat municipal, no?, la UAC de l'Ajuntament, no?, que són espais que tenen, bueno, que estan climatitzats, jo crec que, si no tots, gairebé tots tenen font d'aigua, o sigui, al final són espais on la gent que ho necessita doncs pugui anar, no? I després el que sí que hem fet ampliar respecte a altres anys, perquè altres anys sí que es mencionaven els grans parcs d'alguna manera, però aquest any sí que hem volgut posar, ja que estem fent aquesta aposta forta pel tema de millorar places, parcs, no?, millorar medi ambient, alberg urbà, doncs hem posat totes aquelles places o parcs que realment poden ser enteses com un refugi climàtic, no? Per no només pensar en, vale, sí, Camp Molà i el Parc de Planellador, ja tenim moltes més places que poden encaixar amb aquesta idea, no? Llavors, aquí sí que s'ha publicat tot aquest llistat de places. Uh-huh. I com dic, la majoria d'ells, doncs, amb fons per veure, doncs, amb bancs per poder seure a l'ombra dels arbres, no? I així també, doncs, aprofitar per passar una bona estona amb amics, amigues, no? Pues...
0: Doncs sí, de fet també aquests espais es podrien ampliar, no? Si tenim finalment aquest mes la plaça de Nebosc, que també comptava amb aquesta zona d'aigua, doncs també s'incorporaria
1: correcte,
0: en aquests,
1: sí,
0: refugis.
1: Clarament és un altre espai que serà considerat inclús, no?, amb aquesta llista de refugis climàtics que tenim moltes ganes, jo el primer de posar-me allà sota la galleda d'aigua.
0: De poder gaudir-ne.
1: Totalment.
0: Doncs de ben segur que en breus ho podrem fer. Ferran, hem arribat al final de l'entrevista. Gràcies per acompanyar-nos en aquest matí de divendres per parlar de tot això que s'està coent en matèria verda aquí a la ciutat, que de ben segur que en tornarem a parlar ben aviat. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, Ferran.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Molt bon dia de nou. Ens tornem a retrobar a aquesta hora en els micròfons de Ràdio Mollet per continuar amb el Posa't les piles i com cada divendres és el torn de l'espai dels esports on cada setmana comentem l'actualitat esportiva de caire local. Aquest cap de setmana aquesta activitat està molt marcada pels escacs i és que, de fet, des del Club Escacs Mollet doncs, es preparen per dos dies molt intensos amb molta activitat. Dissabte, el pavelló municipal de Riera Seca acull el que és la cloenda de la Lliga Escolar d'Escacs i diumenge és el torn de la 18a edició del Memorial Ezequiel Martín. Des del Club Escacs Mollet celebren una nova edició d'aquest Open Internacional. Per fer aquesta prèvia d'aquests dos esdeveniments, n'hem volgut aquesta setmana retrobar-nos via telefònica amb en Ramon Caro, que és el president del Club Escacs Mollet, i precisament, Ramon, volem començar parlant d'aquest Open Internacional. Què ens pots explicar d'aquesta 18a edició?
1: Doncs com ja és tradició, perquè 18 anys són bastants anys, com ja és tradició, el cap de setmana comença dissabte amb la disputa de la final de la Lliga Escolar de Mollet, on participaran 150 infants de diferents escoles de Mollet i Rodalies, i això serà dissabte al matí, i aprofitem el cap de setmana gran dels escacs de Mollet perquè tenim el Mercat Vell el cap de setmana. Llavors, el cap de setmana hi ha la final de la Lliga Escolar i diumenge l'Open Internacional, que comptarà aproximadament 130-140 participants de diferents països dintre del circuit internacional de circuits d'escacs de Catalunya, no? És el circuit català, que va d'abril a setembre, i aquest torneig ja plenament consolidat a Mollet i, bueno, situant Mollet en el mapa un any més i amb un marc que, excepte en algunes excepcions per eleccions o per algun imponderable, ha estat, crec que en 14 edicions, ha estat el Mercat Vell.
0: Comentant aquest Open Internacional, comentaves aquest gran nombre de participants. Són més o menys les xifres sobre les quals us moveu cada any, no?, aproximadament?
1: Sí, sí. Hi ha hagut algun any que per alguna circumstància aliena a nosaltres, ja no compto l'any de la pandèmia, que no va haver edició ni el 20 ni el 21, però sí que... No, el 21 va haver-hi... Crec que va haver edició... És que ara no me'n recordo. Uf, ara m'enganxes. Sí, crec que va haver edició, però amb mascaretes i tot com molt complicat. Sí, el nombre de participants és bastant estable. Depèn d'algun factor extern, no? Per exemple, tonteries, no? De vegades pues, hi ha 3 o 4 jugadors que m'han dit que no poden venir perquè hi ha eleccions a Perú i han de votar al consulat i si no voten els hi fan una multa important. Vull dir, mira quin detall més tonto, no? També hi ha jornada de la Lliga Francesa. Hi ha alguns jugadors internacionals que juguen a la Lliga Francesa i no podran venir a Mollet. Vull dir, sempre hi ha alguna coseta, no? Però, bueno, en general, és un nombre de participants bastant estable. No podem créixer molt perquè el Mercat Vell no permet créixer, però també dic una cosa, ens trobem còmodes amb aquest nombre de participants, estem bé, és controlable, és un torneig gran, però tampoc és enorme. Vull dir, més aviat el que ens interessa és mantenir-ho amb un nivell de participació adequat i ja està. No, la voluntat de créixer, mentre ho fem al Mercat Vell, no, tampoc és possible, m'entens? Per pur espai físic.
0: A més, també aquestes xifres, no, que repeteixen cada any doncs, també mostren el fet de que els jugadors repeteixen any rere any en aquest Open, que al final també doncs, sempre això és una molt bona senyal, no, doncs, que estigui consolidat.
1: Sí, bueno, la participació es va renovant en el sentit que de vegades hi ha jugadors que ja porten molts anys jugant, altres que no, que juguen un any i un altre no, i un altre sí, un altre no, o dos sí, un no, però al final t'hi trobes que no és per dir-ho, però en general rebem molts bons comentaris respecte que el torneig, doncs el joc és molt bo perquè és cèntric, a la plaça Prat de la Riba, tens molts comerços i molts bars, restaurants per anar a prop, a peu, per dinar. Mollet és una ciutat que, tots ho sabem, té les seves coses negatives i positives com totes, però si hi ha una cosa que ha de destacar avui en dia, no?, de Mollet en l'àmbit de la mobilitat, doncs que és una ciutat que, en general, està ben, quan Rodalies funciona bé, està ben comunicada amb Rodalies, per carretera, per autopista, per autobús, amb la qual venir a Mollet no és difícil per un jugador d'escacs en diumenge. Hi ha llocs que doncs, o vas en cotxe o que estan a Tarragona. Per exemple, ara s'ha jugat a Santa Coloma de Queralt i has d'anar en cotxe. O a Manresa doncs, no és tan fàcil. No? Si Mollet té molts atractius perquè el torneig sigui un èxit, hi ha gent que ja sap doncs, que Club d'Escacs Mollet doncs, organitza el torneig força bé. És un torneig on hi ha una sèrie de normes que són clau per nosaltres, com són la puntualitat, de l'organització. Llavors, és un torneig que en general doncs, no hem tingut mai cap incident ni cap problema, i això la gent ho agraeix. No? Sap que si tot va bé, a les 7:30, 8 menys un quart, va molt tardar, estem fent la cloenda, no? I això també un diumenge que tot el dia jugant partides s'agraeix, no?
0: Comentem també, Ramon, el funcionament del sistema de competició, perquè jugueu amb aquest sistema holandès de 9 rondes. Comenta'ns una mica, en què consisteix exactament aquest sistema?
1: El sistema suís és un sistema que agafa un rànquing inicial per ELO, si s'ordenen els jugadors de més fort a menys fort. Ara mateix, a la llista que hi ha ara, el més fort és el jugador local, el gran mestre internacional Pere Garriga, llavors... Ara mateix, si es jugués, ara hi ha 70 jugadors. Parteixes la llista en dos. L'1 contra el 36, el 2 contra el 37, el 3 contra el 38, així, i al final pues, el 35 contra el 70. No? Llavors, parteixes la llista en dos, juguen un contra l'altre. El que guanya entra a jugar contra els que tenen un punt a la segona ronda. El que empata contra... els que tenen mig i el que perd els que tenen zero. Vol dir que a la següent ronda els que han fet un punt juguen entre ells. Van jugant així, i així vas aparellant a la gent per un sistema complex que hi ha que, informàtic, no? que l'àrbitre gestiona, i al final tens els jugadors emparellats pels punts que van fent. Llavors, al final del torneig, el que fa pues, 7,5, 8, és difícil fer més de 8, eh? De vegades fan 8,5, no? Però 7,5, 8, 9 punts són els que acaben guanyant el torneig, no? I després hi ha pues, premis per tram, per edats. El torneig es desenvolupa 5 partides pel matí i 4 per la tarda.
0: També, precisament, un dels punts més destacats de l'Open són els premis que es reparteixen, perquè són unes quantitats, de fet, bastant elevades.
1: Bueno, sí, a veure, la quantitat està estancada fa un temps, perquè també bueno, hem patit la pèrdua del principal sponsor que teníem, que era un sponsor privat, que va deixar de patrocinar perquè bueno, va haver un canvi, va morir la persona de l'empresa que era Cartonajes Miralles, no? Miralles Cartró, i van deixar de patrocinar, i aquest torneig el mantenim en memòria d'un regidor de l'Ajuntament i jugador del club fa molts anys, que va morir el 2008, que és l'Ezequiel Martín, i realment estem fent un esforç que és molt gran per mantenir el torneig, malgrat que és un torneig que pràcticament és deficitari, no? Llavors, hi ha 1.500 euros en premis, hi ha trofeus, hi ha una sèrie de despeses com a arbitratge, vull dir, al final mantenir un torneig com aquest és complicat per nosaltres, però bueno, ho fem per bona voluntat i per la memòria d'un exregidor de l'Ajuntament i company del club, però és força complicat. Ja et dic que cada any es costa perquè no vam perdre aquest espònsor i no hem trobat un espònsor que ens vulgui donar suport al torneig, que a part que té molta repercussió, doncs té un prestigi, no? Però bueno, si alguna empresa que ens sent s'estima ajudar, doncs benvingut sigui, no? Li podem hasta posar el seu nom al torneig.
0: Queda doncs feta aquesta petició, i Ramon, ja per anar acabant la conversa, al principi apuntaves doncs, que un cap de setmana molt intens, perquè el diumenge hi ha l'Open, però el dissabte és a la final de la Lliga Escolar d'Escacs. Comenta'ns una mica també doncs, com anirà aquesta jornada.
1: Doncs, bueno, la final de Lliga Escolar, com t'he dit, és una competició on juguen infants de totes les escoles de Mollet i voltants, Santa Perpètua, la Llagosta, Martorella, Sant Fos, i hi ha un premi individual per categories d'edat, no? Primer i segon de primària, tercer i quart, cinquè, sisè i l'ESO, perdó, i batxillerat, també hi ha un premi a la suma dels millors jugadors de cada categoria per premi per escola. Sempre donem un premi a les tres millors escoles i als jugadors individuals. És una festa, normalment l'alcalde, l'alcaldessa, sempre que poden, bueno, dic alcalde quan hi havia el Montràs i ara que hi ha la Mireia, sempre intenten venir perquè saben, bueno, saben... A Mollet hi ha una sensibilitat molt gran amb l'esport i saben que l'esport base doncs, és prou important a qualsevol esport, a qualsevol sense excepció, l'esport base és important, i sempre ens donen suport, i si no poden ells, doncs, sempre envien un regidor, no? Idealment el d'esports, el Leo Conde, i si no, doncs, algú altre. Llavors és una festeta... Sí, són dues jornades molt maques i molt interessants, molt diferents. Una seria escacs base i l'altra seria d'escacs de competició, no? Amb la qual, bueno, doncs, francament, és un cap de setmana per nosaltres molt important, molt gran i molt... Jo crec que molt esperat pel club. Ja és una inèrcia, perquè es fa cada any, però al final, quan acaba, dius, ostres, que bé, no?, un any més, i així estem, cap al 20 aniversari, que serà el 2028.
0: En definitiva, doncs un cap de setmana ple d'activitat que esperem doncs que vagi molt bé tant la jornada de dissabte com la de diumenge. Ramon, deixem aquí la conversa i, com sempre, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
1: Pues moltíssimes gràcies, com sempre, a Ràdio Mollet pel suport i per voler estar informats del que fem i poder informar així a la ciutadania.
0: Gràcies a tu, Ramon, que vagi molt bé. Bon dia.
1: Gràcies.
0: I després d'haver fet aquest apunt escaquístic, nosaltres continuem amb aquest espai dels esports per comentar alguns partits de play-off que es disputen aquest cap de setmana que tenim per davant. En futbol, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense comença aquest cap de setmana el que és la tercera fase dels partits de play-off després de guanyar amb contundència. De fet, el Martorelles en les fases 1 i 2 ara jugaran les fases 3 i 4 davant del Cardedeu. El primer dels enfrontaments serà aquest diumenge en camp contrari i, per tant, la tornada serà aquí a casa, al camp de la Molletense. Pel que fa als partits de la Lliga regular, els molletans guanyaven a casa davant del Cardedeu, però empataven al camp del rival. Si més no, els hi queden dues úniques fases per acabar aquests partits de play-off i esperem doncs, que puguin aconseguir aquest ascens tan esperat a Primera Catalana. I qui sí que comença de zero als partits de play-off aquest cap de setmana és en hoquei el primer equip masculí a segona catalana del Mollet Hockey Club, que de fet ells han acabat en la tercera posició del grup 2 i per tant jugaran aquests partits de play-off davant del Riudoms, que és el que ha quedat en la tercera posició però del grup 1. El primer partit el jugaran a casa aquest dissabte i després el cap de setmana vinent jugaran en camp contrari. Uns partits molt esperats perquè fa unes temporades que van baixar a segona catalana, per tant, amb molta il·lusió doncs disputaran aquests partits per poder tornar a recuperar la categoria de Primera Catalana. Aquests resultats els comentarem dilluns en aquest mateix espai dels esports perquè ens tornarem a retrobar en aquest magazín per seguir comentant l'actualitat esportiva local.

0: Benvingudes i benvinguts a l'Espai de Gats i Gossos. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb la veterinària Cèlia Roig, professional del Centre de Clínica Veterinària Mollet. Aquest centre es troba al carrer Aureli Marías Carrer, 7 i 9 de la nostra ciutat, i el telèfon de contacte és el 93 593 77 51. Repetim, 93 593 77 51, carrer Aureli Marías Carrer, 7 i 9 de Mollet del Vallès. Benvinguda, Cèlia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb la Cèlia anem a parlar de petards,
1: sí,
0: perquè és una experta.
1: No
0: és que vulguem parlar de petards, sinó de com afecten a les mascotes. Sempre és un tema recurrent per aquestes dates, que sempre en parlem, o bé amb la Cèlia o amb la Rosa, però anem parlant perquè, evidentment, sempre hi ha persones que descobreixen, no?, potser la mateixa revetlla de Sant Joan,
1: ai,
0: que el seu gos, sí, o el seu gat ho passa fatal.
1: Sí. Idealment, clar, jo ara parlaré de idealment.
0: Sí.
1: El millor és que l'animal no tingui por, no? Clar, llavors, per això hem hagut de fer... Hi ha gossos i gats que no tenen por i ja està, s'espanten una mica i no els agrada, però no tenen aquell terror, no? Llavors, idealment és anar-los acostumant durant l'any, no esperar el dia de Sant Joan, a sorolls forts. Es pot fer augmentant el volum, de tenir gravats sorolls i anar augmentant el volum i anar-los acostumant. Això, bueno, és una utopia, no?
0: Clar, perquè això és l'ideal,
1: quan, sí,
0: però això ningú ho fa.
1: No, perquè jo ho entenc, també. Però, bueno, clar, també depèn de com pateixi l'animal. És a dir, si realment té un terror bestial, home, estaria bé. I ha de viure 15-20 anys, està bé que l'eduquem en que això no és perillós.
0: Saps què passa, Cèlia? Sí que és veritat que ara, al llarg de l'any, hi ha diferents dies, no?, que la gent va llançant petards,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: ara ha guanyat el campionat, sí, no sé què,
1: sí,
0: ara
1: sí,
0: és cap d'any, i
1: sí,
0: no? Però, clar, per la revetlla es concentra en poc temps,
1: sí, molt,
0: moltes traques.
1: Sí, sí, sí.
0: I
1: llavors, una cosa que jo estic recomanant bastant habitual, tenint entès que l'animal no té un terror, perquè llavors si té un terror això s'ha de solucionar d'aquesta altra manera que us he explicat, no?, amb un educador i anar-lo acostumant i a poc a poc, tal, tal. Però també 15 dies o 3 setmanes abans, o potser no tant a vegades, avui dia hi ha moltíssims productes que són nutracèutics, que no són pastilles per sedar-los allà, deixar-los cau i ja està. I amb aquestes pastilles, amb aquests nutracèutics, el que aconseguim és ajudar a l'animal a tolerar millor. No que li entusiasmin els petardos, perquè això tampoc ens agraden. Hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent que no ens agraden, però bueno, mira, poses taps i ja està, no? Però aleshores aquests nutracèutics el que ajuden és a que l'animal toleri millor aquest nivell de so. També serveix per quan van en viatges, moments estressants, serveixen per diferents coses, no? I amb això és una solució que està molt bé, que no és un medicament allò que has de vigilar amb la dosi i tal i tal, però que s'hauria de fer com, no sé, 15 dies o 3 setmanes abans, anar-lo provant i anar mirant a veure si realment quin efecte li fa, com li fa, si es nota alguna cosa, si no es nota. És el que estem fent servir últimament i la veritat és que la gent em diu no, si no s'ha notat, no li he notat res, perquè abans donàvem calmants i sedants i deixàvem l'animal allà que no es podia ni bellugar. Però tot això és antic, tot això ja...
0: Clar, perquè de fet això que et deien, allò de la pastilla, perquè és que he dit...
1: Els petardos,
0: sí,
1: la pastilla dels petardos.
0: Doncs, aquesta això, a més, tenia entès que es paralitzava, però l'animal continuava sentint.
1: Això mateix,
0: no?
1: Això és la cepromacina, això era... Bueno, que són els medicaments que hem donat amb bona fe, vull dir, perquè
0: ens pensàvem,
1: però després, bueno, tot evoluciona i ja sabem que amb això no es pot tranquil·litzar l'animal.
0: Cèlia, en algunes ocasions heu comentat que el que és important també amb aquest tema de l'educació, si ho passam molt malament, també dies abans, setmanes abans, crear com un espai
1: preparar la casa. O sigui, de fet, un espai segur l'animal l'hauria de tenir sempre. Un lloc On l'animal, això mateix, pugui desaparèixer i que el deixem tranquil. No? Això hauria d'existir sempre en una casa, que sapem que quan l'animal es posa allà on sigui, una habitació, a vegades el transportin, o a darrere de no sé on, que té un raconet de no sé què.
0: Però que sapiguem nosaltres on és,
1: Clar.
0: No, ho dic perquè de vegades, sobretot amb els gats, de vegades els trobes allò ficats que no els trobes, realment.
1: Conèixer quin és el seu lloc segur, que normalment és millor que el triï ell. Aleshores, deixar que es posi allà, si ni pastilles ni res vol desaparèixer, doncs que pugui desaparèixer, i sobretot no hem de fer mai vine, que no passa res, i treure-la la força d'allà. No. Quan entren a la seva, que jo els dic cova, no podem posar mai la mà dintre de la cova, perquè podem ser mossegats o esgarrapats i l'animal tindrà la raó. Quan està a la cova, l'hem de fer, si volem fer-lo sortir, l'hem de fer sortir o ensenyant-li menjar o alguna cosa, o... però no hem de ficar mai la mà a dintre del seu espai, de la seva bombolla.
0: Ja sabeu, si teniu infants, sobretot vigileu amb aquest tema.
1: Sobretot, per favor. No? I aleshores, un lloc segur és molt important, perquè tot i havent-li donat les pastilles, haver-lo acostumat, no sé què, igual, és que els animals hi senten moltíssim, i llavors el que a nosaltres ens molesta, a ells els molesta 400.000 vegades més.
0: Perquè la capacitat auditiva d'un animal, que és molt més sensible.
1: Sí, és molt més sensible, i llavors això pues, li molesta moltíssim.
0: I no es tracta de que vosaltres no gaudiu de la rabella, però evidentment, si ho passat molt malament...
1: També hi ha molta gent que em diu, pues, mira, jo passo, marxo, me l'emporto a la muntanya i a campo i... però clar...
0: Però sempre és viable, però tampoc et fiquis allò al vell mig de la rebella.
1: I clar, no? Llavors hi ha gent que no, que deixen el gos a dintre de casa, amb el seu lloc segur, ja li han donat les pastilles, i no passa res, són 4 o 5 hores i ja està. Això seria lo millor per
0: tothom. I si teniu un animal molt golafre, vigileu amb la coca.
1: No? Això ja és a part. Això seria un altre programa. Si és golafre, això pot voler dir moltes coses. Però heu de tenir en compte això. No, les pastilles, les dels petardos antics, no. Sí, a vegades, si amb aquestes nutracèutics que nosaltres us donem tampoc n'hi ha prou, existeixen pastilles per les hores immediates. I, evidentment, us les donarem i ja està, no passa res. Però ideal seria això. Amb els nutracèutics, un lloc segur, que estigui el més insonoritzat possible, que l'animal no passi calor...
0: I que estigueu amb ell.
1: Bueno, aleshores, si estem amb ell...
0: No, ho dic allò en el sentit de que igual, si dius, ho passa molt malament, el deixo a casa i marxo.
1: Bueno, però si l'animal està acostumat a estar sol a casa...
0: No passa res.
1: En principi no hauria de passar res. Depèn de la por que tingui l'animal, vosaltres en sentit comú ja veureu. Però després una altra cosa que no hem de fer els propietaris és demostrar ansietat davant d'un petardo. Perquè anem a passejar i tiren un petardo. Ai, no sé què, pa, vine. Uf, li estem ensenyant que això és mega perillós. Va, aleshores, si a nosaltres tampoc ens agraden els petardos, doncs intentar no, davant de l'animal, no demostrar molta ansietat i molts crits i molt aversió, perquè això li transmetem a l'animal també. Però clar, això ja és més feina.
0: Ara, si ho passem tan malament nosaltres, segurament tampoc ens exposarem, no?
1: Exacte, segurament.
0: És a dir, que ja està bé, ja... Sí, no? Que de vegades hi ha allò animalons que dius, ai, doncs s'assemblen al propietari.
1: Bueno, això passa moltes vegades, i això està demostrat científicament, Hi ha articles que demostren científicament que nosaltres, la nostra, els nervis, la nostra, li transmetem
0: a l'animaló.
1: Sí, amb les nostres actituds, amb el nostre llenguatge corporal, i sí.
0: És curiós.
1: Perquè... Bueno, per això moltes vegades els educadors ens han d'ensenyar més a nosaltres que els... Sobretot el que no hem de fer, sobretot, Ja us dic, idealment seria que l'animal tolerés el soroll, que no li agrada, d'acord, però que no, si demostra terror o aquelles paràlisis o molta agressivitat o així, això, aquí hem de fer alguna cosa més forta, No, li podem donar la pastilleta el dia abans, però sí que aquest animal demostra aquesta ansietat, també està patint molt, o sigui que quan no hi hagin petardos hauríem de fer alguna altra cosa també.
0: Uh-huh. Que això amb un tema d'un educador tampoc penseu que són dos o tres dies
1: home,
0: que
1: no, clar, això es necessita més temps. Lo habitual és que amb els nutracèutics aquests pues, vagin bé i si puntualment necessita una dosis per les 2-3 hores abans, bueno, pues això no passa res. Però si veieu que manifesta realment, ho passa horriblement, feu alguna cosa més. No el dia, no estic parlant del dia dels petardos, però durant l'any pues ajudeu a l'animal amb classes o amb alguna cosa, sí.
0: Queda clar. Cèlia, ho deixem ara aquí. Moltíssimes gràcies,
1: res,
0: com sempre.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Fins la pròxima. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Aire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
3: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
1: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Els òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
7: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
8: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
9: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
10: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
11: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: Hi ha 9 minuts que passen de les 10 del matí. Nosaltres encarem ja el que és la recta final del magazín matinal d'aquí de Ràdio Mollet, el Posa't les piles. I ara mateix ho farem amb els infants de Ràdio Besora perquè ens parlaran de la Cantania 2026 i ho faran amb la nostra companya Lorena Serra perquè aquest mes de juny diversos centres educatius d'aquí de la comarca s'estan preparant els últims detalls per poder oferir aquests concerts de la Cantania 2025 i d'això nosaltres tampoc ens volem perdre i parlem amb els infants de Ràdio Besora. Endavant.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou programa dedicat a Cantània. Ens agrada cada any trobar un espai per parlar d'aquest bonic concert participatiu que afavoreix la trobada de diferents escoles de primària. En aquesta ocasió ho farem amb l'Abril.
1: Bones a tots i totes. Jo sóc alumna de 5è de Can Besora i aquest any participaré a la Cantània L'Últim Rellotge 2026.
0: També escoltarem altres alumnes participants i acabarem amb una entrevista molt especial.
1: No, espera, Lorena, ho vull dir jo. Entrevistarem el Jordi Vidal, que és l'actor que posa la veu a l'Enigma, el personatge principal d'aquest any.
0: Jo ja hi he parlat altres vegades i l'he vist a espectacles com L'Aranya, Guillermota o Estimadíssims Malvats i té una veuarra brutal.
1: Després l'escoltarem.
0: Recordem que Cantània és un musical diferent cada any, pensat en que els infants el puguin cantar a un gran auditori.
1: En concret, l'escola Can Besora actuarem al Teatre Auditori de Granollers.
0: I com estàs, Abril? Molt nerviosa? Tu ja havies actuat abans a un gran teatre?
1: Actuar no, però hem estat a grans auditoris, al Palau de la Música i al Liceu, de visita, no cantant.
0: I et fa sentir nerviosa la idea?
1: No especialment, estic acostumada a ballar davant del públic.
0: Que bé, doncs. Espero que els teus companys i companyes tampoc es posin nerviosos i tot surti superbé. També com aquest programa d'avui. Et sembla si escoltem un àudio per saber com van els nervis d'una companya teva?
1: Val, d'acord. Em sembla genial. Escoltem a la Mar. Aviam què diu.
2: Jo n'estic molt nerviosa de moment, però sé que quan arriba aquell dia seré bastant supernerviosa i quan arribo una setmana abans o alguna cosa així, sí que estaré molt nerviosa. Sé que, bueno, a mi estic desallant que arribi aquell dia perquè sé que serà una experiència que es viu solament una vegada a la vida i crec que serà superxula.
0: Seguríssim que sí, superxula serà l'experiència. Ja m'ho explicareu.
1: Doncs tot això era la introducció. Ara és el moment d'aprofundir la Cantània 2026.

0: Del 5 al 14 de juny, l'Auditori de Granollers acollirà a diferents escoles del Vallès que interpretaran la Cantània 2026. Aquest any dedicada al temps i a reflexionar sobre la felicitat.
1: La història comença amb una venedora de rellotges que li falta per vendre l'últim rellotge. Aleshores, es troba al poble de Després amb l'Enigma, un personatge molt misteriós que durant la història es descobrirà qui és.
0: Té molt bona pinta aquest any la Cantània. Com continua?
1: Junts viatgen a diferents pobles, amb persones molt diferents. Per exemple, passen pel poble riu que riu, que tothom està cansat de riure.
0: I de poble en poble, finalment aconsegueix vendre el rellotge?
1: Doncs no t'ho diré, perquè si no seria fer molt d'espoiler.
0: Ai, d'acord, però ara em quedo amb les ganes. Deixa'm preguntar-li a una altra de les teves companyes, aviam si em dona més informació.
1: Intenta-ho amb l'Alba, a veure si ella et fa spoiler.
2: Doncs jo sí que et faré una mica d'espoiler. Mira, jo crec que a l'últim rellotge ho ven en el poble de Després, que és l'últim poble, i la venedora acaba dormint-se profundament i ja no saben més res de la venedora. I, clar, no ho puc saber del tot perquè en els assajos no diuen molta informació i, doncs, això, que no ho puc saber del tot. Però, si voleu veure, aneu, adeu!
0: Així, doncs, que no sabrem al final, ja veig.
1: Doncs no, perquè ja veus que ni nosaltres pràcticament el sabem.
0: El que sí podem dir és que la Cantània d'aquest any està composada per en Jordi Cornudella i té la dramatúrgia de la Tina Vallès.
1: Jo us diré que els cantants són la Mariona Llobrera i en Jordi Vidal. Aquest últim serà a qui entrevistarem avui.
0: Tinc una idea, Abril. Què et sembla si fem una mica la lectura d'un fragment de l'espectacle perquè els oients es facin millor la idea?
1: Em sembla bé. Jo faré de venedora i tu de l'Enigma.
0: D'acord. Començo. Benvinguda.
1: Renoi, quin ensurt. Qui ets? On sóc? D'on has sortit?
0: Sóc l'Enigma.
1: És broma.
0: Jo no faig mai broma.
1: Ah, i on sóc?
0: A l'últim poble.
1: L'últim poble de...?
0: L'últim poble de tots.
1: Què vols dir?
0: El que he dit. Si has arribat fins aquí, és que ja has visitat tots els pobles.
1: Quis visitis titis i lis pibis.
0: Parlo seriosament.
1: M'has dit tot. I on és tothom? O és que en aquest poble només hi vius tu?
0: No ho vulguis saber. Tot tan de pressa. I fins aquí. Té molt bona pinta, aquesta història.
1: Molt. Bé, a mi m'agrada. Escoltem, aviam, la meva amiga Siena, si també li agrada.
3: A mi m'agrada molt el tema de la Cantània perquè és un tema que està molt poc fet i les cançons que també estan molt bé currades i treballades i les coreos que els mestres curren molt perquè ens surtin bé. Per tant, la Cantània per mi serà una experiència única perquè jo mai havia fet ninguna coral, no havia estat en ningun teatre. Serà una experiència molt única.
0: Anem ara per l'entrevista?
1: Endavant, Lorena!
4: Ara ja em veus del tot.
5: Sou...
4: Ho sé.
5: Em recordes tanta gent a la vegada?
4: Tota la gent que t'estimes.
5: Ara et veig tot.

0: Avui parlarem amb en Jordi Vidal, cantant i actor especialitzat en el teatre musical.
1: Va néixer a Barcelona i es va llicenciar en art dramàtic a l'Institut del Teatre.
0: La seva carrera combina la interpretació teatral amb el cant i també la creació d'espectacles musicals.
1: Alguns dels muntatges més representatius de la seva trajectòria són, senzillament, Coses de l'Ovidi, un musical dedicat a Ovidi Montllor.
0: Montbrel, un concert teatralitzat basat en les cançons del cantautor belga Jacques Brel.
1: Guillermota, un espectacle musical inspirat en el repertori de Guillermina Mota, amb el que va guanyar el Premi de la Crítica 2021, el millor actor musical.
0: Estimadíssims malvats, un espectacle teatral musical amb dramatúrgia de Víctor Borràs Gasc, on combina cançons tradicionals i música electrònica per explicar històries de crims i llegendes populars.
1: Bon dia, Jordi Vidal.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé, molt bé, molt content de ser aquí.
1: Soc l'Abril i et vull fer unes preguntes. Has participat alguna altra cantània d'un altre any?
2: Sí, mira, vaig participar en la del 2008 i la del 2021. La del 2008 era Arion i el Dofí i la del 2021 era Virtual.
1: Qui i quan et van proposar de participar a la cantània i vas dir que sí a la primera?
2: Doncs mira, no m'ho van proposar, sinó que vaig haver de passar una prova de cant i d'interpretació. I llavors, quan la vaig acabar, al cap d'uns dies em van dir que m'havien agafat per fer la cantània i també per gravar el disc.
1: T'ha agradat l'experiència per repetir una altra vegada?
2: Mira, si és la tercera vegada que la faig, la repetiria tota la vida, perquè és una experiència única i, anava a dir, irrepetible, no, perquè en aquest cas ja l'he repetit tres vegades.
1: T'has après les cançons molt ràpidament o t'ha costat?
2: Bé, hi ha algunes cançons que m'han costat una mica més, però com que la música del Jordi Cornudella és molt bonica i acompanya molt, ha sigut més fàcil que en altres ocasions.
1: Tu com a actor t'agradaria participar més com a cantant, també interpretant la cantània? De fet, què et semblaria si la cantània es convertís en un espectacle musical? Voldries ser actor protagonista cantant i ballant?
2: Totalment, i més fent aquesta cantània. Bé, la totes, però aquesta especialment.
1: Quan cantes, com t'ho fas per aguantar tanta estona la respiració?
2: Bé, és un entrenament, no? Com tots aquells que corren, que aguanten molta estona corrents, doncs tu entrenes i arriba un punt que la respiració també s'entrena i és com que la veu és un múscul, com més exercitat tinguis aquest múscul, més resistència tens.
1: Què et consideres primer, actor o cantant?
2: És una molt bona pregunta. Mira, això depèn de l'època, estic més a un costat o a l'altre, però et diré que en els últims anys m'agrada més considerar-me cantant que actor.
1: Passes molts nervis en cantar davant de la gent o ja estàs acostumat?
2: Després de 30 anys ja estic molt acostumat i a més et diré que és que m'agrada molt.
1: Moltes gràcies per estar aquí i per respondre les nostres preguntes.
2: A vosaltres.
0: Jordi, em toca a mi ara. Tot i que l'Abril t'ha preguntat totes coses que jo no sé gaire més que dir.
2: Molta gràcia.
0: Bé, una pregunta sí que tinc, Jordi. Crec que l'anterior, la última cantània que vas participar, va ser molt complicada, oi? Perquè va ser temps de Covid i poder juntar tants cantants. Quins records tens d'aquell moment?
2: Doncs mira, uns records ambivalents, no? Per una banda, content perquè la vam poder fer, perquè justament l'havíem de fer l'any 2020, aquella primavera, i no va poder ser. A més, era una cantània especial perquè l'havia escrit l'Òscar Peñarroya i em va trucar, quan li van encarregar la cantània, em va trucar i em va dir vull fer la Cantània i estic escrivint-la i l'estic pensant en tu. Vull que mai m'havien escrit com una cosa amiga per mi i això em va agradar molt. Després la pena va ser que sí, que la vam poder fer l'any següent, però clar, dels 100 concerts que havíem de fer, en vam fer una tercera part i encara estàvem en èpoques de distàncies, de mascaretes. Bé, tot era una mica més entristit.
0: En aquesta ocasió, els records que quedaran seran nosaltres de ben diferents, i més pel que he deduït que t'estava escoltant, perquè aquesta és una miqueta de les tres la teva preferida, potser, el tema, o...
2: Home, és dir, dels tres fills, quin és el que més estimes? És difícil, no? El que passa és que sí que hi ha una cosa molt bonica, que és que la música és del Jordi Cornudella, que és el pianista que m'acompanya, Guillermo Mota, amb qui he establert una relació d'amistat i professional, també, personal i professional, molt, molt intensa i molt prolífica. I és algú... que ha aparegut a la meva vida i que té una sensibilitat i és molt bonica, a banda que la temàtica també em toca, bueno, ens toca a tots, no? Perquè parla de la mort, però des d'un lloc molt, molt poètic, molt bonic, molt lluminós, i això és molt necessari.
0: De nou, Jordi, un plaer escoltar-te i fins la propera, que espero que sigui ben aviat.
2: I tant, jo també ho espero.

0: Hem arribat al final. Oh!
1: Quina pena.
0: Però no és el final de cantar, ni molt menys, eh? Just ara comencen les actuacions. Tens ganes, Abril?
1: Clar que sí, moltes ganes.
0: Ho teniu tot ja ben assajat i llest? Et saps totes les coreos?
1: Ja ens les sabem, perquè les hem practicat moltíssim. Les cançons a sobres, tot i que hi ha algun company de classe que desafina una mica. No diré noms, que no és el lloc. Espero que no se les senti gaire o que no desafini el dia de l'actuació.
0: Jo també, Abril. Espero que tot soni genial. Tan genial com ha sonat avui el nostre programa. Moltes gràcies també als nostres oients per escoltar-nos i a tu, Abril, per venir i la bona feina feta amb aquest programa.
1: Fins aviat. La propera serà l'últim programa del curs. Parlarem del Festival Arlequí. Adeu a tothom!

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Comissió Cultural 08 Sound organitza per primera vegada una jornada cultural on la música, sound system i l'art es donen de la mà. Així ho ha explicat una de les persones integrants de la comissió, Carla de la Torre.
1: Tot va començar perquè, bueno, som de Mollet, hem estat creixent a Mollet i després, pues, com hi van a... hem fet les nostres vides fora també i a tots ens ha agradat aquesta cultura del sound system, hem anat seguint a diferents esdeveniments que es fa doncs, a Barcelona o llocs fora de Mollet i a vegades també tenim un perfil doncs, que ens interessa molt les arts plàstiques. Aleshores, aquí vam trobar que hi havia alguna cosa interessant i com sempre Mollet és la nostra casa, vam dir això ha de passar a Mollet també i ho vam voler apropar.
0: La jornada batejada amb el nom Back to the Roots tindrà lloc aquest dissabte, dia 6 de juny, al Parc de Can Molà. L'esdeveniment començarà a les 5 de la tarda amb la realització de diferents activitats creatives obertes a tothom. Els tallers acompanyats de la música Sound System es desenvoluparan fins a les 8 del vespre per continuar després amb la festa fins la 1 de la matinada. I també us informem que la Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement amb l'objectiu de compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. La jornada ha servit alhora per lliurar els premis Martí Febrer, que reconeixen no només la labor científica, sinó també el compromís social. El projecte reconegut ha estat la creació d'una unitat de coordinació de fractures osteoporòtiques. També per primera vegada ha estat reconegut un projecte extern vinculat amb la sostenibilitat i la salut planetària. Aquest primer premi ha correspost a l'Institut Gallecs per la implantació de la cinquena hora de ciències. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes. Dijous a 4:45 de la tarda.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts de nou al Món és Digital, un programa que fem amb la col·laboració de Graustic. Avui analitzarem dos decisions que arriben dels Estats Units i que ens afecten des de molts angles: tecnologia, educació, política i llibertat. Per una banda, parlarem de la iniciativa impulsada per Donald Trump per prohibir que cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys. Una moratòria que ha provocat una onada de crítiques des del món acadèmic, científic i dels drets civils. I per altra, comentarem la prohibició proposada per la mateixa administració Trump perquè universitats com Harvard no puguin admetre estudiants estrangers en el context d'una escalada ideològica il·legal que amenaça el model d'universitat oberta i global. Dos mesures que apunten a un model de control tecnològic i cultural que mereix una mirada profunda. Una mirada que avui farem de la mà i amb la companyia d'en Ramon Palacio, Héctor Sankowski i el Josep Ramon Ferrer en Ferrer.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Bé, doncs, aquest és el tema. Doncs, qualsevol de vosaltres, endavant.
4: Molt bon dia, gràcies novament a Tomàs, gràcies Ramon per compartir aquest espai. Mireu, molt ràpid, no? Respecte al tema, diguem-ne, és una intuïció que tinc perquè no tinc dades per verificar, però jo crec que el tema aquest de la regulació de la intel·ligència artificial té que veure no tant amb la voluntat d'imposició, la qual no vol dir que no tingui en aquell cap això a mig termini. Jo crec que en aquest moment no sabem molt bé com administrar aquest tema. Saben de que d'alguna manera s'ha de beneficiar els seus tios que li han pagat el negoci, diguem-ne, de les eleccions, diguem-ne, no Meta, tots menys Sam Altman, sembla que aquest sí que no va posar diners, el resto va posar tots, Elon Musk i companyia. I per tant, jo crec que el que intenten és, davant d'un mercat que per tothom és molt desconegut i davant de l'avanç dels xinus, intentar veure com es pot controlar, regular el sistema. Jo molt més, m'he mirat una mica la seva regulació, no em sembla especialment, diguem-ne, em sembla coartant, però com sense contingut posterior, no? Respecte al tema de Harvard i companyia, està clar, diguem-ne, que és una guerra de posicions entre Harvard i ell. Molt ràpid, diguem-ne, curiosament, Harvard, per exemple, què ha fet? Ha posat ara el president, ha tret la noia que estava, la senyora que estava, i ha posat un jueu, diguem-ne, no? O sigui, la cosa és antisemitismo, te va meter un abogado judío, digamos, no? Un clàssic, diguem-ne, no? O sigui, un abogado judío que ha condenat lo de Hamas, o sigui, per tant, és una guerra, està claríssima. Ara, la posició de... Primer, jo crec que hi ha com una espècie, acabo amb això, d'odi ancestral, diguem-ne, a tot el que són les universitats de la Gran Liga, per part de Trump, perquè Trump és que no va poder entrar mai en aquestes universitats. Si això li sumem el tema, diguem-ne, del no control sobre la política, de fet, en la pràctica Harvard és un lloc en el qual es fa política internacional. Jo després explicaré la meva experiència en Harvard, però ara no toca, no? Ja està. Però jo crec que aquesta és una mica la situació, diguem-ne, en la qual ell el que vol és coartar al màxim la llibertat d'opinió i d'expressió de les universitats, i està claríssim que aquest tio el que vol és... Jo abans deia, en la pretertúlia, aquest tio encara prima l'interès econòmic sobre el cesarisme. Quan arribarà la idea aquesta de cesarisme?
2: Un estrany eco. Se pot incorporar al Ferrer, Josep Ramon Ferrer, benvingut al programa. Estàs per aquí?
5: Estic per aquí.
2: Vale. Bueno, saps que avui tractem dos temes: la prohibició de Donald Trump de regular, de cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys, i també la, anava a dir la bestiesa, jo dic, doncs de prohibir que estudiants estrangers es matriculin a Harvard. Són els dos temes. A fer la introducció primera a l'Hèctor, i ara, doncs, Ramon, a tu mateix, qui vulgueu, doncs continueu.
5: Doncs gràcies, Tomàs, benvingut, Ferre, i gràcies, Héctor. Avui ens toca segurament superar una mica l'escenari habitual. Normalment parlem de tecnologia pura i dura, i avui ens toca parlar de tecnologia tirada cap amunt, no? De gestió tecnològica i gestió política. I arribem a Trump, que és la persona que en aquests moments condiciona el món. Penso que Trump és més una conseqüència que no una causa, és a dir, les coses que estan passant no són a causa de Trump, sinó que Trump ha arribat perquè el món està com està. I llavors es visibilitza amb aquesta persona, que probablement Salvana Xi Jinping és la més poderosa del món, es visibilitza en aquesta persona una sèrie d'accions i contradiccions que, com diu el lector, l'estan portant cap al cesarisme, i ve de l'economia. I deixa'm afegir una altra cosa, Héctor, a mi em recorda el Millán Astray amb el Muere a la intel·ligència. És a dir, és perillós, molt perillós el que està passant al món. El que passa és que no és per culpa de Trump, sinó és que Trump està aquí per culpa del món, crec jo. Llavors, anant als dos temes en concret que tenim aquí davant. Prohibir regular. Bueno, això és una botada i no sé què és això. És vendre's els diners, és vendre's els diners i ja està. Però bueno, qualsevol cosa requereix una certa regulació. Qualsevol cosa, qualsevol activitat que condicioni la societat requereix una certa regulació. La política està regulada. Hi ha poders que es contraposen, etc. Llavors, la IA s'ha de regular d'alguna manera, millor o pitjor, més intensa, menys intensament, però s'ha de regular. Segon, el de les universitats. Tu dius que aquí és una guerra passada i una venjança, o una per no... És possible, és possible. De tota manera, em sembla... No sé, em sembla... Em costa d'entendre. És el Millán Astray. Em costa d'entendre. Em costa d'entendre que les universitats... Que el president dels Estats Units pugui disparar contra les universitats dels Estats Units, que són les més potents del món, salvant Xina, una altra vegada, salvant Xina, i que tenen un prestigi brutal i que viuen, perquè tant són alumnes com professors, gent ve el talent i el coneixement de fora i es fa proamericà aquest talent i aquest coneixement. És a dir, no ho entenc. Em sembla que és d'una infantilitat, si és la paraula, molt forta. Però ha passat i, bueno, i després Trump n'ha muntat moltes més que en podem parlar després.
2: Ferre, tu representes un col·lectiu de gent TIC. Bueno, el Ramon diu que no parlarem de... Sí, després intentem conduir tot això a les conseqüències que pot tenir per la tecnologia, no? Ferre, doncs, el teu punt de vista des de Graus TIC.
6: Sí, realment, és que estic molt d'acord amb el que he pogut sentir de l'Hector i el que diu el Ramon. I realment, la capacitat que té de sorprendre el Trump, a mi em fascina. O sigui, cada setmana o cada mes tenim una cosa que supera l'anterior. Com deia ara el Ramon, jo crec que... És que no em crec que fins i tot les empreses americanes no vulguin que hi hagi una mínima regulació. Perquè és que és necessari fins i tot amb ulls d'empresari o amb ulls d'empresa. És necessari un mínim... O sigui, jo puc entendre que no vulguin una... vulguin regulació o que vulguin tenir un cert camp amb alguns aspectes per poder tirar sense ser regulats. Però un mínim de regulació és que és un cert ordre que per qualsevol empresa et genera seguretat i et genera capacitat de preveure cap on t'aniràs. Per tant, que no et sé dir massa més. No, realment, la capacitat que ja et dic, que té el Trump d'anar cap aquí, cap allà, sorprenent a tothom. Jo crec que fins i tot a les pròpies empreses a les que es deu o a les que l'han recolzat, per entendre'ns. No puc afegir massa més coses.
2: Bé, quines... Clar, perquè hi ha tres postures, si ara Héctor et dona el pas. Europa, hiperregulant. La primera postura del Trump, que era no regular, i ara la prohibició, és que és una passada, és la tercera derivada a lo bèstia. I a mi sí m'agradaria saber això, quines conseqüències pot tenir, bé, per un dels temes que actualment està en boga total, que és el desenvolupament de la intel·ligència artificial, no? Què pot passar amb aquesta, ja dic, no regulació, sinó tot el contrari, la prohibició. Això en què es pot derivar?
4: A veure, la seva prohibició, jo no he llegit a situar-se, eh? Honestament, diguem-ne, no he estudiat el tema en la profunditat, segurament que requeriria, però jo insisteixo, diguem-ne, que ell en aquest moment el que fa és intenta, diguem-ne, controlar. Jo diria que la prohibició té que veure, diguem-ne, perquè el que fa és dir, bueno, farem una moratòria, diguem-ne, no, perquè hi hagi les regulacions estatals. Ell, això és el que prohibeix, diguem-ne, no? Ell no és que vulgui, és el que significa que no vol que ningú reguli, m'entens el que vull dir? O sigui, no és que prohibeix, sinó que no vol que ningú reguli. Mitjançant, diguem-ne, una prohibició, no? Bueno, jo insisteixo que l'està tantejant, diguem-ne, no? Ara deia Ferrer una cosa que és diferent, que és quals són les estratègies de Trump, que jo, ja, bueno, crec que tothom ja les hem escrit, dit a tot arreu, que són, diguem-ne, l'amenaça, el matonatge, tot això. El que diu Ferrer és absolutament cert. Ha dit això i potser demà mateix torna dient, aquí tenis una nova regulació, sí. Això és imprevisible d'aquest senyor, diguem-ne, no? Hoy te 100% d'aranceles, mañana 0% i pasado 40. O sigui, esto va así. És un senyor que té la cultura immobiliària, a mi em fa recordar, sempre que s'ha anat a visitar pisos per llogar o per comprar, sempre deien, hoy es esta oferta, mañana sube un 20%. Jo no he tingut cap experiència personal que no m'hagi passat això, que era avui o mai, diguem-ne. No sé si us ha passat això sempre.
7: Sí, sí, sí.
4: Escolta, aquest senyor negocia, ell no coneix una altra forma. Jo crec que hem de recordar, diguem-ne, la cosa del Rob Cohn, diguem-ne, no? Que és el seu assessor, diguem-ne, el seu inspirador, el seu mentor, menudo personatge, abogado de McCarthy, no? Esto lo dice todo, diemna atacar, atacar, atacar, ¿no? Atacar, atacar, atacar. Y aquí tienes la seva estrategia.
5: ¿Hablas de mar?
4: ¿Perdón?
5: Si hablas de Miguel Ángel Rodríguez.
4: Exactamente, exacto. Bueno, es que aquí supongo que se habrá leído el manual de esos. Es interesante la película sobre Trump, no sé si alguna la ha visto, yo la he visto, es muy interesante la película de esta Movistar sobre el Trump jove, perquè crec que està molt ben descrit.
6: Sí, jo la vaig veure i també em va semblar molt, molt, molt interessant. Molt interessant per entendre una mica com
4: arriba a aquí i com pensa. Com és la psicologia, no?
5: Sí, perdoneu.
6: I com fa política, o sigui, negociant com si fos una empresa. O sigui, jo la sensació és que segueix portant el país com si fos una empresa.
5: Tornant una mica a la intel·ligència artificial, si em permeteu, que està en un punt on es barreja encara bastant amb la intel·ligència humana, o sigui, encara no hi ha autonomia plena, Elon Musk ha fet servir la seva IA, Grok, per atacar, com dèiem aquí, el president de Sud-àfrica. I l'ha fet servir, diuen que un empleat de la companyia introduïa respostes relatives al genocidi blanc, al suposat genocidi blanc a Sud-àfrica, quan no es preguntava per això. Però això sembla que no era l'algoritme pur i dur, sinó que era, diuen, algú que havia modificat l'algoritme. Estem en aquest punt, on hi ha algoritmes automàtics i hi ha persones, gent, que pot encara modificar aquests algoritmes. Llavors, això també explica coses, és a dir, la intel·ligència... Trump utilitza a Elon Musk o Elon Musk utilitza a Trump pels seus interessos particulars, utilitzant eines d'intel·ligència artificial modificades. Què en penseu d'això, vosaltres?
4: Jo voldria recordar, diguem-ne, que el tema central, diguem-ne, d'aquesta regulació, primer hi ha una cosa que no s'ha dit i que ara m'havia oblidat, la tenia apuntada en un paper, que és, això és també desmuntar Biden, que esto es lo primer objetivo de su, el otro es una mierda, el otro no sirve, perdonando la expresión para el programa, el otro es malo, y entonces yo voy a desmuntar lo que haya hecho Biden. Això és molt important, perquè en la seva estratègia atacar és desprestigiar el predecessor, no? Però perdoneu, això és una... I l'altre tema és, d'alguna manera, lo que tot aquest sistema de prohibició el que vol és diguem-ne l'hegemonia econòmica, tecnològica i política de Trump en relació amb la intel·ligència artificial de Trump, no dels Estats Units. Per tant, jo crec que és la connivencia, és el pacte que no es va dir el dia que van anar tots a Mar-a-Lago a besar-li el traser, diguem-ne, no? El Mark Zuckerberg i tots aquests, és el que jo opinaria, diguem-ne, no? Que això és com una mena de dir, bueno, fem un parèntesi sobre intel·ligència artificial, aclarim-nos el que nosaltres realment volem i intentem atacar aquí. Jo és el que crec, insisteixo, tot el que... A mi m'ha donat aquesta impressió i coneixent sobretot com negocia aquest tio, diguem-ne, no?
6: A mi el que em sembla curiós del moment actual és que si ens mirem, jo diria, finals d'any, principis... Finals d'any passat, principis d'any, quan... amb la regulació europea, no? Quan Europa proposava i fa una regulació, tothom se li va tirar el coll, no només els americans, sinó els propis europeus, diguéssim. I en canvi ara sembla que a poc, amb tot el que està passant, no? Cada cop som més conscients de que hi ha d'haver una regulació i que aquesta regulació europea doncs, potser no estava tan apartada de cap on hem de caminar, diguéssim, no? I és possible que segurament encara hem de buscar aquest equilibri i hi ha pròpies veus de la Comissió Europea que diuen que, bueno, que potser l'hem de laxar una mica, però jo crec que tot això que està passant ens porta a que tinguem encara més clar que és necessària una regulació i que jo estic convençut que fins i tot les pròpies empreses, amb el que està passant, ho acabaran demanant. El que passa és que, com diu l'Hector, possiblement això és preparar el terreny perquè l'únic que reguli sigui l'Estat Federal o sigui Trump, diguéssim, no? I però és una manera de dir, escolta, com que ningú ara ja regulo jo i regulo a la meva manera i sota les meves condicions, que segurament seran les vinculades a aquestes grans empreses, per entendre'ns. Però jo... És que si no hi soc capaç d'interpretar-ho de cap altra manera.
5: El que passa és que s'ha donat molts anys per davant, s'ha donat molts anys per endavant.
6: Però el que dèiem abans, si s'ha donat molts anys per endavant, però d'aquí 6 mesos et surt amb una regulació... I és que
7: jo volia introduir un tercer factor. Regulació, no regulació, Estats Units, Europa i Xina. O sigui, què està fent Xina amb tot això de la intel·ligència artificial? I com veieu l'avenç de la intel·ligència artificial? Al final, qui serà el que la porta? Estats Units, Europa, Xina?
5: Jo crec que això és una competició i que van avançant en paral·lel. Està clar que va començar les empreses privades d'Estats Units, els grans tecnològics, han començat o han seguit una mica després. Bueno, diguem, estem parlant de la generativa, perquè intel·ligència artificial, com hem dit moltes vegades, en portem 30 anys. Però el que ens ha disparat la curiositat és aquesta intel·ligència que crea producte, tant, tant escrit com parlat com visual. Llavors, Xina té una cultura tradicional de lentitud. Xina, recordem que ha sigut el país o la nació que ha dominat el món durant 2.000 anys, amb un breu parèntesis de 50 o de 80, on han estat els Estats Units. És a dir, nosaltres perteneixem a aquests 80 i veiem els Estats Units com el poderós, però si tinguéssim més perspectiva, veuríem a Xina com el poderós. I llavors, Xina, com que és el poderós, s'ho senten, i la gent s'ho sent, té una cultura confucionista, són molt més, crec jo, eficients en el relació. O sigui, no van tant per força bruta, van més per intel·ligència. Llavors, jo penso que els productes elaborats a la Xina en uns breus anys seran superiors als productes elaborats als Estats Units. Però això no vol dir que se'ls mengin. Hi haurà una competència al món i potser apareix algun tercer lloc del món on es fan productes, que no crec que sigui Europa, però potser apareix algun tercer lloc on es facin productes d'intel·ligència artificial que també puguin competir. En aquest equilibri crec que és amb el que viurem. I en quant a regulacions, simplificant molt, Europa regula bé, Estats Units no regula gens o regula poc, i Xina regula governamentalment. I
4: és una dictadura, eh?
5: Bueno, jo discrepo, és una autocràcia. Jo discrepo de la paraula dictadura. Perquè les democràcies... Bueno, es dona per un altre debat aquest, i en Tomàs ja l'hem tingut en un altre lloc... sistemes polítics, la democràcia, la teoria. Jo la vaig entretenir mirant, amb això del Trump em vaig entretenir mirant si realment Estats Units és el primer país democràtic on hi ha hagut les primeres eleccions democràtiques a nivell general post-Atenes, i no. Hi ha hagut eleccions generals, sobretot van ser Austràlia i Nova Zelanda, hi ha hagut eleccions generals abans que els Estats Units. O sigui, que els Estats Units sigui la cuna de la democràcia, el bressol de la democràcia, és mig veritat, mig mentida. És el país poderós que ho ha exportat, el sistema democràtic occidental amb separació de poders, que això ve de la Revolució Francesa. Però Austràlia i Nova Zelanda tenen experiència, i altres països petits tenen experiències prèvies als Estats Units. Xina no ha anat per aquí, Xina no ha anat per aquest sistema, va per un sistema autocràtic d'una meritocràcia molt tancada, on es premia molt el valor, el mèrit, però es castiga molt la dissidència. I està passant també nosaltres ara. Si voleu, tornem al nostre terreny, que és la tecnologia.
7: Es queden 3 minuts de curs de programa. Jo potser faria ara tanquem el zoom, obrim-lo, no sé com dir-ho.
6: Em deixes dir una cosa, Tomàs, una de les sensacions que tinc, no sé si us passa a vosaltres, és que obrim cada dia, cada setmana, parlant del Trump i, per tant, dels Estats Units. No? Jo que sóc molt futbolero, quan tu cada dia parles del Madrid, no fas els deures a casa teva. No? I això és una cosa que ens ha passat tradicionalment als barcelonistes. No? Quan hem anat bé? Quan ens hem deixat de mirar la resta i ens hem posat a treballar. No? Llavors jo crec que aquí, a Europa, una vegada més, si ens estem parlant molt de què fan els altres, ens estem mirant els altres, en lloc de realment posar-nos a treballar. Que és evident que Xina i Estats Units ens condicionen, però més ens condicionaran si no ens posem en aquesta dinàmica. I aquí jo sí que trobo faltar lideratge i veus d'Europa una mica mirant-nos a nosaltres mateixos i posant-nos a treballar, per entendre'ns.
7: Sí, no? Jo això ara és el que volia dir ara, i perdoneu perquè sí que estem arribant. Jo volia tancar el zoom, i ja no d'Europa, parlar d'Espanya i no, de Catalunya. I llavors aprofito. Aquest dijous, tu, Ferrer, organitzes un esdeveniment per parlar de coses molt interessants
6: d'aquí
7: de Catalunya. Llavors, jo el que et proposo, o us proposo, que la propera setmana centrem el tema amb el desenvolupament i la innovació aquí a Catalunya, i que tu, Ferret, doncs, ens portis una mica les conclusions de tot el que s'està parlant aquí a aquest congrés que hem organitzat. I aparquem Estats Units, aparquem Xina, aparquem Europa i centrem una mica en Catalunya la propera setmana.
6: Sí, està bé. El que fem és el recap de la Diada, com saps que cada any l'Austic organitza la Diada de l'Estic, no? que nosaltres diem que en el fons fem de fil conductor, perquè en realitat qui organitza són els professionals de l'Estic. Quan hi ha 30 taules rodones, 200 professionals, o sigui, que l'Austic és el facilitador, però això ho organitzem entre tots plegats, diguéssim. No? I llavors ens va semblar que estava bé, i això ja ho vam fer l'any passat, perquè no quedés només en unes taules rodones on hi ha aportacions, idees molt interessants, fer com un resum al cap de 5 o 6 mesos, no? I que és una mica el que farem aquest dijous, aquest recap, diguéssim, de la Diada passada, que anava sobre intel·ligència artificial i sobre ciberseguretat. I llavors hi ha una taula rodona, hi ha unes ponències que em semblen molt, molt, molt interessants, no? Com la del Lluís Torné, que ens explicarà una mica la seva visió també més de la quàntica. Això, bueno, jo crec que pot ser un esdeveniment prou xulo. Sí.
7: Bé, doncs fins aquí l'edició d'avui del Món és Digital. Ja sabeu, la propera setmana us presentarem totes les novetats que es van parlar a l'última Diada i que, per molt que faci ja un temps, continuen sent de rigorosa actualitat. Res més. Ens trobem la propera setmana aquí al Món és Digital. I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Avui hem anat una mica més enllà de la tecnologia pura per endinsar-nos en els interessos polítics i econòmics que envolten la tecnologia pròpiament dita. Hem reflexionat sobre les implicacions de la prohibició de regular la intel·ligència artificial als Estats Units i el conflicte obert entre Donald Trump i les universitats d'elit americanes. Agraïm moltíssim les aportacions dels nostres convidats, en Josep Ramon Ferrer, l'Héctor Sankowski i el Ramon Palacio, per ajudar-nos a entendre millor aquests temes complexos però essencials. I a vosaltres, als oients, gràcies per escoltar-nos un cop més. I ja sabeu, ens retrobarem ben aviat per seguir desxifrant aquest món digital que no deixa de transformar-se dia a dia. Fins la propera.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: hola@barcelonadot.com.
1: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi, 18 dotacions dels bombers treballant per apagar el foc en una nau de Montesaón del polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
2: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els hi està dificultant molt les coses i, de fet, aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
1: Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
3: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer apunt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de Leire Díaz, l'exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ara en solitari.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
6: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
7: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
8: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
6: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
9: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
10: Sí, on el puc escoltar?
9: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: Marxo perquè estic cansat. No vull mirar enrere, no vull enganxar-me, no vull que em torni a passar el mateix. No hi ha ningú al món que pugui aguantar això 4 anys. Pep Guardiola.

0: tarda, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'Edat del Pavo. Bona tarda, noies, com esteu? Noies? Hola? Sembla que m'han deixat sola.
1: Que no, Torano, que no. Que aquí estem nosaltres per salvar-te el cul. Avui la Gemma n'ha esperat, no han pogut venir.
0: I a mi que no se m'ha avisat de res, eh? Que malament. Bé, nois, anem a animar una mica el programa.
2: Bueno, de quin tema vols parlar avui?
0: Doncs mira, proposaré un tema que em té doncs, bastant emocionada. Suposo que haureu notat la caloreta d'aquells últims dies, no?
3: Home, una mica difícil no notar-la, eh? A més, que ja estem al juny, és pràcticament estiu.
0: Aquí és on volia arribar, nois. Que ja està, que ja hem acabat, vaig i per fi, i que ja han començat les vacances d'estiu.
1: Però si l'escola no s'acaba fins al 19, no?
0: Sí, però com que ja hem acabat els exàmens, l'avaluació i les recuperacions, doncs ja no hi hem d'anar més. Els de primer de batxí. Tot un privilegi.
2: Ostres, ja veus, sobretot perquè no heu de passar aquesta calor dins d'una classe amb 25 persones.
0: Que maco, 25, diu. Som 10 més en un espai que no és gaire gran i on, òbviament, no hi ha ventiladors ni de bon tros aire condicionat. Així que sí, menys mal perquè ens hi moriríem allà dins.
3: Totalment. A veure, nois, i quins plans teniu per aquest estiu?
0: Quins plans teniu?
2: Ah,
1: bueno, primer el viatge final de curs, no? Així
2: sí, també. Ets,
0: no us adavanteu, sisplau.
1: Això, ah, vale, vale.
0: Vinga.
1: Bueno, jo me'n vaig a Portugal.
3: Jo també!
1: Sí!
3: Quan vas?
1: Jo me'n vaig amb l'escola de música del 30 de juny al 5 de juliol.
3: Hòstia.
0: Molt bé, no? Completito.
1: Sí. Sí.
0: Molt bé.
1: Molt guai, molt guai.
0: I amb la família?
1: Algú? No, no. No ho sé. Sí. No ho sé.
0: Sorpresa, vale.
2: Bueno, jo aniré a Mallorca uns dies.
0: Toma ja.
2: I després a Fuengirola, que està a Màlaga.
1: Oh, molt bé.
0: Toma ja.
1: Molt bé.
0: Tu, Lucía?
3: Jo aniré a Portugal.
1: I ja està.
0: I Portugal.
1: Good, good.
3: I Portugal.
1: Portugal.
0: Jo a Almeria i a Sevilla, com cada any.
1: Ah,
0: així que
1: bé.
0: A visitar la família. Bueno, i després d'explicar l'emocionant estiu que ve, nois, a vosaltres que se us acaba l'any de l'ESO, o sigui, a vosaltres us acaba l'últim any de l'ESO, oi?
1: Mm-hmm. Sí.
0: I què? Com m'ho porteu?
1: Ai, a mi fa molta pena, eh? Se m'ha passat molt ràpid. A la Sier porta, bueno, pues, tota la seva vida a l'escola. I jo, clar, porto 4 anys, però han sigut com 4 anys superintensos, i la veritat, se m'han passat volant. És que ha sigut, no sé, és que... No sé, ha sigut molt ràpid tot.
0: Ja has plorat?
1: No, encara no.
0: Encara... Però sí,
1: un dia.
0: Uau, jo ja havia plorat bastant.
3: Esteu preparats per als últims cops de ser completament feliços, lliures i aquestes coses?
0: Mentalitzeu-vos sí. Aquest estiu perquè va ser dur l'any que ve. Fareu batxillerat els dos?
1: Sí, sí, sí.
3: Toma,
2: ja. Bueno, jo he d'estudiar, ja.
0: Com
2: perquè,
0: ja?
2: Tipus, al meu batxillerat hi ha assignatures a les que has d'estudiar durant l'estiu.
1: Hòstia.
2: Diu, per exemple, biologia he d'estudiar durant l'estiu.
1: Ah, clar, perquè
2: l'has fet. A classe he d'estudiar.
0: Molta sort.
1: Bueno, és cert. Tu ho pillaràs fàcil, no
3: sí,
1: et preocupis.
3: Sí, sí, segur que sí.
0: Bueno, teniu ganes de la nova etapa?
1: Sí, la veritat, moltes ganes. I tinc moltes ganes també de conèixer gent que li ha dit coses com a mi, saps? Que, perquè potser hi havia coses que em motivaven a l'escola i altra gent, no? I tinc ganes de, pues, conèixer molta gent.
0: Molt bé. Bueno, i ara anem al que és interessant. Com va el vostre viatge? Expliqueu-nos una mica, perquè jo almenys vaig quedar-me al lloc on anàveu i poc més. Vaja, que no sé absolutament res.
1: Aviam, anem a Praga i a Múnich.
0: Uh-huh.
1: I visitem una mica els dos llocs i després fem 3 dies a un i 3 dies a un altre, però hi ha un dia que fem el viatge en tren.
3: Toma, ja.
1: I molt bé. Anem... A Múnich anem... Jo, o sigui, a veure, jo no tinc gaire ganes d'anar aquí, però anem al... És que no me'n recordo ni com...
2: Allianz Arena.
4: Allianz Arena.
2: A veure, és una infraestructura impressionant només des del punt de vista arquitectònic. I després anem al Camp Memorial de Dachau.
1: Sí, també.
2: També, que estarà increïble, al Deutsche Museum, que és com el que es mocaixa, versió brutal.
3: Com allà.
2: I al BMW Museum, un altre. Ja, cotxes, avions...
1: A Praga anem a algun museu? O...
2: No ho sé, però a veure, Praga té el casc urbà, aleshores.
1: Sí, bueno, Praga també serà molt guai.
2: Jo vaig dir d'anar al Museu del Golem, però...
1: Bueno, però serà un viatge molt guai, jo tinc moltes ganes.
0: Molt bé, i ara després de comentar com de meravellós serà l'estiu, deixem pas a les seccions. Va sortir...

0: Benvingudes a la secció Tira Tot.
1: Genís, que ho has de dir bé, a la teva manera.
0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tira la teva història.
1: I de qui ens parlaràs avui?
0: Doncs avui us parlaré del Toni. Dit això, comencem. Ens situem un dijous a la classe d'educació física, però per ell no era una classe més, perquè aquell dia el Toni tornava de la seva baixa de l'ull. Ell estava emocionadíssim, ja que havia estat molt de temps a casa sense fer esport. I com que era l'última classe d'educació física de tercer, es va deixar fer temps lliure. I no només això, sinó que el mateix profe, el Toni, també es va posar a jugar. Però quan va rebre la pilota, la va intentar controlar i es va torçar el turmell. El Toni va començar a cridar de dolor, fins al punt que se'l van haver d'emportar a l'ambulància. Un cop el director s'adona que el professor d'educació física torna a estar de baixa, sabia que havia de trobar un substitut immediatament perquè fes la classe a tercer d'ESO. Què fas? Envies a la Pietat? Bé, envies al profe d'educació física de primària.
1: A la Pieti!
0: Finalment, el director decideix dir-li a la Pietat, però aquesta diu que no hi pot anar, ja que està ocupada corregint els exàmens de primer de l'ESO. Així que el director, com a última opció, decideix recórrer al professor de primària, el José. Ell ho accepta, perquè té moltes ganes de tornar a fer classe amb els que van ser els seus alumnes. Un cop el José arriba a les pistes, tots el reben amb molta il·lusió i posteriorment es posa a explicar els exercicis que faran. Però hi havia dues persones que no li havien prestat atenció, i aquests eren el Pablo i el Nahuel.
2: Com no?
0: Ja que ells...
3: El duo dinàmico.
0: Ja que ells només es fixaven en la beguda de proteïna que tenia el José, perquè la volien provar sí o sí. Què fas? A, li robes quan no se n'adoni, B, li demanes amablement que te la doni.
1: Sent el Nahuel i el Pablo,
2: la robes. Sí.
0: Finalment, el Pablo i el Nahuel, en el moment que el José es despista, agafen la seva beguda i se'n van al lavabo corrents per provar-la. Un cop el Pablo i el Nahuel ja eren al lavabo, es disposaven a provar-la, però el que ells no sabien era que aquella beguda no era proteïna, sinó laxant.
2: Hola!
0: Un cop el Pablo i el Nahuel van beure de la beguda del José, van tornar-la a deixar al seu lloc, sense que ningú s'adonés. Després d'una estona, el Pablo i el Nahuel es van començar a trobar malament i van marxar corrents al lavabo sense el permís del profe. Un cop el José es va adonar que el Pablo i el Nahuel no hi eren, es va començar a buscar per tot arreu, però sense èxit. Què fas? Demanes a tota la classe que els busqui? Bé, truques a l'escola per si estan allà.
1: Jo diria la...
2: Sí.
0: El José decideix demanar-li a la classe que els busqui, i perquè la gent s'impliqui, els diu que si es troben en menys de 5 minuts, es posa un punt més a la nota.
2: Toma.
0: Un cop els alumnes escolten això, comencen a córrer per trobar-los i en pocs minuts els troben al lavabo. Quan el José es pregunta què fan allà, ells li expliquen el que ha passat i el José, en escoltar això, decideix castigar-los posant-los a córrer durant 30 minuts sense parar. Què us ha semblat aquesta història?
2: Molt de Nahuel i Pablo,
1: sí,
2: la veritat.
1: Sí. Brutal.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retorn la setmana que ve. Adeu!

0: Bueno, aquests carallocs del Nahuel i el Pablo no han fet el guió. A veure, jo sento una brisa del mar, no sé, alguna cosa em recorda... Però deu ser les ganes d'anar a la platja, jo que sé. No sé quina relació deu haver-hi amb el Nahuel. Però, bueno, avui ha marxat a algun lloc que... A veure, no ho tinc clar, eh? Genís, tu ho saps, a que no?
1: No
0: ho sabem, vaja, és una llàstima. Bueno... Us anava a preguntar què en penseu, però tenim coses millors a fer. Avui farem una entrevista.
2: Fa molt que no fem entrevistes, eh?
1: Sí, eh?
2: Que bé, que bé. Bueno, avui tenim a la Nora, si no m'equivoco el nom.
1: Sí.
2: Sí, bien, ho he dit bé. És que jo soc dolentíssima amb el nom, sincerament.
1: No, sí, tranquil·la.
2: Hi ha dies que em diuen... Em dic així i al minut ja m'he oblidat.
1: Vale. Bueno, jo sé que igual, eh?
2: Sí, sí. Bueno, la Nora, per qui no ho sàpiga, és la nostra tècnica en pràctiques i avui és el seu últim dia.
1: Sí.
2: Oh. Quina pena. Oh. Bueno, com ha estat aquest procés de pràctiques?
1: Doncs, pues, bueno, ha sigut molt divertit. M'ha agradat estar amb vosaltres, també. M'he divertit molt. I, bueno, ha sigut una experiència, pues, doncs, molt guai, divertida. I, bueno...
2: I després de fer aquestes pràctiques, o sigui, què t'ha portat la ràdio? O sigui, què t'ha portat per al teu següent pas professional?
1: O sigui, bueno, o sigui, després de fer això, no aniré a fer ràdio. O sigui, faré un altre curs, que va ser animació 3D. Llavors, pues, faré una altra rama. Que no sigui això, però... O sigui, és una experiència... Pues, interessant. I que mou de portes.
2: Animaries a més gent a fer aquest tipus de pràctiques?
1: Sí, sí, sí, perquè és molt guai. I et pot obrir, com he dit abans, doncs, moltes portes.
2: O sigui, vas decidir tu venir a fer pràctiques aquí o et van posar...
1: No, sí, vaig vindre jo. Aquí i dic, bueno, com que també estic aquí al costat de la meva casa, doncs...
2: Bé, i llavors ha sigut bona experiència, no?
1: Sí.
2: A part, tots els divendres aquí amb nosaltres, aguantant com cridant davant del micro,
1: sí,
2: però
1: tio.
2: Bueno, algú té alguna pregunta més per la Nora?
3: A veure, així com a part professional, no? O sigui, podem fer preguntes sí. Més així, persones per conèixer sí. Una mica més?
2: Vinga, va, ara... Va, fem una ronda ràpida. Vinga.
3: Ronda ràpida preguntes.
2: De preguntes. Hem de dir cadascú una i les ha de respondre el més ràpid que pot.
3: Vale? Vale, però així, en plan, jo què sé, menjar preferit.
2: Sí.
3: Saps?
2: Vale. Sí, preguntes random.
3: Sí.
1: Vale.
2: Mira,
1: vale.
2: Qui comença?
3: Tu.
2: Vinga. Començo jo i anem a fer així.
1: Vinga.
2: Vale, va. Què és el teu menjar preferit?
1: Ah, el sushi.
0: El següent.
3: Sèrie preferida.
1: Sèrie. Tic-tac, tic-tac. Stranger Things.
3: Vale. Animal mateix. Preferit.
1: El gos.
3: Toma ja.
2: Vale. Si poguessis escollir un superpoder, quin seria?
1: Telequinesis.
3: Oh!
2: Bueno.
3: Per què?
1: Pues perquè... Bueno, moues coses amb la ment i...
3: No t'has de morar el lloc, no?
1: Sí, també.
0: Atac Fried Lieber o Gambit Blackburn Shield.
2: Què? Una molt bona, que ho veus molt. O sigui, si et donessin 100.000 euros per als dies que no et dutxes, quants dies estaries sense dutxar-te?
1: Tot el dia, o sigui, tots els dies.
3: Tota la vida.
0: I quan et gastaries els diners?
1: En què?
0: No, quan?
1: Ah, quan?
0: Si estàs tota la vida, quan te'ls gastaràs?
1: Pues, cada dia.
3: Bueno, renta, claro.
2: Sí,
1: cada dia.
2: Si estiguessis en una illa deserta i només poguessis agafar una cosa de casa teva, què seria?
1: Què seria? Pues, no sé, menjar.
3: Bueno.
2: Que quin...
1: Oh, no sé.
2: Els tècnics volen preguntar quin és el teu llibre preferit.
1: Pues, Binding 13.
2: Ah,
3: molt bé.
2: No l'he llegit. Però bueno, ha estat una entrevista molt divertida
3: i molt curta.
2: Sí, i molt curta. Però bueno, esperem que hagis gaudit el teu pas
1: igualment.
2: Per Ràdio Mollet i que segueixis molt bé durant el teu pas professional.
1: Molt bé, igualment. Moltes
3: gràcies.
1: Vinga.
3: Adéu.
1: Adéu.
4: Va sortir

0: Hola.
1: Bones, bones.
2: Bones.
1: Hola.
0: Jo?
2: Hola.
1: Aquí som una setmana més, aquí té raó.
2: Aquesta setmana us portem un debat sobre... Ah, sobre compres, perdó.
1: Exacte, què és millor, comprar en físic...
2: O demanar-ho en línia.
1: Comencem. A veure, Mary, comencem per el més evident.
2: I què és això tan evident?
1: Que pots veure i provar el producte abans de comprar-lo. Compres qualitat, mida, color i funcionament abans de pagar.
2: Ah, ja. Queda millor que estar a la comoditat de casa teva comprant el que vulguis, o en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: I el temps? Tu em portes el moment. No s'ha d'esperar a enviaments ni patir per retards, com acostuma a passar quan compres en línia.
2: La veritat, a internet és increïble. Més models, mides, colors, marques...
1: I aquesta excusa barata, Mary, quan compres presencialment hi ha més risc d'estafes o decepcions. Veus el que compres?
2: Potser aquí no tinc gaire a dir, però no pots negar que t'estalvies molt quan compres digitalment. No només pots fer-ho quan vulguis i on vulguis, sinó que també t'evites desplaçaments, transport públic, benzina i les cues.
1: Vale, però... I l'atenció personalitzada, el venedor et pot aconsellar directament. A més, l'atenció al client sempre és molt gratificant quan compres, oi?
2: Vale, vale. Però no només pots rebre una atenció al client gratificant quan és físic. A part, en línia pots fixar-te en les ressenyes dels altres i veure la qualificació de cada producte en la majoria dels casos.
1: Bé, jo crec que ja hem donat tots els nostres arguments.
2: Sí, vinga, voteu.
3: Físic és molt millor.
0: Jo també ho crec.
3: Depenent per quina cosa, vull dir, per la roba sí, sí. És millor físic, perquè te la pots provar. Però si has de comprar, no sé, ara no se m'acudir res, però una funda pel mòbil, doncs...
2: Els 4, oi, llavors? O nosaltres?
4: La caça a les carcasses jo he vist moltes vegades, eh?
3: Ah, sí.
1: Sí, sí, i te la fas tu, la funda.
4: Ah, sí?
3: Te la pots personalitzar.
0: Claro, te la pots personalitzar.
4: Ah,
0: o sí. O sea, depenent per quina cosa, jo faria en línia, depenent per quina cosa, ho faria en físic.
2: Llavors, guanya físic.
1: Espera, que la Sierra està buscant.
4: A veure, que no ho havia vist, jo mai havia... Jo sempre havia vist aquest joc.
2: Ah, el squishy de mar... Què és això?
4: A veure, què és això? Però si sembla la Benetton i coses d'aquestes, la casa de les carcasses.
0: Per què busquen la casa de les carcasses?
4: A veure, voy a posar la funda. Elige tu marca.
0: Bueno, què votes?
3: Podríem fer una funda a l'edat del pavo.
0: Ai, estaria molt
1: bo. Bueno, us esteu anant del guió.
3: Sí, potser una mica feu.
1: A veure, també podríem fer una funda de...
5: Sí,
1: ahora,
3: sí, sisplau.
0: Sí. Doncs jo crec que un físic millor,
3: iPhone,
0: no?
3: Ja sé, ja
0: sé. Que
3: sí.
4: Digital, perquè estic fent això al de la carcassa i ho puc fer més ràpid.
2: Oye, però no hem preparat un empat.
1: Però que només estàs pensant en la casa de les carcasses.
4: Físic. Ara sí mateix.
5: La casa de les tomàques.
2: Mai hem empatat.
4: Empezar a crear.
3: Así es.
4: Ah, fotos desde tu dispositivo.
2: Pero vas a votar o no?
3: No,
4: sí, online.
0: Online.
4: Per fer les cases a les carcasses.
0: Empate. Ah, improvisava el guió.
1: Doncs això ha estat el qui té raó d'avui.
2: Ostres, trobem la setmana vinent al món del debat.
1: Adeu.
2: Tenemos que empezar a prepararnos para un empate.
0: Sí, exacte.
3: Adeu.
1: Adeu.

0: Hola, benvinguts i benvingudes a La Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del pavó, liderada per mi, la Txell.
1: I per mi, la Reihana. Avui us porto un nou idioma super ultra mega hiper interessant, com cada setmana. Però avui l'idioma ha sigut escollit per una companya de la secció, sense spoilers, la Maya.
0: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa, no parleu amb nosaltres, aneu directament a ella.
1: I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només ens heu d'avisar. Ara sí, comencem amb la secció.
0: La frase que us portem avui és...
2: Наконец-то все экзамен закончилось. Наконец-то выси и камоны
1: закончились. Сабрёу дик, кири дима стем парлам.
3: А веура, un altre cop.
2: Наконец-то все экзамен закончилось.
4: Sí, no sé, alguna cosa d'examen. Sí.
3: Te l'ha preguntat idioma.
4: Ja, però bueno.
5: Han acabat els exàmens.
4: Per fi. Però l'idioma ni punyatera.
2: Наконец-то все экзамен закончилось.
4: Que no estan haciendo el truc.
3: A veure, això sembla rus i una llengua de la regió.
4: Polonès.
6: Jo no tinc ni idea.
4: Ja han fet el polonès, no?
7: No ho sé.
4: És que ja han fet ja tants que ja no. Ja. Polonès, jo dic polonès.
2: Наконец-то все экзамен закончилось.
4: És polonès.
2: Наконец-то вы все и экзамены закончились.
4: Me suena algo de Asia. No sé. No sé.
3: És que a mi em sembla rus...
4: Bueno, jo... Jo mai encerto.
2: Наконец-то все экзамен закончилось. Наконец-то вы все и экзамены закончились.
4: Jo hago un all-in el polonès. Bueno.
0: Bueno, doncs l'idioma és el rus.
6: Toma ja!
1: I ara, creieu què significa?
4: Per
1: no mirem la fulla. No mirem.
4: Per fi s'han acabat els exàmens.
6: Sí, jo també, algú
4: no
6: mirat, dels
4: exàmens.
3: La fi dels exàmens ha arribat.
4: Uau, però si no tenen res a veure un idioma amb l'altre, no?
1: Però diu examen.
3: Sí, bueno, però el rus va tenir una gran influència pel francès.
6: Toma,
4: va decir.
3: Sí, sí.
5: Classe d'història.
0: Doncs significa per fi s'han acabat els exàmens.
4: Olé!
3: Jo he dit per fi, eh?
6: Molt bé, Asier.
1: I per últim, on creieu que es parla?
6: A Rússia.
4: A Rússia.
0: Però, òbviament, sí, a Rússia.
3: Però a la també... República Socialista Soviètica, també.
4: Molt bé. Ah,
6: bé.
1: La URSS. Però també a Bielorússia, a Kirguistan, a Kazakhstan, a Abkhàzia i Ossètia del Sud.
3: Opa, considereu Ossètia del Sud país independent?
4: Crec que no saben ni quin país és, perquè jo tampoc ho sé.
3: Aquí ja conflicte amb la ONU estem fent aquí, eh?
4: A la Gir segueix per sobrenitzar la seva carcassa?
6: Sí, sí, sí. Deixem-lo estar, deixem-lo estar.
8: No, la Gir és Genís.
4: Ah, el Genís. Ah, heu de fer una de la iaia, de les receptes de la iaia.
3: Ens van enviar un missatge al senyor?
4: Però va, a veure, seguim, sí. Seguim. Va, després parlem d'això.
0: Seguim. És la llengua materna d'uns 150 milions de persones i 110 milions més el parlen com a segona llengua.
1: Forma
0: com a segon idioma, perdó.
1: Forma part de la llengua de les... No, de la família de les llengües indoeuropees.
0: S'escriu amb l'alfabet cirílic que va ser desenvolupat fa més de 1000 anys a partir del treball de missioners cristians que volien traduir textos religiosos a les llengües eslaves.
1: A diferència del català o el castellà, el rus té tres gèneres, masculí, femení i neutre.
4: Com el
6: llatí. Sí.
0: A més, el rus és un dels sis, és una de les sis llengües oficials de les Nacions Unides.
1: També és una de les llengües més importants en camps com la ciència, literatura i l'exploració espacial.
0: Durant segles, els rus es van expandint juntament amb l'Imperi Rus i més tard amb l'Unió Soviètica.
1: Això va fer que milions de persones de diferents països aprenguessin el rus a l'escola i l'utilitzessin per comunicar-se.
0: Per això, encara avui dia, és una llengua amb una gran influència cultural històrica. Però bé, aquí acaba la nostra secció. Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
1: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre. Dos, vida mia!

0: Estarel. Som la Sara i l'Helena i us portem una nova Unpopular Opinion.
1: L'Unpopular Opinion d'avui és: l'hivern és molt millor que l'estiu.
0: Sara, t'has donat un cop al cap, no? A l'estiu pots anar a la platja, posar-te morena i moltes més coses. I a l'hivern només pots sortir al carrer sense portar un milió de peces de roba. Per sobre que... perquè et congeles.
1: Helena, però a l'hivern, si tens fred, et poses una jaqueta i ja està, no un milió de capes, com tu dius. En canvi, a l'estiu, quan fa 40 graus, no et pots treure més roba. A més, a l'hivern es dorm molt millor.
0: Ja, però a l'estiu tens vacances. Pots anar a la piscina, a la platja i sortir fins molt tard. A l'hivern, a les 6 de la tarda, ja sembla que siguin les 11 de la nit.
1: O sigui que, bàsicament, estàs dient que l'estiu és millor perquè hi ha vacances i es fa de nit més tard.
2: Noies, crec que aquest programa no està fet específicament perquè vosaltres us poseu a discutir.
0: Així que... ja. Bueno, doncs, bueno. Què penseu vosaltres?
2: Uf, doncs... és que és... bueno, és difícil, eh?
3: Sí, és una decisió dura, perquè a mi m'agrada molt l'hivern per el fred, però també m'agrada molt l'estiu perquè et fiques morena, no tens canal... O sigui, és que tot el que heu dit em sembla bé. Aleshores, no podria decidir. Doncs
4: pues jo odio l'hivern.
0: Doncs, jo crec que...
4: L'odio, no m'agrada gens. Sempre estiu.

0: no acompanyen.
1: No.
2: Doncs que a l'estiu fa massa calor, també, a vegades.
0: Mm-hmm. Sobretot ara. I massa humitat.
2: El mullet és horrible.
1: Se't toca si és com... Sí, slime, sí. ¿Sabes? Pringosito.
2: Es escaro.
1: Qué asco.
2: Y después los bichos.
1: También, sí. ¿No? La
2: ripa.
1: Pues bueno.
0: Doncs, aleshores, la tardor és molt millor. La millor...
1: La tardor.
0: La tardor.
1: La tardor.
3: La tardor.
1: Ja no hi ha tardor, eh?
0: Ja, ja.
1: Ni, ja, ni a primavera. Ja. Bueno, aquest ja. Any sí que hi ha hagut primavera, sí, tardor no. Sí, però primavera sí. Bueno. Així que... Doncs bueno.
0: Bueno, a la primavera massa pluja.
3: Asier, com vas?
4: He trobat el profe d'educació física.
3: Què?
4: El substitut. Es diu Andreu Blanch. Mira,
0: LinkedIn.
4: Li enviem un contacte. Mira, és Strength and Conditioning Coach. És a Santa Perpètua. I el preparador físic del Club Joventut de Badalona.
3: Vinga, que queden 10 segons, Asier.
5: Bueno, ens veiem la setmana que ve.
0: Amb una nova secció de Unpopular Opinions.
1: I ara us deixem amb les notícies.
6: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. El documental Gallecs al Batec de la Terra es continua coent aquest dijous al Casal Cultural de Mollet. Ha acollit una jornada on s'ha presentat l'esquema de la peça audiovisual i s'ha posat al centre un cop més la reivindicació de gallecs. Marina Dunyach, membre de la Comissió per la Defensa, ha afirmat que el Batec de la Terra va de resistència, però també del gallecs actual.
1: I ara estem fent aquest documental. Aquest documental no va de batalletes només, no, va de el que vam fer, que, quina resistència vam posar-hi, però també el gallecs d'avui, el gallecs present, que el gallecs encara li fa, té moltes mancances. Per tant, fem un reportatge de temporalitat i seguint una mica l'història de gallecs.
0: El Batec de la Terra és un projecte impulsat per la Comissió per la Defensa de Gallecs que es va presentar en el marc d'una festa celebrada el setembre de 2025 i des d'aquell moment tota la comunitat s'hi ha volcat. El documental parla de la tasca de la comissió i tota la feina feta entre els anys 77 i 84, un període en què feia uns anys que s'havia produït una expropiació de terrenys i la comissió va aconseguir frenar-la a la meitat. I també us informem, i ara parlem d'esports, que el Club Escacs Mollet es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Diumenge arriba la 18a edició de l'Open Internacional Memorial Ezequiel Martí, on s'esperen més de 120 participants. Es tracta d'un torneig que es caracteritza pel seu sistema de competició. Es juga amb el sistema suís de 9 rondes, que són partides de 15 minuts més 5 segons per torn. Tot això serà diumenge, però el dia anterior, dissabte, les mateixes instal·lacions de Riera Seca acolliran la final de la Lliga Escolar d'Escacs. S'espera la presència de jugadors i jugadores a les escoles i instituts de Mollet i també de la comarca. En definitiva, un cap de setmana molt important i esperat pel Club Escacs Mollet, on dissabte serà el torn de la base i diumenge de l'elit. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.

0: en directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
1: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Molt bé, doncs ja hi tornem a ser aquí després de la mitja part, tot i que no sigui la Joana i la Emma, tenim joc.
1: Vale.
0: Ja us he fet girar el guió perquè estan les respostes del joc. Aleshores no podeu mirar.
1: A la Sier sí que ara està mirant.
2: No les estic mirant.
0: Mira que t'he dit que no miris el guió. A Sier no estàs avui, eh? No. No estàs.
1: No està ningú dia.
2: Estàvem mirant el prezi del genís de sisè de primària.
0: Ai, ai, ai. Vinga. A veure, aquí fica que he creat jo, però l'ha creat la Joana, vale?
1: Vale.
0: Molt bueno, bé. La Joana ha creat un joc en què hem d'endevinar els tipus de professors depenent del que fan. Vale? A veure, què us sembla un joc relacionat amb les meravelles del món?
1: Vale,
3: meravelles,
1: vale.
3: Meravelles del
0: món. Les set meravelles del món.
1: Lo del vale. El Taj Mahal, este.
0: Ah, vale, vale.
1: Uh-huh.
0: Vale, vale. Vale. Les set meravelles del món modernes. Per començar, en les podríeu enumerar? Anomenar?
1: No.
0: No?
2: Bueno, les set meravelles del món.
0: Sí.
2: Les actuals.
0: Sí.
1: Taj Mahal és una.
2: És que
1: no sé ni què.
4: Sí,
2: Perú. Sí, Machu Picchu.
0: Vale.
2: Piràmides d'Egipte, de Giza, el Taj Mahal...
1: Ese es el alto, ¿no? Es que es un rascarse. No.
2: No.
4: No es.
2: Ese es el Burj Khalifa.
1: Ese. Me he equivocado.
4: Vale. I no sé quin més, o sigui...
2: A veure, a Àfrica només estava les piràmides.
0: Uh-huh.
2: El...
0: La torre de l'home bruta.
2: La torre Eiffel.
4: No,
0: no tinc ni idea.
2: No he fet el joc.
0: No. Ja he dit que l'ha fet la Joana.
2: Ah, no em sé, les antigues potser te les diria, però aquestes no.
4: Bueno, però
2: de les antigues, el temple d'Artemisa, no? El Coloso de Rodas.
0: No, però, no, és que no,
4: però això no, o sigui, han de ser les actuals.
2: Pues no sé.
4: Ah, sí, busca-les al Google.
2: Ah, vale, que les busques.
0: Claro. Les heu de saber per començar el joc, perquè si
2: vale,
0: no...
2: Mal... Com es diuen?
4: Set meravelles
0: del món.
4: Eso.
0: Vinga, fast.
2: Del món
0: un
2: actual.
0: Un plat de macarrons. Actual, claro, perquè si no...
2: A veure, Machu Picchu, Chichen Itza, la Gran Muralla Xinesa,
0: ai, és veritat,
2: la ciutat de Petra, el Crist Redemptor,
0: ah,
2: Petra, sí, de Brasil,
4: és veritat, sí.
2: El Coliseu de Roma i el Taj Mahal.
4: Vale. Molt bé, ja l'has dit tot.
0: Pues ara això, tanca.
4: Ara tanca.
0: Vinga.
4: Vinga.
0: Que comencem. Vinga, comencem algunes de les més senzilles i a poc anirem complicant les preguntes. La primera és, quin color predomina a les façanes de Petra?
2: El vermell, el vermell ataronjat, sí.
0: Vale, doncs la resposta és el color rosa.
4: Ah!
0: Què?
4: Quasi.
0: No, el color rosa... Conta bé. Vale. La contarem bé perquè és rosa...
4: Ataronjat.
0: Rojo.
4: ¿Cómo va a ser rosa eso?
0: Es rosita. Así es rosa.
4: Salmó. Espera,
0: que
4: és salmó.
0: Jo la dono com a bona.
4: Jo veig taronja.
0: Jo la dono com a bona. Vale. Perquè heu dit taronja,
2: rosa.
0: Vale?
2: Posa rosa, és veritat.
0: Seguim. Segona pregunta. Quina meravella va servir per defensar un imperi d'invasions?
2: La Gran Muralla Xinesa.
4: Toma.
0: Molt bé, la Gran Muralla Xinesa. Seguim. Que us veig molt bé.
4: Molt, molt bé.
0: Quina meravella és la més alta de les set?
4: El Burj Khalifa.
1: Clar, que el Cristo Redentor.
0: Molt bé, el Cristo Redentor.
2: Però està així.
4: No, no estàs...
0: Estàs així, no estàs així.
2: Això.
0: Vale.
1: Això és amplió.
0: I ara pujaré una mica més al nivell.
4: Ah, vale, vale.
0: Quants anys va trigar aproximadament a construir-se el Taj Mahal?
4: Jo diré 25.
2: Jo diré 200.
0: 40. Apuestes?
2: 200.
5: 30.
2: 200.
1: 20.
0: 45. Però...
6: No
0: me'n
6: recordo.
0: No, he dit apuestes, no que te'n recordis o no, he dit apuestes.
6: Estàvem a 39 anys.
0: Pues no, va trigar uns 22 anys.
4: Ui! Oh,
0: t'has apropat molt, t'has apropat molt. Vale.
1: S'apropa més la ruta que ha dit 20.
4: És veritat.
0: Ah, sí. Vale, seguim. Quina meravella té més escales per pujar-hi si vols arribar-hi?
2: Chichen Itza.
1: Què és el Chichen Itza?
5: La torre esta sí que està.
0: De debò?
6: La piràmide.
0: Tu estàs segur?
4: No, la piràmide, no.
5: El Cristo Redentor.
0: Doncs, si us agrada fer esport i pujar escales, us recomano anar al Machu Picchu.
4: Ah, clar.
1: Ah, hòstia, el Machu Picchu.
0: Perquè és la meravella amb més escales de les set. I ara, l'última pregunta. Quina meravella va aparèixer a la pel·lícula Indiana Jones i l'última croada?
4: Jo vaig dir el Machu Picchu,
1: però...
2: La última croada? No surt Petra?
6: Sí.
4: Ah, pues...
0: Sí. Molt bé, sí, molt bé.
4: Jo solo ho sé...
2: Mira, per això he dit que tenia moltes escales, perquè pensava que era això. Això són escales, mira.
5: Sí, però són molt petites.
2: Joli, molt petites.
0: Però què dius? Puja tu això.
2: 150 metres d'escales, xaval.
0: Xavalín. Bueno.
2: 450 esglaons, em sembla.
0: Aquí la Joana ha ficat un altre joc, però crec que ja va ser hora de canviar de secció.
4: Vinga, va.
0: Així que comencem amb les següents seccions.
3: Nois, com esteu? Avui viatgem fins a Sud-àfrica per parlar d'un altre cas que va fer molt de soroll.
7: Avui parlarem de Moses Sithole,
3: un home que va provocar molta preocupació a diverses ciutats de Sud-àfrica durant els anys 90.
7: Moses Sithole va néixer el 1969 a Sud-àfrica.
3: Quan era petit, la seva vida no va ser gens fàcil.
7: La seva família tenia problemes econòmics. I va passar per situacions complicades.
3: A més, durant la seva joventut, també va tenir problemes amb la policia.
7: Quan es va fer gran, aparentava ser una persona normal.
3: Parlava amb la gent amb facilitat i sabia guanyar-se la seva confiança.
7: I això va ser una de les coses que el va ajudar a enganyar a moltes persones.
3: Sovint es presentava com algú que podia ajudar a trobar feina.
7: Sí, perquè semblava amable i convincent.
3: Però en realitat, aprofitava aquesta confiança per pagar, violar i matar les seves víctimes.
7: Amb el temps, cada vegada hi havia més casos semblants.
3: La policia va començar a pensar que podia tractar-se de la mateixa persona.
7: Moltes persones estaven preocupades perquè no sabien qui era el responsable.
3: Encara que en alguns casos havia trucat a les famílies de les víctimes només per burlar-se d'elles.
7: El pànic va ser tan gran que fins i tot el president va anar a aquell poble per demanar ajuda pública per trobar-lo.
3: El 1995 va contactar amb el periodista sud-africà Tamsin Bear.
7: I es va identificar com l'assassí que buscaven.
3: En una de les trucades telefòniques amb Bear, ell es va justificar dient que ho feia com a venjança pel seu injust empresonament.
7: També va reclamar 76 víctimes, el doble de les que havien acusat.
3: Però per estar segurs que ell era l'assassí, va haver de dir on era una de les seves víctimes.
7: Poc després el van intentar capturar, encara que va rebre algun tret per atacar un policia amb una destral.
3: Finalment, el 5 de setembre de 1997, el judici va ser condemnat a 50 anys de presó per cadascun dels seus 38 assassinats.
7: I també 12 anys per les seves 40 violacions.
3: I 5 pels seus 6 robatoris.
7: Al final, la seva sentència va ser de 2.410 anys.
3: Encara que el jutge va dir que hauria de complir almenys 930 anys per poder sortir en llibertat condicional.
7: I va tenir sort que la pena de mort es va abolir poc temps abans, perquè el jutge també va dir que si no l'hauria condemnat a pena de mort.
8: Hola. 2.410 anys. I 300 no sé quants per d'això condicional, no?
4: No, 930.
8: Home, ja.
4: ¿Está molt locos o qué?
8: Bueno, amigo. Escolta.
4: No, si se mereixia, pues oye, pues millor. Però flipes, eh?
8: Toda tu vida.
7: Bueno, doncs fins aquí la nostra secció. Esperem que us hagi agradat.
3: Adeu.

0: Bueno, hola, hola, presentadores, què tal esteu? Ja tornem a ser aquí amb la secció Els Contacontes.
1: Quant de temps, nois?
2: Sí.
1: Uau, he tornat.
2: Bueno, doncs, efectivament, però avui no serà una secció com qualsevol altra, ja que aquesta història és l'última dels Contacontes abans de les vacances d'estiu.
0: Abans? Em sembla que va bé alta.
2: Sí, jo no sé qui ha fet el guió.
1: Perdó, no ha passat el corrector, escric ràpid i
2: no bueno, passa res, no passa res.
1: Perdoneu-me. Exacte, així que esperem que avui la gaudiu especialment al màxim. Avui us portem una història bastant paròdica anomenada Una nit de Sant Joan. Així que comencem. Sí.
0: Les vacances acaben de començar. Institut Fire Tigers. La gent està emocionada. Tothom tirant els apunts a l'aire com a forma de celebració.
2: Els alumnes d'últim curs estaven especialment tristos, ja que aquell havia estat el seu últim dia en els Fire Tigers. Així que van decidir muntar una festassa de Sant Joan.
1: Ho van organitzar tot durant dia i nit. Begudes, menjar i una gran foguera en un descampat una mica brut i que donava una mica de por.
2: Aquella festa seria l'esdeveniment de l'any. Tothom estava convidat.
0: Així que, quan va començar a arribar els convidats, la festa se va donar tret de sortida.
1: Tothom ballava, cridava i sobretot cremava els seus apunts a la foguera.
0: Perquè tot aquest era l'objectiu de la festa, deixar anar el curs i cremar-ho tot en aquella enorme foguera.
2: Però no tot va ser tan feliç com us penseu, perquè quan ja portaven una bona estona va aparèixer...
1: Què creus que va passar? Qui va aparèixer? Espera, Asier, m'estàs corregint les faltes?
0: Sí.
2: De debò? És que això de que ja no estigui al language tool
1: sí.
2: Ens afecta, tio.
1: Joder, mucho. Bueno, és que l'he escrit superràpid, perdoneu. Bueno, què creus que va passar?
3: Què crec que va passar? Buah. Poden passar tantes coses a la vostra festa de Sant Joan. Mira, jo crec que va... És algú així, plan de, amb sang, que mata algú.
2: No hi ha algú. Pistes.
1: No.
2: Ho has d'intentar.
1: No. Sí que no hi ha pistes perquè estic jo sola.
3: No és res de matar. És algú divertit, és algú bueno, és algú malo.
2: No hi ha
1: no
2: pistes.
1: Res.
2: No hi ha pistes.
3: Mira, pues no sé, apareix el Pere
2: vale.
3: A la festa.
2: Molt bé.
0: Vinga. Bueno, doncs no. Això és el que realment va passar.
2: Val. Doncs de cop la música es va parar i tothom cridava, doncs, òbviament, enfadat.
4: Bro, qui ha parat aquesta fucking música?
1: La gent es va posar histèrica. Ningú sabia què estava passant.
2: Però de cop una ombra va invair l'escenari del DJ.
4: Una veu grossa... Una veu greu i ronca va agafar el micro i va dir: pareu aquesta merda de música. Ara veureu el que és bo de veritat.
1: El cap d'estudis de l'escola s'havia pujat a l'escenari i ningú entenia per què.
4: Música, sisplau.
5: No no.
2: Bé, doncs aquella música va fer que els joves comencessin a marxar de l'avorriment.
0: I llavors va ser quan van començar a arribar els boomers, els professors dels Fire Tigers, que
2: oh,
0: es van
2: no.
0: apropiar de la festa. Per ser boomers no és molt vell?
1: Sí. Però bueno, d'aigua.
2: O oh, no.
6: Sobretot si és d'Estats Units, que és dir...
1: L'he endevinat, eh? L'he endevinat.
0: Boomers... Però un boomer d'Estats Units és un wasabi.
6: Són nascuts després de la Segona Guerra Mundial.
1: Wasabis.
6: 80 anys.
1: Entonces tú que eres millennial.
0: Estats Units.
1: Bueno, va.
3: Así es, de veritat.
1: Què va passar, cançó?

0: els professors es van quedar ballant fins a les 9 del matí.
1: I van poder arruïnar la festa de Sant Joan.
2: Gràcies a això, no es va provocar cap incendi com el de la Onda a Santa Perpètua.
0: Bravo! Bueno, què t'ha semblat aquesta història, Clàudia?
3: M'ha encantat perquè l'he endevinat.
0: Primer cop que algú va adivinar, sí o no?
3: Sí. És que... brutal.
0: En conclusió, no en refieu mai d'un boomerang, un millennial o el que sigui...
3: d'un iaio?
0: D'un iaio a la festa. Acier. Bueno, quantes faltes has trobat, va?
2: Te les conto?
3: No.
0: És que m'ha comptat inclús els punts de final. O sigui...
3: En 30...
1: línies?
3: Oracions? Ha trobat 100 faltes.
0: No, és que saps què passa? Que no hi ha majúscules.
1: Ja està.
0: No, per això no
2: 38 faltes. Això són quants punts de la Núria?
1: Ostres.
0: No em sumo al 0,5. El que passa, o sigui, he anat tan ràpid que no he ficat ni les majúscules de principi.
3: No passa res.
0: Ni els punts de final. Però bueno, no passa res.
1: Bueno, des dels contacontes només ens queda dir-vos que ha estat una temporada fantàstica i que us esperem l'any que ve amb moltes més històries.
0: Ara només ens queda dir-vos que...

0: xugurri, que té manguera.
1: Bona tarda a tothom. Ja tornem a ser aquí, a la nostra secció musical.
2: T'endevina cançons només escoltant la intro.
3: No tornem a ser aquí.
1: La Lights no torna.
2: I descobrir qui ha escollit la llista de cançons avui. Però justament avui no està la Lights, car, que està de viatge.
1: Com allà?
2: Ara seré de la seva germana, que va a la meva classe, i avui m'acompanyarà l'Helena.
1: Jo crec que ja és hora de començar amb la primera, que ja em coneixen. A veure si us sona.

0: Pues no sé el nom, però em sona molt... O sigui, l'he escoltat un munt de vegades.
1: No jo... surt al FIFA?
0: Jo he vist el... Jo he vist el...
1: FIFA 2015.
0: No jugo al FIFA. Però que de què estàs parlant?
2: De quina és la cançó?
1: Sí, sí, sí.
2: Ah, que la cançó surt al FIFA.
0: A veure, jo l'he vist, jo l'he vist, així que...
3: Jo sé quina cançó és.
0: Va, Lucía.
3: O sigui, però no sé com és.
0: Claro, pues jo igual.
4: Les nits no moren mai.
5: Sí, doncs és Les nits no moren mai, de Doctor Prats, un clàssic del pop català. Encara que es va estrenar oficialment el 2016 dins un àlbum de TV3, es va haver de publicar com a senzill oficial el 2017 per qui ho estava petant.
6: A diferència de la majoria de música d'aquest estil, no utilitzen la bateria electrònica, sinó una bateria acústica real i percussions llatines que li donen aquest punt de grup de festa major que tant ens agrada.
5: A més, és un homenatge a Avicii, que és un DJ sec, ja que van fer una adaptació al català de la cançó The Nights.
1: Ah, i la de Nights és la que surt al film.
6: Doncs és hora de continuar amb la segona.

0: Això de vestuari.
1: Tu i jo.
2: Sí.
1: Sí.
2: No sé si
1: sí, no, no.
3: Tu i jo, jo i tu.
4: No teniu idea?
2: No.
1: No me acuerdo.
4: Doncs aquesta és Ensenyame a bailar, del cantant...
2: Ah, és veritat.
4: Del cantant que ara s'està fent superfamós, Bad Bunny. Tot l'àlbum al qual pertany aquesta cançó està inspirat en els ritmes africans, concretament en un gènere no gaire conegut anomenat Afrobeat.
5: Com a curiositat, un músic nigerià va demandar Bad Bunny afirmant que la cançó que utilitzava un fragment no autoritzat de la seva pròpia obra, cosa que després va acabar amb la victòria de Bad Bunny, ja que el demandament va abandonar el cas.
4: És hora que continuem amb la tercera.

0: Jo sé.
1: Fireball de Pitbull.
0: Molt bé.
1: Fit con no sé qui. No,
0: molt bé.
1: Doncs... aquesta playlist m'està agradant molt, eh?
0: Sí, oi? Fireball de Pitbull FT John Ryan, aquest famós tema del 2014, és l'autèntic preferit de Hollywood per les pel·lícules d'animació, ja que ha sortit a pel·lícules com Zootropolis, Angry Birds 2, Emoji, la pel·lícula, i Ice Age, el gran cataclisme.
2: Només compten als Estats Units, la cançó ha venut i generat més de 3 milions de còpies, aconseguint una certificació de doble platí. Durant les temporades 25 i 26, l'equip del Colorado ha fet sonar aquesta cançó a l'entrada de l'estadi en tots els seus partits.
0: Anem amb la quarta.

0: Can't Take My Eyes Off You.
1: Doncs sí, aquesta és Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli. Aquesta cançó no es volia llançar, ja que no era l'estil del grup i no sonava el clàssic estil de The Four Seasons. Per això, el cantant Frankie Valli va publicar la cançó ell sol, sense el seu grup ni els seus productors.
2: Va estar a punt de desaparèixer. Si no hagués estat per la CKL de Bobby d'Ontario, una ràdio canadenca a la qual van convèncer per posar-la en directe. I al posar-la, les línies telefòniques es van col·lapsar i es va convertir en un èxit total.
1: I va tornar a fer-se famosa gràcies a la pel·lícula El Cazador, on els protagonistes la canten en un bar just abans d'una batalla contra el Vietnam.
2: I anem amb la penúltima.
3: No ho sé, però hi ha un senyor que fa versions de cançons en cúmbia.
1: No hi ha ningú?
3: No sé com es diu.
1: Doncs és Nunca me faltes d'Antonio Ríos, una cançó superfamosa improvisada només en 10 minuts. Va ser en el moment en què se li va espatllar el cotxe i va haver d'anar a l'agència d'un amic seu. Però allà no hi havia l'amic, sinó una noia de 18 anys que va ser per qui va compondre la cançó.
2: La noia va acabar sent la seva parella durant 4 anys, encara que es portessin més de 22 anys de diferència. I va accedir a fer de ballarina pels seus shows. S'hi va incorporar ràpidament, bastant de telefonista, ballarina professional.
1: I ara sí, anem amb l'última cançó.
4: Almenys tenim...

0: No sé quina és la cançó, però és la Sabrina Carpenter.
1: Sí, sí.
2: Pues no tenia ni idea de res.
1: És House Tour de Sabrina Carpenter. La va escriure just l'última nit d'enregistrament de l'àlbum Man's Best Friend, exactament a les 2 de la matinada. Van arribar a pensar que era el més estúpid que havien sentit mai, però que equivocats que estaven.
3: El videoclip està inspirat en la pel·lícula de culte Drive Away Dolls, de Tan Cohen. Mostra la Sabrina Carpenter i l'actriu Margaret Qualley fent un recorregut superboig ple de crims, robatoris, banys a la piscina i un estil estètic que recorda els anys 70.
1: Doncs ja hem acabat la secció d'avui.
3: Qui creieu que ha escollit aquesta llista tan variada?
0: No tinc ni idea. Avui és molt xungo,
2: estic
0: eh?
2: Estic molt ni perduda.
0: A veure...
4: Com ho vas a parlar?
0: És que sí. Si... Vale, la Mari no és.
2: No.
0: Si anéssiu a... Bueno...
2: Ah, oh, no sé...
0: Jo crec que ho he dit
3: una pista, una pista. No estarà aquesta sala.
0: Sí, vale. No. Ah, és o
2: no.
0: Fora...
2: La Lights no és.
5: Ah, que va ser el Nahuel, veràs tu.
2: No.
5: És el Nahuel.
0: No t'he dit!
1: Sí, és la playlist del Nahuel.
2: Que loco.
1: Doncs ara sí, ja hem acabat del tot.
3: Ens veiem la setmana que ve amb més música.
1: Ah!

0: per la primera cançó.
1: Bé, doncs ja tornem a ser al final del programa.
2: Sí, i com ja hem dit abans, la Joana i l'Emma avui no han pogut venir perquè estan en un casament. Vosaltres heu anat mai a algun?
1: Doncs mira, vaig anar fa com dues setmanes.
2: Ah, molt bé, molt bé.
1: Va ser una merda, es van barallar, o sigui...
2: Oh, què dius?
1: Però punyetazo...
2: Oh, què dius?
1: Te lo juro.
2: Cotilleo. Però perquè dijeron que no o algo. T'imagines?
1: Cotilleo. El què?
3: Que era la màfia siciliana.
1: No, què va? Però eren panxis.
2: I... ¡Hala!
4: El racisme.
2: Bueno, vale.
1: Panxitada. No, però que la meva família, vull dir.
2: Tio, un de mis sueños es ir a una boda y dic, me opongo.
1: Uno,
2: y después que uno de los novios diga que no. Tu juro. Oh,
1: seria que diria. Muy guay.
3: Que sabe que vaig anar allà, m'entreu la pista.
2: Què diu? Espera, espera,
1: story time.
2: Story time, story time, story time.
3: Jo era molt petit, però sé que el que es casava, que era un tiet meu, havia fet alguna que no tocava i allò va haver-hi gent que es va discutir i m'entreu la pista. Era Marsella, eh?
2: Clar! Màfia!
1: Hola! Hola, meva!
3: Quina explicació.
1: Bueno,
5: a mi una cosa que em xoca molt és quan els nens van al casament dels seus pares. Coneixeu algú que li hagi passat?
2: Sí, jo.
5: De fet, jo, perquè els meus pares, o sigui, es van ajuntar de joves i van dir, bueno, per què ens casarem ara? I com tampoc teníem, som rics, doncs van dir, bueno, doncs ja ens casarem. I es van casar el 2019.
2: Com? Ah, molt bé.
5: I van anar a l'Ajuntament, van firmar un paperet i van anar tots junts a dinar. I ja està.
2: Ah, molt bé.
5: I ja està.
2: És que també pinten que els casaments han de ser com la fiestaza de l'any.
1: No, jo no he anat mai a un.
2: No falta un bodorrinco. No, no. És que tampoc... I cada cop els casaments s'aniran dissolent, sí. Perquè al final la gent...
1: Abans
2: es casava perquè t'havies de casar, però ara...
1: I ara per què creieu que no es casa tanta gent?
5: Ja, això
2: no, costa, fer la festa costa molts diners i després perquè potser la gent no, en plan, no vol comprometre's, potser, amb...
1: No
2: li
1: ha d'il·lusió.
6: La gràcia és la gràcia d'un casament és comprometre't a passar tota la vida amb la
2: persona. Això, però,
1: ja, però
2: això
1: ara espanta la paraula comprometre-se.
3: Abans es feien menys festes, la gent no tenia tantes celebracions, per això el Nadal i això era tan potent i sí. Els casaments, i ara la gent està
1: loca.
2: Ja, bueno.
3: Cada cap de setmana.
1: Sí. Mm. Sí, sí.
2: O sigui que no consideren tan important. Pensen que potser el compromís és de persona a persona, no cal firmar un paper. No sé, potser des del meu punt de vista.
1: Sí, sí,
3: alguns
1: sí.
3: Matrimonis viuen al món.
1: També.
2: Bueno.
1: Bueno, us agradaria casar-vos?
2: Ara mateix. Ara
1: que sí.
2: Ara crec que no és legal. No és legal.
1: Òbviament.
2: Home, bueno,
1: suposo que sí.
2: Com us imagineu el vostre casament ideal?
6: No sé, no ho he pensat.
5: Amb la música de Crepúsculo. Així, si em caso, ha de ser.
1: En plan bodor, que segur que no. Ho tinc clar. Bueno, teniu alguna anècdota graciosa en algun casament? Així, cortita.
2: Ah, que quan era petita vaig anar a un i que anava al lavabo a agafar llaminadures. Tot així, cada dos minuts.
1: Bueno, doncs ara sí que sí, el programa ha acabat. Només queda dir que us esperem a la mateixa hora la setmana que ve.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Xarxa. Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers demanen evacuar les naus pròximes per l'evolució de l'incendi a la planta d'Onda, al polígon de la Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Hi treballen hores d'ara ja 28 dotacions. La nau ha col·lapsat i el foc continua actiu. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. Treballen des de fora perquè el volum de les flames no els ha permès entrar a l'interior amb l'objectiu d'evitar, sobre tot que el foc es propagui a les edificacions al voltant. Protecció Civil ha demanat als veïns que no s'apropin a la zona i que tanguin portes i finestres. I retards també el corredor sud de Rodalies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens de la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit a Mustec. Yolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
2: Ens tornarem a acostar les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
1: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: I la Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al Carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem, perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
2: Molt bona hora, amics i amigues. Sigueu tots benvinguts a una nova edició de l'Espai Sardana. Diuen que la sardana és molt més que una música o una dansa. És un punt de trobada, una mà estesa, un cercle que uneix persones, sentiments i records. I per això avui volem començar de la millor manera possible, amb una sardana que porta el títol Cercles d'amistat, de Marc Timón i Barceló. Perquè vosaltres, amics i amigues, sou precisament això, el gran cercle que cada setmana dona sentit a aquest programa. Així doncs, obrim la rotllana, alcem la mirada i deixem que la música ens uneixi una vegada més.
1: Iniciem, doncs, l'Espai Sardana, tal com ens avançava la Núria, amb Cercles d'amistat i la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Hola a tots, sóc en Marc Timón, compositor i director d'orquestra. Us envio una forta salutació i estic molt content, molt agraït que us atreviu a posar sardanes meves a l'Espai Sardana de Ràdio Mollet. Una abraçada a tots.
1: Hem escoltat la salutació i les sardanes Cercles d'Amistat d'en Marc Timón i Barceló, composició de l'any 2007, que va ser premiada la desena edició del concurs de composició de Blanes. La cobla era la Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
2: Encetem un nou mes, el primer d'estiu, el juny, motiu pel que hem escollit la sardana d'en Jaume Casademunt i Prat de l'any 2000, que es va estrenar el 49è aplec de Cardedeu, població on hi va néixer l'autor, i que es diu Un jardí de juny. Gaudim-la amb la cobla més antiga de Catalunya en actiu, la Montgrins.

0: Un jardí de juny, alegre sardana, com el mes que hem començat aquest dilluns passat. El seu autor, en Jaume Casademunt i Prat. La copla, la Mongrins.
1: I després de ballar sardanes com ara l'anterior, un jardí de juny, i que ja es nota de valent la calor, potser hi ha la necessitat de refrescar-se, i ho farem amb el porró en fresc, tal com es diu aquesta sardana d'en Josep Blanc i Reinal. Estrenada el 1949, la gaudirem enregistrada per la Copla Badalonina, Marinada.

La Cobla Marinada ens ha ofert la sardana d'en Josep Blanc i Reinal amb el porron fresc. I com amb ella ens hem refet una mica de la calor, continuem

Acabem d'escoltar la sardana La nena i la nina, d'en Josep Serra i Bonal. És de l'any 1929 i la interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya. A continuació, i per acabar aquesta primera part, una sardana obligada de tenora, la qual pot servir per complir amb la petició de la Mercè Bastida, que la vol per tot Mollet, per als que ballen sardanes, per als que els hi agrada escoltar-les, per l'Emma, que diu que es van veure, i per nosaltres. Doncs gaudirem d'en Ricard Viladesau i Caner, Ses Forques, que ens ofereix la Flama de Farners.

tal com desitges a tothom, i les sardanes, ses forques, obligada de tenora, d'en Ricard Viladesau i Caner, amb la flama de Farners. Ara la mitja part i, a continuació, més espai sardana.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Comissió Cultural 08 Sound organitza per primera vegada una jornada cultural on la música, Sound System i l'art es donen de la mà. Així ho ha explicat una de les persones integrants de la comissió, Carla de la Torre.
1: Tot va començar perquè, bueno, som de Mollet, hem estat creixent a Mollet i després, pues, com hi van... Hem fet les nostres vides fora, també, i a tots ens ha agradat aquesta cultura del sound system, hem anat seguint a diferents esdeveniments que es fa, doncs, a Barcelona o llocs fora de Mollet, i a vegades també tenim un perfil, doncs, que ens interessa molt les arts plàstiques. Aleshores, aquí vam trobar que hi havia alguna cosa interessant i, com sempre, Mollet és la nostra casa, vam dir, això ha de passar a Mollet també i ho vam voler apropar.
0: La jornada batejada amb el nom Back to the Roots tindrà lloc aquest dissabte, dia 6 de juny, al Parc de Can Molà. L'esdeveniment començarà a les 5 de la tarda amb la realització de diferents activitats creatives obertes a tothom. Els tallers acompanyats de la música Sound System es desenvoluparan fins a les 8 del vespre per continuar després amb la festa fins a la 1 de la matinada. I també us informem que la Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement amb l'objectiu de compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. La jornada ha servit alhora per lliurar els premis Martí Fabré, que reconeixen no només la labor científica, sinó també el compromís social. El projecte reconegut ha estat la creació d'una unitat de coordinació de fractures osteoporòtiques. També per primera vegada ha estat reconegut un projecte extern vinculat amb la sostenibilitat i la salut planetària. Aquest primer premi ha correspost a l'Institut Gallecs per la implantació de la cinquena hora de ciències. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
2: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
1: El proper 12 de juny, és a dir, el programa de la setmana que ve, teniu l'última oportunitat d'aquesta temporada per fer-nos peticions. Com bé sabeu, ens podeu trucar al número 93 570 68 66 durant l'emissió del programa de divendres i dissabte o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.

0: Hem començat la segona part amb Recordant en Josep Capdevila, composició del mestre Francesc Mas i Ros, de l'any 1982. L'enregistrament és de la Cobla Marina, la qual va acabar la seva activitat l'any 2015.
1: La Bàrbara Ardanui i Queldre és una compositora i flabiolaire de la cobla La Flama de Farners, que va néixer a Blanes l'any 1988. És l'autora de la sardana que escoltarem a continuació, que porta per nom Més Garreta, i que es va estrenar el 2021. La cobla que ens la interpreta, La Ciutat de Girona.

0: Més garreta, sardana de la Bàrbara, Ardanú i Queldre amb la ciutat de Girona.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Divendres 5 de juny, ballada a Barcelona a la Rambla de Sants, ara a les 7 amb la Cobla Baix Llobregat. També a les 7, sardanes Argúcies a la plaça de la Vila amb la Montgrins. Dissabte 6 de juny, ballada Parets del Vallès al Parc de la Llinera a les 10 del matí amb la Principal del Llobregat. El 16è aplec de Torres de Segre al pati de l'escola Carra Sumada a les 7 i a les 11 de la nit amb la Cobla Vents de Riella. Ballada a Badalona, a la plaça de Trafalgar, a les 7, amb la Cobla Baix Llobregat. Ballada a Blanes, al Banc dels Músics, a 8:15, amb la Cobla Banda del Col·legi Santa Maria. Audició a Viladecans, també a 8:15 del vespre, a la Rambla de Modolell, amb la Cobla Maricel. Doble ballada a l'Escala, a la Riba, a 9:15 de la nit amb les cobles la Principal de Banyoles i la Principal de Cassà. Ballada a Roda de Ter, a 9:15 de la nit a la plaça Major amb la Lluïsos Cobla. Diumenge 7 de juny, el 51è aplec de l'Escala a la plaça Catalunya a 10:45 i a 5:15 amb les cobles Els Rossinyolets, Bisbal Jove i Ciutat de Girona. Ballada Ripollet, a 11:45 a la plaça Constitució, amb la Nova Vallès. Ballada a Barcelona, a la plaça d'Eivissa, a 11:45 amb la Cobla Sant Jordi i Ciutat de Barcelona. A les 12, ballada de Festa Major a Cànoves i Samalús, al Poliesportiu, amb la Cobla Genisenca. Aplec de la Font del Mas Vilà, a Riudellots de la Selva, a la Font del Mas Vilà, a les 5, amb la Cobla Foment del Montgrí. Ballada Sabadell, a la plaça del Doctor Robert, a 7:15 de la tarda, amb la Nova Vallès. Ballada a Barcelona, al Parc de la Creueta del Coll, a 7:15, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Audició a Molins de Rei, a la plaça de la Creu, a les 7, amb la Cobla Mediterrània.
0: I anem acabant, tot seguit, La Bruixa, sardana que no deixa indiferent. És del notable instrumentista de tible i director de cobla de Torroella de Montgrí, en Josep Maria Boix i Rizec. Repetirem cobla, la ciutat de Girona.

0: Què us ha semblat? La Bruixa, amb la cobla Ciutat de Girona. Sardana d'en Josep Maria Boix i Rizek.
1: Família, l'Espai Sardana, el programa sardanista Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, d'avui divendres 5 de juny, s'acaba. I ho fem amb la petició que ens fa l'amiga Montserrat Oliveres, que amb l'energia que la caracteritza ens demana una composició per a la Maria Company, la Mercè Bastida, per a nosaltres i per a tothom. I Montserrat, estem bé i esperem que tu també. I la sardana també per tu. A veure si t'agrada Petits Damunt i Crits. És de l'any 1988, del compositor sabadellenc en Carles Rovira i Reixach. Som-hi, doncs, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: era la composició d'en Carles Rovira i Reixac, Petits, Damunt i Crits, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Montserrat, alegre i bonica sardana, esperem t'hagi agradat. Solament ens queda desitjar-vos una plàcida i feliç setmana. I si és amb sardanes, millor. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Bienvenido, participe Radio Monet.
1: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Martiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi, disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana està tancat per descans del personal. I permeteu-me fer un petit incís gramatical, ja que jo acostumava a dir «és tancat». Però un oient ens ha dit que el verb no seria correcte, per tant, «està tancat». Avui és divendres 5 de juny, programa número 36 de la tercera temporada de Bartiki. Ja és juny, mare meva. Aquesta expressió tan de iaia em serveix per presentar el tema d'avui. Mireu, l'altre dia ordenant trastos a casa vaig trobar-me amb una pila de revistes Popular Uno. Ja n'hem parlat d'aquesta revista, és més, fins i tot li vam dedicar un programa sencer de Bartiki a la primera temporada. I em vaig trobar amb un exemplar de Popular Uno corresponent al mes de juny de 1996. Així que avui revisarem com era el mes de juny de fa 30 anys per a la redacció i pels lectors de la revista Popular Uno. Benvinguts, doncs, en aquesta màquina del temps que ens porta directament a la meva adolescència i potser veurem que probablement els temps passats no eren millors, només que nosaltres érem més joves. Així que si la cosa va de màquines als temps, doncs, comencem.
2: ¿Vas a tomar algo, chico?
3: Sí. Deme una Fanta.
2: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
3: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
2: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
1: Amics, al 1996 hi havia una cosa meravellosa que se'n deia premsa musical. De fet, al 1996 hi havia una cosa que se'n deia premsa. Hi havia diverses revistes. Estava la Heavy Rock i Kerrang, que cobrien l'espectre del metall. Estava el Gran Musical i Rock Deluxe, que cobria l'espectre més aviat pop, sobretot a darrere, que sempre eren els més modernets de la classe. Hi havia el Mondo Sonoro, que es movia en aspectes més indie i, sobretot, que era gratuïta. I pels amants del rock, sense haver de ser metall, hi havia dues publicacions de capçalera. Estava el Popular Uno i el Ruta 66. Publicacions que encara estan en actiu. Afortunadament, per cert. M'agrada molt Ruta 66, però haig de dir que sent un adolescent connectava molt més amb Popular Uno, que tenien una tendència més dispersa, més adolescent, si voleu. No necessitaves de tanta iniciació. Un llegia, amb 16 anyets, a Ruta 66 i sovint es perdia si no tenia un bagatge musical potent, mentre que a Popular Uno hi havia una entrada més senzilla i una certa línia editorial, per així dir-ho, molt allunyada de l'academicisme i més a prop d'Àlex Abrupte. Com us ho diria jo? Popular Uno era la nostra guia en un moment en el que gairebé ningú no tenia accés a internet. En fi, que el juny de 1996 apareixia en un costat de la portada del Pop U un personatge que va ser clau per a la transició de la música alternativa de finals dels 80 i principis dels anys 90, amb Perry Farrell. En aquell moment, en Perry Farrell estava en plena promoció del segon disc de Porno for Pyros, que era el grup que va fundar el 1992 després de la dissolució dels seminals Jane's Addiction. L'acompanyaven també en aquesta aventura l'ex-bateria de Jane's Addiction, la Stephen Perkins, i completaven la formació el guitarrista Pete DiStefano i el baixista Martin Lenoble. El disc que presentaven duia per títol Good God's Urge. I estan encara a anys llum de Jane's Addiction, podem dir que tenien encara algunes bones cançons com aquesta Tahitian Moon.

Bé, ens trobem amb una entrevista, i ara aquesta, en Perry Farrell, i l'entrevista aquesta en Perry Farrell demostra que està com un llum. S'agraeix, però no tenir entrevistes que semblen qüestionaris a jugadors de futbol, on tot acaba sent anem partit a partit i hem de donar el 110%. En Perry Farrell parla del grup, parla de drogues i parla també del festival Lollapalooza. Va ser un festival que ell mateix va crear el 1991. Inicialment el va crear dins de l'estructura d'una gira d'acomiad de la seva banda, de Jane's Addiction. En principi era un festival itinerant que recorria ciutats dels Estats Units i Canadà amb grups de rock alternatiu, de punk o de hip-hop. I de fet, d'alguna manera va fer revifar la moda dels festivals, tot apropant-los a la generació alternativa. Dit d'una altra manera, tots els grups importants de l'escena tocaven en algun any al Lollapalooza. Però també parla, compte aquí, d'internet. Recordem que no seria fins a 1995, o de més 1995 en endavant, quan internet comença a sortir de les centres de recerca i arribar a les llars i les empreses, parlo evidentment de l'estat espanyol. A l'entrevista hi ha un moment que en parlen del tema i li pregunten, diu, ¿me puedes explicar qué has hecho en internet? I en Perry Farrell comença a divagar i comença a dir, es todo un lujo tener una computadora y hacer que lo que me entretiene a mí te entretenga a ti también. Lo puedo formatear, como en la tele o en el cine, pero también te puedo hablar directamente, como si fuera un teléfono, y quiero difundir información. Por ejemplo, quiero tener en cuenta que lo principal es entretenerte, y ahora es mejor todavía porque puedo saber sobre ti. En fi, ja veiem que estan parlant i sona com si el meu avi parlés ara mateix internet, però insisteixo, hem d'entendre el context. Després de l'entrevista en qüestió, hi havia un petit reportatge, però això sí, amb moltes fotografies del Jane's Addiction en directe. I això era molt important, un cop més, en el context que no hi havia internet. Per tant, tenir fotografies a la revista era important per poder veure les imatges dels grups. Nosaltres aleshores només podíem tirar de revistes o de si sortien per televisió. I tractant-se de Jane's Addiction, doncs estava xunga la cosa. Aleshores feia 5 anys que els Jane's Addiction havien plegat i em semblava com si fos un grup perdut a la nit dels temps. És el que passa quan tens 16 anys i un lustre és quasi un terç de la teva vida. Eren uns frics importants, els Jane's Addiction, però feien cançons tan xules com aquest Bean Cod Stealing del seu darrer disc fins a la data, Ritual de l'Habitual.

Però, efectivament, sí, efectivament apareixia en Pere Ferrer a la portada. En realitat, ell apareixia amb una foto del costat, perquè qui regnava en aquesta primera plana era els Soundgarden, sota el curiós titular que deia Soundgarden, deprimidos en la cima. Que vist en perspectiva sembla un tòpic estrany i més propi de publicacions generalistes, un tòpic sobre el grunge, etc, etc. I il·lustrava aquesta portada una fotografia de la banda d'aquestes que agradaven molt a Can Popular 1, una fotografia mig desenfocada, filtrada, una cosa mig camí entre artística i pròpia d'un fanzine. Però hi havia una entrevista de 4 pàgines amb en Chris Cornell, el cantant de la banda, i amb en Keith Hale, el guitarrista. Els Soundgarden presentaven el seu 5è disc, Down on the Upside. I poc ens feia pensar que només 8 mesos després el grup desapareixeria amb el darrer concert de la gira, una gira que, per cert, va passar per casa nostra. Uns Soundgarden també que eren el cartell del mencionat Festival Lollapalooza d'aquell 1996 i aprofitaven per fer comentaris sorneguers sobre el fet de que Metallica eren els caps de cartell del festival. De fet, un dels comentaris deien som els taloners de Metallica. No era el primer cop. Ells, els Soundgarden, ja hi van participar al Lollapalooza de 1992, quan presentaven el seu tercer disc, el Bad Motorfinger. També donen informació curiosa sobre el fet de que Soundgarden serien els taloners de la gira de retorn de Kiss, que era la gran expectació de l'any. Recordem que els Kiss tornaven al maquillatge i al repertori clàssic. Deia que això havia generat una certa tensió, perquè mentre la bateria, en Matt Cameron, era un fan a mort dels Kiss, el baixista, en Ben Shepherd, els odiava. I sembla ser que va ser qui va vetar la participació de Soundgarden al disc d'homenatge a Kiss, un disc que duia per títol Kiss My Ass. Tot plegat, curiós, no participo al disc d'homenatge, però sí faig de taloners. Suposo que la quantitat de diners no seria la mateixa. Per cert, un comentari sobre l'entrevista que l'assignava en Jordi Meia, qui aleshores treballava per Popular 1 i vivia a Los Angeles, i sempre assignava entrevistes i articles interessants. Després de la seva etapa a Popular 1, en Jordi Meia va fer un pas important entrant en una nova capçalera. Va ser cap de redacció de la revista Rock Sound a finals dels anys 90. I quan l'editorial de Rock Sound va tancar cap al 2003, en Jordi Meia, juntament amb el Richard Royuela, van impulsar un nou projecte nascut d'aquella experiència, la revista Rock Zone, que va publicar-se entre 2005 i 2014, quan va deixar de publicar-se en paper, per passar a ser el que és ara mateix, un projecte digital que inclou un podcast molt ben parit. I després d'aquest petit homenatge a un tio que va ajudar a agitar l'escena a Barcelona, anem a sentir com sonaven els Soundgarden de 1996. Això és Blow Out the Outside World.

El Popular 1 sempre començava amb una secció de notícies breus que, vist en perspectiva, sembla divertit. Aquell juny de 1996 s'anunciava, per exemple, que el guitarrista Robin Fink abandonava els Nine Inch Nails, i aleshores ningú no pensava que acabaria poc després unint-se als Guns N' Roses, aquella època boja on els Guns N' Roses eren l'Axl Rose i una corrua de músics que contractava. També es parlava de la guerra entre els Offspring i la seva anterior discogràfica, Epitaph, pel fet de que els Offspring fitxaven per la discogràfica multinacional Columbia, mentre que Epitaph reclamava que li devien encara un altre disc. Al final la cosa va quedar en estirabots públics, però hi hagué un acord. Ja en vam parlar de l'episodi dedicat al punk californià, que podeu trobar naturalment a la web de Ràdio Mollet i a l'iVox. I si parlàvem del festival Lollapalooza, una notícia del mes era l'imminent estrena de l'episodi del Simpson, on en Homer va al festival Lollapalooza i en apareixen en aquell episodi els Smashing Pumpkins, el Sonic Youth i el Cypress Hill. I què us puc dir? Gairebé res en ficció millora les 10 primeres temporades del Simpson. I uns altres que tornaven, i també podeu trobar més detalls a l'episodi corresponent de Bartiki, ja ho hem dit, eren els Kiss, que després de 10 anys desmaquillats i fent música i espectacles de banda de heavy, diguem-ne, convencional, tornaven a fer una gira amb els 4 membres originals, el maquillatge i el circ clàssic dels 70, amb taloners, encara per decidir, donat que els que havien triat inicialment els Stone Temple Pilots no podien per problemes del cantant de Scott Weiland amb les drogues, un altre que també ha passat per Kentucky. I qui feia un concert a la Sala Bikini de Barcelona aquell mes anterior havien estat els meus estimats Ocean Colour Scene, que tenien un nou flamant disc, el Tremendo Mosley Shoals, que no us ho creureu, però també té un episodi monogràfic al Bartiki. Sentint-los ara fent una versió dels Small Faces, una versió que acostumàvem a fer sovint en directe i que van acabar gravant com una cara B de single, això és Ocean Colour Scene, Song of a Baker.

I seguim amb la revista Popular 1, la secció de revisió dels concerts. El 30 d'abril va haver-hi un altre concert potent al Palau d'Esports, al mateix Palau d'Esports, on tocava les Jagues de Machine. Doncs uns dies abans, unes setmanes abans, van tocar els Smashing Pumpkins. Els Smashing Pumpkins, que presentaven segurament el que és el seu disc més celebrat, el disc Melancholy and the Infinite Sadness. Un disc molt ambiciós que, bé, us ho haig de reconèixer, tot i que gaudeixo d'algunes cançons del disc, a mi em sembla que no hi ha, per tant, ni de bon tros. Però bé, això sóc jo. A Popular 1, doncs ja us dic, també hi havia una crítica del concert dels Smashing Pumpkins, que també portaven uns teloners bastant potents, els Filter. Va, veiem que ens trobàvem i què deien a Popular 1 sobre aquesta gira dels Smashing Pumpkins. Anem a llegir una miqueta de la crítica. Diu això: la gira de Smashing Pumpkins se detuvo en Barcelona el pasado 30 de abril. Por varios motivos, este fue uno de los unos cuantos más de los conciertos más esperados del año, consiguiendo llenar las 7.000 localidades disponibles que se agotaron en pocos días. Con el grupo de moda, especialmente las dimensiones del recinto contribuían a una atmósfera de desorden. El sonido tuvo dificultades destacables, dando más peso a la batería y orientativo al volumen medio, en algún momento quizás demasiado alto. La guitarra, sin embargo, significó una cierta continuidad que no ocultó los baches del sonido. Pero el espectáculo estuvo lleno de grandes momentos. Los Pumpkins demostraron su gran profesionalidad y una actitud contagiosamente entusiasta en directo, siendo una actuación de alta potencia y de gran energía. Bé, els Smashing Pumpkins, ja dic, estaven al seu gran moment, apareixien al Simpson, tenien la seva gran gira, és el moment en el que veiem en Billy Corgan per primer cop amb el seu look amb el qual es coneixeria des de mitjans de 90 endavant, amb el cap afaitat, i fins i tot em permetria explicar una petita anècdota personal. En aquell any, a la classe d'anglès, estàvem fent, entre altres temàtiques, les preposicions. I en un examen ens van demanar fer oracions amb certes preposicions. Una d'elles era despite. I un parell d'amics van fer la frase despite all my rage, I'm still just a rat in a cage, que era la tornada que es cantava al primer single d'aquell disc. Evidentment, la professora, que no coneixia pas els Smashing Pumpkins, els va cridar a capítol, acusant-los d'haver-se copiat. Explicar la situació, doncs segurament seria una mica surrealista, i m'imagino que aquella escena amb la professora i explicant-li que tot plegat venia de la tornada d'una cançó, doncs va ser quan, si més no, curiós. Però bé, sentim d'on venia aquesta frase que van fer servir a l'examen, i sentim com eren els Smashing Pumpkins de 1996. Aquest és el primer single que es va extreure del Melancholy and the Infinite Sadness. Això és Bullet with Butterfly Wings. The world.

Hi havia més concerts, grups que aleshores tenien els seus seguidors, però ara semblen enterrats al pas del temps. Grups com Tribu X, que era una mena de Red Hot Chili Peppers espanyols, els Cornflakes, que era hardcore nacional, els Cachondos Killer Verbis. També a Madrid es va fer la primera edició del Festimat, però la gran expectació pel que refereix a festivals era l'ambiciós Doctor Music Festival, que s'anunciava a plena sencera. Era la primera edició, una edició que tindria lloc al mes de juliol a Escalarre, prop de la Vall d'Aran. La veritat és que els noms del cartell eren sensacionals. Bowie, Suede, Sepultura, Blur, Iggy Pop, Lou Reed, Bad Religion, Barry Smith, Fan Loving Criminals, Morchiva... Tots... 3 dies per 10.900 pessetes, preu que actualitzat a euros i amb la inflació vindrien a ser uns 100 euros actuals. Perquè us fa una idea, un abonament a Primavera Sound costa més de 350 euros, així que fet i fet, estava força bé el preu de l'abonament al Doctor Music Festival. Hi havia també al Popular 1 d'aquell mes de juny de 1996 una entrevista als Manic Street Preachers.

als suïcidis, però mai no es va confirmar què va passar realment. Evidentment, el seu cos no es va trobar mai. L'any 2008, en Richie James Edwards va ser declarat legalment mort, tot i que el seu destí continua sent un misteri. Després de la desaparició d'en Richie, el 1995, els Manic Street Preachers van decidir continuar com a trio amb en James Dean Bradfield, en Nicky Wire i en Sean Moore. Tot i el cop emocional, la banda va seguir evolucionant i va assolir un gran èxit amb aquell àlbum que presentaven, a l'Everything Must Go, el que presentaven aquell juny de 1996. Un disc que ja no comptava naturalment amb la participació directa d'en Richie, però que mantenia part de les seves lletres. Els Manics eren un grup que no encaixava ni amb el pop anglès a principis dels 90, però tampoc amb el Britpop posterior. El seu era un punk, però també tenia molt de hard rock, era quasi glam, tenien lletres molt treballades, però que també trepitjaven ulls de poll a nivell polític i moral. Però sorprenentment, sense en Richie, surt amb un disc com aquest Everything Must Go, amb un so més èpic, més emotiu i més orquestral. Manté profunditat, però amb més obertura i sentit melòdic. I té una cançó meravellosa que és A Design for Life.

El juny de 1966 també ens trobem amb una de les polèmiques més absurdes del rock dels 90, la dels Metallica. Metallica publica en el disc Load, un disc que és veritat que té menys solos, no té gairebé res de trash, amb influència del rock alternatiu i també una miqueta del rock sureny, uns Metallica poc Metallica, que portaven l'evolució del Black Album doncs més, molt més enllà. Però és clar, siguem sincers, la gran controvèrsia no venia del so, sinó de l'estètica. De sobte apareixien els quatre Metallica amb els cabells curts, amb perilles a la moda dels 90, en roba que se surt de l'uniforme heavy de texans negres i samarreta negra. Posaven per fotos arty a càrrec del gran Anton Corbijn aquests cartells que semblava més una provocació que un disc. Els fans més talibans van perdre els papers, van dir això no és trash, això és moda. I potser tenien part de raó, però al mateix temps aquell disc, aquell Load, no està tan malament. Té fins i tot l'encant de qui sap que està trencant el personatge. Metallica ja no són els mateixos i no volen ser-ho. Mentre que alguns marxen enfadats al local, altres doncs, van demanar una segona ronda. Se'n va dir de tot. I el gran delicte va ser que les patons del heavy ara ja no eren tan heavy. En fi, vist en perspectiva, tot bastant ridícul. Però va, anem amb més sons als 90. Uns que ho van patar molt, però que a casa, malgrat aquesta moda que van tenir a casa i a Europa, doncs van anar cada cop a menys i cada disc que van publicar va ser una miqueta pitjor. Els Spin Doctors, un grup que amb el disc Pocket Full of Kryptonite van arribar al cim i dos discos més tard, amb aquest You've Got to Believe in Something, sembla que ja no els interessaven a ningú. Però aquest You've Got to Believe in Something encara tenia... Bé, hi ha melodies agradables, hi ha bones intencions, hi ha aquell aire relaxat de jam band que vol sonar gran, però també no deixa hi haver-hi una certa sensació persistent de ressaca creativa. Malgrat això, insisteixo, aquest You've Got to Believe in Something dels Spin Doctors encara tenia algunes bones cançons com aquesta que li posa nom, You've Got to Believe in Something.

I seguim amb més discos, en aquest cas un clàssic de Popular Uno, En Loquillo, que tornava amb els seus troglodites després d'haver fet un disc de poemes i de l'Ases Desbandada, també de bona part dels troglodites clàssics, dels que quedaven només en Josep Simón i en Ricard Puigdomènech. I tornava amb un treball anomenat Tiempos Asesinos. Era l'època en què Loquillo es va tornar un bocamoll pesat, sempre ho ha estat de bocamoll, però potser als 80 tenia la seva gràcia i als 90 es va dedicar a rajar dels clubs d'indi, del rock català i d'una suposada mà negra que feia que la seva música no pogués estar al més alt com estava anteriorment. Als anys 90, quan encara érem lluny d'aquest rival constant dels anys 80 en el que ens trobem, els troglodites eren una mena de fòssil del passat, i això entenc que és difícil d'assumir. Un dels singles que contenia aquest Tiempos Asesinos va ser una versió del clàssic dels Stranglers, No More Heroes, i a Popular Uno dediquen 3 pàgines amb el Loquillo, els troglodites i aquest disc, que contenen declaracions com aquesta, on diu el Loquillo: "Este es el disco del que nos sentimos más orgullosos, porque ha habido una actitud de querer poner las cosas en su sitio. Quiero decir, ya no hay bandas de rock and roll. Las bandas de nuestra generación han desaparecido por completo. Somos los últimos y los únicos que podemos enfrentarnos a esta nueva situación. Y todo ello le da una actitud de responsabilidad". Ja veiem que en Loquillo, doncs això, porta 30 anys dient les mateixes coses. Això és juny de 1996 i podia haver estat juny de 2006. També es despatxa contra l'escena del rock independent espanyol, diu: "Pero nosotros fuimos independientes en el año 80. El primer disco independiente que sale en España fue el mío. Los tiempos están cambiando. El primer grupo que se fue de una independiente fuimos Loquillo y los Trogloditas, porque nos obligaban a firmar contratos, cosa que entonces no aceptábamos. A mí me parecen más capitalistas las independientes que las multinacionales, porque juegan con tu ingenuidad y tu autenticidad. Entonces, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Cuando veo que esto mismo se repite ahora, me descojono. Creo que vender las cosas como las están vendiendo, diferenciando entre grupos independientes y tradicionales, es un grave error, porque se encasilla en un movimiento que el día que se vaya a pique los arrastrará". En fi, es quedava a gust l'amic Loquillo, però tot i això encara era capaç de fer unes cançons com aquesta, 30 i tantos.

El Popular 1 dels anys 90 també tenia sempre una columna titulada Hace 20 años, on feien un petit resum del número corresponent a 20 anys enrere, el que seria aquest programa, però ho feien cada mes. Així que ja veieu, ara parlem de juny de 1996 i també podem veure com era juny de 1976 vist amb el juny de 1996 per aquesta publicació. És el que té ser una revista que s'ha dit des de fa 50 anys. Així que anem a fer un salt múltiple, no ja als 90, sinó també en 1976, ja que aquell mes tenia un nom, Rolling Stones, que feien el seu primer concert a l'estat espanyol i a la columna aquesta de Popular 1 deia això. El mes de junio de 1976 fue histórico para el rock and roll en España. Por aquel entonces, algunas de las estrellas internacionales más populares ya habían actuado en nuestro país. Tampoco un número como para sentirse especialmente afortunados. Entre otros pocos grupos que habían podido disfrutar los rockeros españoles no se encontraban los más míticos de todos, los Rolling Stones. Pero por fin, el día 11, iban a verse sus caras. Barcelona es la ciudad elegida. El concierto formaba parte de la gira europea de Black and Blue. Los Stones se encontraban en plena forma. Es más, muy pocas veces a lo largo de su carrera han estado mejores. Aquellos Stones, aunque en uno de los momentos más dulces de su carrera, ya empezaban a gozar de una peligrosa aura de respetabilidad. Los gamberros millonarios ya no son los mismos. Tienen su avión particular, sus casas y sus castillos por el mundo. Se relacionan con alta sociedad y son bien recibidos donde quiera que vayan. Nada de esto les impedía ofrecer discos magistrales como el que acababan de grabar, Black and Blue. Este era el álbum del mes en la revista 5 estrellas y un comentario final en la crítica. Un gran álbum, ni negro ni azul. Brillante. En fi, parla de la puntuació del disc, una secció típica a tota revista musical, la de la crítica de discos. Aquí parlava de 5 estrelles, perquè aleshores es puntuava d'aquesta manera, però en 1996 ja deixaven les estrelles. La secció s'anomenava CD, signes del temps, i es puntuaven com a l'escola de 0 a 10. El disc del mes, per Popular 1, de juny de 1996, era el mencionat Down on the Outside, de Soundgarden. Un disc al qual li atorgaven un nou. També hi havia una crítica, per exemple, del nou disc de Cranberries, de títol To the Faithful Departed. Aquí li posaven un 7. Segurament el 7 era una de les puntuacions més estàndard a Popular 1. Un 9 o un 10 era per discos excepcionals. Qualsevol cosa per sota de 7 era una castanya. I el 7 era un ni fred ni calor de manual, però el disc dels Cranberries segurament no mereixeria més que aquest 7, però malgrat això, tenia un single molt trempat com aquest Salvation.

Però, evidentment, en el correu de la Popular 1, ja us ho he dit, hi havia molta i molt variada consulta musical. En un món sense internet, almenys pels mortals i a casa, un món que estic segur que qualsevol persona de menys de 30 anys no pot ni imaginar, tenia aquesta possibilitat de llegir sobre temàtiques tan variades, era una mena de benedicció. Us poso un exemple, un tal J. Chico de Tenerife fa moltes consultes, parlant de Marilyn Manson, parlant de sales de cinema i de la pel·li Broken Arrow, un de John Travolta, i moltes més coses, per exemple, això. Destacar discos de Tim Martin és fàcil, su discografia és molt llarga. Lo que podrías hacer es probar con discos representativos de cada década. De los años 40, su primer álbum, Manhattan Midnight. De los 50, discos como Dean Martin Sings, Volare o This Is Martin. De los 60, sobre todo, Everybody Loves Somebody. No sé, podría citarte infinidad de títulos. Los 50 y los 60 fueron sus etapas doradas. Todo lo que encuentres de esos años merecen la pena. Eric Burdon jamás me ha atraído de forma especial. Es un gran cantante, eso está claro. Y su discografía es brillante, pero ya te digo, nunca l'he tenido muy presente. En fi, una cosa que m'ha cridat l'atenció, jo no recordava. De fet, vaig començar a llegir el Popular 1 a mitjans dels anys 90, però mireu aquesta carta d'una tal Maite Serrano de Badalona, o més que no pas la carta, la resposta que li donen. Diu: no publico ya direcciones porque era un detalle que estaba hundiendo esta sección. Todo el mundo quería dejar sus datos y eso es imposible. Sin embargo, ya que pareces estar tan agobiada, olvidemos las nuevas normas por un momento y aquí están sus señas. Y ahora el tío posaba la adreça d'aquesta noia. Dices que estás harta de sentirte sola, de no tener amigos y no poder hablar con nadie, y que quieres cartearte con lectores que conecten con tus gustos, Stooges, John Waters, Soundgarden, L7, David Lynch, Henry Miller, etc. Y en especial con la lectora Damage 90, pues ahí queda tu mensaje. Fixeu-vos, tot previ a internet i previ a xarxes socials, aquesta pobra noia que no tenia pel que sembla gaire amics i demanava que li posessin en contacte amb gent. Però marxarem ja, que se'ns tira el temps molt a sobre, i tancarem amb un clàssic del Popular 1, en David Lee Roth, el cantant clàssic dels Van Halen, que també va tenir una carrera en solitari, que incloia també una versió del seu disc, però enregistrada en espanyol. El tio va fer el seu disc, It Them Smile, i després va fer una mateixa versió del seu disc traduint les lletres en un espanyol molt macarrònic, que va traduir com a Sonrisa Salvaje. I aquesta cançó incloia la seva versió del That's Life, però sí, traduïda amb aquest espanyol macarrònic, i sona tal que així.

0: I amb el David Lee Roth cantant amb aquest espanyol macarrònic i amb aquest viatge fa 30 anys, la meva adolescència, ho deixarem per avui, bonics records, però també aquesta sensació de que, com deia aquell altre filòsof de capçalera del Bartiki, el loro, que no estamos tan mal.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu, i ja ho he dit diverses vegades avui, però que aquest programa es pot recuperar com tots els altres a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVoox. Teniu el link a les xarxes socials del Bartiki, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. I ara nosaltres marxarem. Arriba l'hora de baixar la persiana i de tancar el Bartiki. Salutacions de que us parla Carles Molina i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sió, benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 5 de juny de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Els docents de Mollet del Vallès han reaccionat durant les darreres hores al rebuig inicial del preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Si bé el preacord incloia un augment salarial, comenten que no l'accepten perquè l'augment de sou no és l'aspecte més primordial. La Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement. L'objectiu és de compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. El documental Gallecs al batec de la terra es continua coent. Aquest dijous el Casal Cultural de Mollet ha acollit una jornada en què s'ha presentat l'esquema de la peça audiovisual i s'ha posat al centre un cop més la reivindicació de Gallecs. I en esports, el Club Escacs Mollet es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Diumenge arriba la 18a edició de l'Open Internacional Memorial Ezequiel Martín i dissabte acolliran la final de la Lliga Escolar d'Escacs. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balet, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Els docents de Mollet del Vallès han reaccionat durant les darreres hores al rebuig inicial del preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Aquest dijous a la tarda els docents catalans rebutjaven el preacord amb el 65,1% dels vots en contra, ja que consideraven que es quedaven masses demandes pendents. Entre les principals queixes trobaven a faltar una clàusula per accelerar la reducció de les ràtios i tenir més recursos per l'escola inclusiva. Si bé el preacord incloia un augment salarial, Rubén López, mestre de l'Escola Sant Jordi i membre de l'Assemblea Intercentres de Mollet, ha comentat que no l'accepten perquè l'augment de sou no és l'aspecte més primordial.
2: Per nosaltres l'econòmic no és el primer de la llista que volem. Nosaltres demanem més recursos, tant personals com materials, per l'escola, per l'escola inclusiva, el tema de les ràtios i el dels diners, doncs, que és el primer que ens donen, per nosaltres és el més important i s'ha vist reflexat en els resultats de la votació.
0: Més enllà de les millores salarials, 388 euros a primària i 389 a secundària en 4 anys, el preacord incloia dotar de més professionals per reforçar l'escola inclusiva o la recuperació dels complements d'antiguitat, entre d'altres. Malgrat el vot negatiu dels docents durant les darreres hores, la situació ha evolucionat després que els docents de secundària acabessin avalant el preacord amb el Departament d'Educació. La decisió s'ha pres després de diverses votacions internes i negociacions sindicals que han permès desbloquejar parcialment el conflicte. Davant d'aquesta situació, Rubén López ha comentat que continuaran les protestes.
2: Per nosaltres és una mica com l'equip d'acord que va haver també en Comissions Obreres i UGT, no? Que al final sembla que decideixen uns quants i per molt que democràticament el conjunt total del personal docent hagi expressat que no està d'acord amb aquest preacord, doncs ho tirarà endavant. Bueno, doncs nosaltres continuarem amb les nostres mobilitzacions i les nostres protestes, demanant el que realment necessitem i no el que a ells o a elles els hi va bé.
0: A dues setmanes per acabar el curs escolar, el futur es mostra incert, però els docents continuen avui la protesta amb la manifestació unitària a Barcelona. Rubén López ha explicat que estaran pendents de la situació i s'està plantejant acabar el curs i començar el següent amb una vaga indefinida.
2: Que creiem que, bueno, ara han de parlar el sindicat, no?, perquè es parlava de vaga indefinida les setmanes que queden, es parlava de vaga indefinida al tornar al curs següent, no?, es parlava de continuar amb aquestes mobilitzacions territorials en diferents dies. Encara no tenim cap informació de com serà a partir de dilluns, però el que sí que farem serà donar el màxim suport que puguem des de cadascú, des de la seva escola i amb els seus companys i companyes.
0: Des dels centres educatius molletans es manté una certa prudència davant l'acord. Molts professors consideren que ara caldrà comprovar si els compromisos anunciats es tradueixen realment en millores tangibles dins les aules i en una reducció de la sobrecàrrega laboral que denuncien des de fa anys. El Departament d'Educació defensa que el pacte permet estabilitzar el sistema educatiu català i obre la porta a noves negociacions amb la comunitat docent. Mentrestant, el debat sobre les condicions de l'ensenyament públic continua molt viu també als centres educatius de Mollet.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement amb l'objectiu de compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. Ho ha explicat el director de Qualitat i Recerca de la Fundació, Joan Maria Ferrer.
3: Doncs aquesta jornada neix per primera vegada com una manera també de compartir el coneixement de tots els professionals de la nostra institució, que francament fan moltes activitats i moltes se van explicar fora, però moltes vegades no hi ha espais per compartir-ho dintre. I realment hi ha molt bones pràctiques que s'estan fent i volem crear aquest nou espai per poder-les compartir especialment, no?
0: La jornada ha servit alhora per lliurar els Premis Martí i Febrer, que reconeixen no només la labor científica, sinó també el compromís social. El projecte reconegut ha estat la creació d'una unitat de coordinació de fractures osteoporòtiques. També per primera vegada ha estat reconegut un projecte extern vinculat amb la sostenibilitat i la salut planetària. Ho ha explicat Joan Maria Ferrer.
3: Per primera vegada, a més, se suma en aquest acte un premi que hem dotat i patrocinem, sobretot perquè forma part dels nostres valors, que és la sostenibilitat i la salut planetària. I amb això volem reconèixer i convidar institucions i activitat que es fa dintre del nostre territori en favor de i sensibilitzant en el que és la sostenibilitat i la salut planetària en conjunt, no? Perquè estem convençuts de que també influeix sobre la salut humana, no? I en aquest sentit, doncs, ens fa molta il·lusió de poder també reconèixer els esforços i el treball que s'estan fent també per entitats de la nostra àrea.
0: Aquest primer premi ha correspost a l'Institut Gallecs per la implantació de la cinquena hora de ciències. La jornada ha comptat també amb la conferència de la doctora Laura Sampietro Colom, d'Adjunta en Innovació i Cap d'Avaluacions d'Innovacions de l'Hospital Clínic de Barcelona. Sampietro ha destacat com la recerca i innovar forma part de l'ADN de tot professional sanitari.
4: A vegades ens pensem que només pot recercar i innovar els hospitals grans, aquests tan sofisticats, però la veritat que és que els que són professionals sanitaris portem la llavor dins nostra de recercar i innovar, perquè és una professió de servei. Estem al servei de les persones i el que volem és, pues, ajudar-los, no? I cada vegada ens fem preguntes com puc ajudar més aquest pacient, com puc fer millor la meva feina aquí. I això és a l'ADN de qualsevol recerca i innovació, les preguntes que ens fem cada dia.
0: La primera jornada del coneixement i lliurament dels Premis Martí i Febrer de Sostenibilitat tenia lloc ahir dijous al migdia al Campus Fundació. I el documental Gallecs, el batec de la terra, es continua coent. Aquest dijous el Casal Cultural de Mollet ha acollit una jornada on s'ha presentat l'esquema de la peça audiovisual i s'ha posat al centre un cop més la reivindicació de Gallecs. El batec de la terra és un projecte impulsat per la Comissió per la Defensa de Gallecs que es va presentar en el marc d'una festa celebrada el setembre de 2025 i des d'aquell moment tota la comunitat s'hi ha bolcat. El documental parla de la tasca de la comissió i tota la feina feta entre els anys 77 i 84, un període en què feia uns anys que s'havia produït una expropiació de terrenys i la comissió va aconseguir frenar-la a la meitat. Marina Dunyac, membre de la Comissió per la Defensa, ha afirmat que el batec de la terra va de resistència, però també del Gallecs actual.
5: I ara estem fent aquest documental. Aquest documental no va de batalletes només, no, va de el que vam fer, que, quina resistència vam posar-hi, però també el gallecs d'avui, el gallecs present, que el gallecs encara li fa, té moltes mancances. Per tant, fem un reportatge de temporalitat i seguint una mica l'història de gallecs.
0: El documental gallecs El batec de la terra és dirigit pel cineasta granollerí Agustí Coromines, qui ha destacat el caràcter col·lectiu del film, al qual està previst que vegi la llum a finals d'aquest 2026. En declaracions als mitjans locals, Coromines ha destacat el treball horitzontal i ha comentat que ja estan en el procés de gravació.
6: La meva relació amb gallecs ja ve de molt antic. Llavors, sempre, jo porto 30 anys fent documentals, he fet documentals per a diverses televisions, etc. I sempre era un tema que tenia entre amb ganes de fer. I la gent de la comissió se'm va adreçar a veure si volia participar de tota la moguda. I, de fet, estem, hem portat un any treballant d'una manera horitzontal, buidant idees, buidant projectes, buidant material. Ha sigut molt maco perquè ha sigut un treball molt horitzontal. Una vegada teníem tot això mastegat i sobre la taula, hem fet un preguió, una escaleta, i ara estem rodant el documental.
0: Des de la Comissió per la Defensa de Gallecs han apostat per un projecte que parli de memòria històrica, però que també parli de l'actualitat, centrant-se en la reivindicació principal, que Gallecs continuï sent un model agroecològic que respecti la terra i els habitants. L'Eva Baston, de l'obrador de farines antigues Xeixa, de Vigues i Riells, ha ressaltat la importància de Gallecs, afirmant que és necessari entendre que és un nexe entre l'ecologia i els productes de qualitat.
7: Falta, jo crec, una mica de comprendre que gallecs és un nexo d'entre ecologia, producte de qualitat, és un nexo de... O sigui, és l'únic pulmó verd que queda lliure d'agrotòxics. Els agrotòxics ens estan enfermant perquè fan que els nutrients estiguin menys biodisponibles, fan moltíssima inflamació i tot això sembla que no s'està tenint en compte.
0: Gallecs, El batec de la terra, està previst que surti aquest any. La proposta combina material d'arxiu amb imatges de les quatre estacions i s'articularà en tres blocs principals. El gruix del documental seran les entrevistes a persones vinculades amb gallecs i també es preveuen converses col·lectives i la incorporació d'una veu en off. I un any més, l'Ajuntament organitza la Festa Verda i de la Biodiversitat. Serà aquest diumenge, dia 7 de juny, d'11 del matí a 2 de la tarda, al Parc de Can Borrell. Les activitats que tindran lloc són per totes les edats i tenen per objectiu mostrar la cara més verda i sostenible de la ciutat. Així hi haurà tallers de cuina saludable i de temporada, la construcció d'un hort vertical, un taller infantil d'espècies fluvials i de mobilitat, inventar amb deixalles, construir un hotel d'insectes o jocs de fusta. Durant la jornada també es donarà compost i s'habilitarà un punt d'hidratació. La Festa Verda de la Biodiversitat és una activitat que s'emmarca dins de les activitats previstes a la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. És una celebració de ciutat que es convoca cada any i té per objectiu consciència sobre els valors mediambientals i la lluita contra el canvi climàtic.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem-hi amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de guàrdia que és a Mollet. Avui des de les 9 de la nit i fins les 9 del matí, la farmàcia Martínez, situada al carrer Diputació número 9, al barri de l'Estació del Nord. I continuem parlant d'activitats per aquest cap de setmana i és que la Comissió Cultural 08 Sound organitza per primera vegada una jornada cultural on la música, Sound System i l'art es donen de la mà. Així ho ha explicat una de les persones integrants de la comissió, Carla de la Torre.
4: Tot va començar perquè, bueno, som de Mollet, hem estat creixent a Mollet i després, pues, com hem fet les nostres vides fora també i a tots ens ha agradat aquesta cultural Sound System, hem anat seguint a diferents esdeveniments que es fa doncs, a Barcelona o llocs fora de Mollet i de vegades també tenim un perfil doncs, que ens interessa molt les arts plàstiques. Aleshores, aquí vam trobar que hi havia algo interessant i com sempre Mollet és la nostra casa, vam dir això ha de passar a Mollet també i ho vam voler apropar.
2: La jornada batejada amb el nom Back to the Roots tindrà lloc aquest dissabte, dia 6 de juny, al Parc de Can Molà. L'esdeveniment començarà a les 5 de la tarda amb la realització de diferents activitats creatives obertes a tothom. Els tallers acompanyats de la música Sound System es desenvoluparan fins a les 8 del vespre per continuar després amb la festa fins l'una de la matinada. Aquest esdeveniment forma part del programa de suport a les iniciatives juvenils que promou la Regidoria de Joventut. Més activitats al Clan X de la Colla Torrada ha organitzat la 8a edició del tast de vins. Serà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre i els assistents podran gaudir de 6 consumicions i maridatge a càrrec del restaurant Pitapas. L'Albert Carreras, membre de Torrats, ha comentat que enguany traslladen el tast de vins al pati interior de Can Gomà.
5: És el primer any que el fem al pati de Can Gomà, perquè fins ara ho fèiem sempre al Museu Abelló, que realment com a ubicació és meravellosa, ens tracten fantàstic, tant, però se'ns quedava petit. Només podíem ficar 90 persones, més o menys, llavors hem canviat d'ubicació per ampliar les places i portar més gent.
2: Pel que fa a les propostes de vins, l'Albert Carreras ha volgut mantenir la sorpresa, però ha assegurat que cada any són assessorats per un enòleg de confiança.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I en esports us informem que el Club Escacs Mollet es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Diumenge arriba la 18a edició de l'Open Internacional Memorial Ezequiel Martín, on s'esperen més de 120 participants. Es tracta d'un torneig que es caracteritza pel seu sistema de competició. Es juga amb el sistema suís de 9 rondes, que són partides de 15 minuts més 5 segons per torn. Ramon Caro, president del Club Escacs Mollet, ha fet 5 cèntims d'aquest sistema de joc.
6: És un sistema que agafa un rànquing inicial per ELO, o sigui, s'ordenen els jugadors de més fort a menys fort. Ara mateix, a la llista que hi ha ara, el més fort és el jugador local, el gran mestre internacional Pere Garriga, i llavors parteixes la llista en dos, juguen un contra l'altre. El que guanya entra a jugar contra els que tenen un punt a la segona ronda, el que empata contra els que tenen mig i el que perd els que tenen zero. Vol dir que a la següent ronda els que han fet un punt juguen entre ells. Van jugant així, i així vas aparellant a la gent per un sistema complex que hi ha, que informàtic, no? que l'àrbitre gestiona, i al final tens els jugadors emparellats pels punts que van fent.
2: Es jugaran 5 partides al matí i 4 a la tarda, i el guanyador rebrà un trofeu i un premi de 300 euros. El Memorial Ezequiel Martín també premiarà els millors classificats i es preveu que reparteixin 1.500 euros en premis. El president del club ha detallat que és un sacrifici poder oferir aquesta quantitat de premis i és un Open que actualment és deficitari.
6: La quantitat està estancada fa un temps perquè també, bueno, hem patit la pèrdua del principal sponsor que teníem, que era un sponsor privat que va deixar de patrocinar perquè, bueno, va haver un canvi, va morir la persona de l'empresa que era Cartonajes Miralles, no? Miralles Cartró, i van deixar de patrocinar, i aquest torneig el mantenim en memòria d'un regidor de l'Ajuntament i jugador del club fa molts anys, que va morir el 2008, que és l'Ezequiel Martín, i realment estem fent un esforç que és molt gran per mantenir el torneig, malgrat que és un torneig que pràcticament és deficitari, no?
2: Tot això serà diumenge, però el dia anterior, dissabte, les mateixes instal·lacions de Riera Seca acolliran la final de la Lliga Escolar d'Escacs. S'espera la presència de jugadors i jugadores de les escoles i instituts de Mollet i també de la comarca. En definitiva, un cap de setmana molt important i esperat pel Club Escacs Mollet, on dissabte serà el torn de la base i diumenge de l'elit.

I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Els docents de Mollet del Vallès han reaccionat durant les darreres hores al rebuig inicial del preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Si bé el preacord incloia un augment salarial, comenten que no l'accepten perquè l'augment de sou no és l'aspecte més primordial. La Fundació Sanitària Mollet ha celebrat la primera jornada del coneixement. L'objectiu és compartir projectes i experiències dels propis professionals de l'entitat. El documental Gallecs, el batec de la terra, es continua coent. Aquest dijous el Casal Cultural de Mollet ha acollit una jornada en què s'ha presentat l'esquema de la peça audiovisual i s'ha posat al centre un cop més la reivindicació de Gallecs. En esports, el Club Escacs Mollet es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Diumenge arriba la 18a edició de l'Open Internacional Memorial. Ezequiel Martín i dissabte acolliran la final de la Lliga Escolar d'Escacs. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar dilluns amb més informació de caire local per seguir-nos apropant tota l'actualitat de Mollet. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula punt en el món tèxtil. Un punt en el món tèxtil o la confecció és un tros de fil que va d'un forat a un altre, molt pròxim dels que es fan en una tela, en una peça de pell, etc., travessant-la amb una agulla enfilada. Així fem un punt llarg, un punt curt, fer quatre punts a un descosit, etc. També un punt és un lligat d'un o més fils que s'entrellacen, trenen o nuen, el qual forma l'element constitutiu d'un teixit, d'un treball de mitja, etc. Així parlem de punt a l'agulla, el boixet, punt de mitja, de ganxet, etc. Hi ha punts, però, que tenen noms curiosos. El punt d'abella, per exemple, es diu punt d'abella, punt de niu d'abella o niu d'abella. És una tècnica de brodat decoratiu que es treballa fent puntades curtes en diagonal que s'entrecreuen i sovint es reparteixen en fileres per crear un patró ornamental continu. El punt d'abella és un punt tradicional que reprodueixen diverses cultures i que s'ha mantingut popular per la seva simplicitat i elegància. A més, es pot combinar fàcilment amb altres punts per crear dissenys més complexos. Sabeu, però, d'on prové aquest nom? El nom prové del fet que, vist des de dalt, recorda la forma d'una abella, atès que les dues puntades diagonals es creuen al centre formant una V baixa, com si fossin les ales de l'insecte. Punt d'arena és el punt en forma de petites boletes que és utilitzat per farcir el fons a les formes brodades en els teixits molt fins. Així també, relacionats amb la forma, tenim el punt de creu, el punt d'espiga, el punt de cadeneta. I vosaltres, sou molt de pegar o donar punts, és a dir, de cosir? Aquesta informació l'hem extreta del web Neolesfera, del TAMCAT i del Diccionari Català-Valencià-Balear del Cuber Moll. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és divendres i, com cada setmana, és el torn de Junts per Catalunya a Mollet. En la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Carme Olària. Bona tarda, Carme.
1: Bona tarda.
0: Com sempre, en aquest espai de portaveus municipals fem aquest repàs de l'actualitat de la nostra ciutat, però avui comencem parlant d'un tema de partit, i és que hem vist a través de les vostres xarxes socials que la setmana passada vau estar en una convenció municipalista del partit. Carme, què ens pots comentar d'aquesta trobada?
1: Doncs sí, la setmana passada vam ser el dissabte, vam ser a Vilafranca del Penedès, a la seu dels castellers, per trobar-nos, per parlar d'aquesta política municipal tan arrelada al món de Junts per Catalunya i, evidentment, tan arrelada a Junts per Catalunya Mollet. Vam poder doncs, compartir espais de debat amb altres ciutats paral·leles a la nostra, per saber doncs, les maneres d'enfocar aquest municipalisme ciutadà, aquesta manera d'arribar a les persones. Evidentment, també com a partit, no? Doncs vam trobar aquesta fortalesa perquè estava ple de gom a gom, i aquestes ganes de fer aquest municipalisme tan nostre, tan de casa, tan dels que hem sigut sempre i que repetim amb aquests episodis, no? De saber que el carrer ens demana, que la ciutat es necessita, digue-li Mollet, digue-li qualsevol altra de Catalunya, i que realment doncs, just per Catalunya estem al poder que no per continuar amb aquests projectes intactes i alhora doncs, treballar conjuntament, no? Que diem en diferents sinergies d'altres ciutats, que al final tampoc són tan diferents, a vegades, quan comences a parlar, no, de si Girona, si... No, al final, o sigui, acabem d'estirar el fil, i jo crec que les sinergies de ciutat, avui en dia, a Catalunya, al nostre país, doncs són totes molt iguals, i hi ha molts aspectes que cal treballar des del municipalisme perquè puguin arribar al Parlament de Catalunya i perquè es puguin després traslladar al govern. Va ser una jornada, a part de molt efectiva en quant tot el que es va parlar, i va ser una jornada també per reafirmar doncs, aquest compromís de Junts per Catalunya amb el municipalisme i començar, doncs, o continuar, no diem començar, sinó continuar endavant amb aquests projectes que, evidentment, des de la nostra comarca, des de Junts per Catalunya Mollet i des del partit, doncs, bueno, encoratgem a tothom a continuar sumant-se en aquest projecte i a continuar, el que diem, no?, escoltant a la ciutadania, compartint amb la ciutadania i fent créixer cada dia més aquest municipalisme que tenim tan a prop i de vegades passa desapercebut, doncs continuem endavant amb tot aquest procés.
0: Precisament, Carme, quins van ser els principals temes dels quals els van tractar o els eixos que es van posar sobre la taula?
1: Sí, de fet, el municipalisme ve des del carrer, val? I el que trobem en el carrer, no? Les vam fer... Per entendre's, hem fet com diferents esquemes d'allò que ens estem trobant a molts municipis, no? I parlàvem, doncs, de diferent tipologia de persones, el que són els joves, la gent gran, les dones, és a dir, al final cadascú, no?, quines dificultats o quines coses veu a les seves ciutats que han de canviar, que han de ser diferents, o, per altra banda, quines són les preocupacions. Vàrem parlar de l'habitatge, vàrem parlar de la seguretat, vàrem parlar dels serveis socials, al final vàrem parlar de país, perquè al final tot això repercuteix amb el gruix de Catalunya. Vàrem parlar de la gent gran, d'aquesta atenció merescuda i aquesta manera de fer d'aquestes dificultats que moltes vegades que els hi aportem per viure en ciutats que no tenen la seguretat que tocaria, per viure en ciutats on l'accessibilitat ja no és universal encara, per viure en ciutats on els serveis socials no arriben de la manera que haurien d'arribar, perquè això també és un tema molt, molt, molt... Jo crec que podríem fer un llibre de tot això, perquè al final com afecta, no? I també sabem que la ciutadania cada cop és més gran, i això passa a Catalunya i això passa a Mollet. Vam parlar dels joves, no només tenen els problemes de l'habitatge, sinó i fins i tot et demanaven l'educació, és a dir, els estudis que han de fer, perquè serviran el dia de demà, quina feina trobaré, no? I on podré anar a viure. No? Si tot això són coses que poden afectar molt en els joves, i evidentment parlant d'habitatge, doncs parlem d'estructures de com fer més habitatge públic, parlem d'estructures de com fer aquells serveis que faltaran per poder, doncs, quan la ciutat creix, no?, per poder donar aquest servei. I arribem, per exemple, al món de les dones, doncs, que necessitem que tot això rutlli, perquè les dones, doncs, com a figura molt puntal en molts àmbits, en famílies, doncs, que hi ha persones grans i que hi ha persones joves, doncs, són molt puntal d'aquest dia a dia a les nostres ciutats, i afectava, doncs, precisament una

0: les coses que vam posar sobre la taula era que els serveis públics funcionessin i funcionessin bé, perquè aleshores tothom viu millor. Quan no t'has de preocupar més enllà perquè les coses funcionen, doncs evidentment la teva vida acaba sent més bona. A partir d'aquí també hem parlat de país, perquè al final, no, i ara fent una mica de lligam amb el que, amb el que t'estava dient, doncs si teníem un país de 6 milions amb una estructura pública per 6 milions i ara som 8 milions i no s'ha entre cometes, no s'ha aportat res perquè aquestes estructures públiques hagin crescut, doncs evidentment tenim un problema. Aleshores, aquest problema doncs, és que falta problemes amb la sanitat, falta tema el tema d'educació, problemes amb l'educació, faltes, i al final acabes veient que són espais que han quedat buits d'aquesta manera de fer pública, perquè el país ha crescut molt, però no s'ha tingut en compte. Aleshores, aquí no vam sortir temes a parlar, perquè s'ha parlat molt del tema de la llengua, ja sabeu que per Junts per Catalunya la llengua és un puntal, i no sé si tindré temps o no, però vull dir, també parlar del català en el moment de que ens visitarà doncs, el papa Lleó i també la importància, no?, de reivindicar la Sagrada Família al català, no? Però també vam parlar del problema de no arribar a acords.
1: Sembla que hem tingut un problema de comunicació amb la portaveu Carme Olària. Crec que no la tenim amb nosaltres. En tot cas, s'ha tallat aquesta comunicació quan just comentàvem doncs, aquesta convenció municipalista en la qual assistien des de Junts per Catalunya la setmana passada. I nosaltres doncs, que ens assentàvem a través de les xarxes socials d'aquest acte mentre intentem recuperar la connexió amb la regidora i portaveu Carme Olària. Doncs a comentar que també són altres temes els que voldríem posar avui sobre la taula en aquesta conversa de portaveus municipals. Sembla que ara sí que ja tornem a recuperar aquesta comunicació. Bona tarda, Carme.
0: Què ha passat? Ens hem quedat sense...
1: Ens hem perdut mútuament, sí.
0: Quina llàstima, dic, no s'entera, doncs, ja, perquè, clar, no sé, jo anava
1: no
0: parlant.
1: No passa res, estàvem parlant, Carme, de la Convenció Municipalista de la importància de la llengua i ho estaves lligant
0: amb la visita...
1: Exacte, del papa.
0: Vale, no sé si puc entrar per aquí amb el tema o vols
1: sí,
0: que...
1: Sí, endavant, sí.
0: Val. Doncs quan parlàvem del tema de la llengua, del puntal de la llengua, no? O sigui, en aquest cas Gaudí, que era aquesta figura tan profundament vinculada a la llengua i a la cultura catalana, no? Que el reivindiquem com un defensor fervent del català, no? Perquè fins i tot en episodis quan la seva detenció després de negar-se a abandonar l'ús del català, no? Davant de les autoritats de l'època. I trobem el mateix, cal defensar que la llengua catalana ha d'estar present en un esdeveniment com el que tindrem, no? Que és, al final és relacionat amb el llegat de l'arquitecte, una figura que va defensar activament la llengua catalana i un arquitecte universal i que forma part del patrimoni nacional de Catalunya. No? Aleshores, clar, en relació a aquesta visita, no? I vam tocar el català per aquí, no? Doncs, que el centenari de la mort de Gaudí, la benedicció de la Torre de Jesucrist, el català va ser present. Ha de ser present en aquest acte perquè és un acte de gran simbolisme per Catalunya i per la figura, evidentment, també de Gaudí, no? Vam parlar molt d'aquest tema. Vam parlar també el tema de l'educació. Jo, si vols, també faig un incís i si veieu que em passo de... m'ho dieu?
1: Endavant, però ens queden encara avui... 3 minuts.
0: Sí, d'acord, perquè avui mateix tornem a tenir un dia de vaga, llavors agafo tot allò que vam parlar a la convenció i t'ho poso sobre la taula, no? És a dir, tornem a estar igual, no? Vol dir que el professorat ho va rebutjar majoritàriament el preacord que havien assolit amb el Departament d'Educació i alguns sindicats. Consideren que la reducció de ràtios no s'ha tocat bé, que la burocràcia tampoc, que hi ha càrregues de treball i altres millores laborals que tampoc s'han tingut en compte. I tot això, de fet, també llegia que estem pensant que podria haver una jornada de vaga si no es posen d'acord, que també coincideixin la visita del papa. Al final mirem quines situacions tenim al país. I jo crec que en termes polítics aquesta situació és tan sumament delicada pel govern perquè està defensant un preacord que ha sigut rebutjat per la majoria de docents i clar, si els docents consideren que és insuficient, el govern no pot estar defensant aquest preacord, no? Perquè jo crec que no és només una vaga per salaris, parlava l'altre dia amb un docent, sinó que em deia que era una vaga per decidir quin sistema educatiu volem. Imagineu-vos la importància de l'educació, no? També un pilar fonamental. Jo crec que quan la base, no, que per dir-ho així, no, diu no, el conflicte ja deixa de ser un conflicte sindical, sinó que ja esdevé un problema de país. i tot això afecta a totes les ciutats i a tots els municipis. L'educació, mira què us diré, jo crec que acostuma a ser un bon termòmetre de com tenim el país, no? I quan hi ha aquest malestar sostingut a les escoles i als instituts, sovint el que s'està expressant és que hi ha coses, hi ha tensions més àmplies sobre prioritats públiques, no? Tornem a parlar el mateix, no? Aquesta mancança d'aquestes prioritats públiques, de recursos, de quin model de societat volem. Aleshores, tot això lligat a la convenció de dissabte que vàrem compartir amb companys de Junts per Catalunya, doncs és el que és el projecte de Junts per Catalunya. Intentar arreglar tot això, perquè cal esforçar-se. L'altre dia jo també ho deia en el ple, ens hem d'esforçar, esforçar per treballar bé, esforçar per escoltar bé, esforçar-nos per arribar a acords davant de tot aquest tipus de conflictes, sense forçar, perquè si forces, allò es trenca. Aleshores, el que necessitem és que no hi hagi un trencament a la societat, el que necessitem és que els conflictes es puguin posar sobre la taula i que s'arribin a acords. Cal arribar a acords, cal negociar, cal sentar, perquè si no tot això va creant un precedent que a nivell de la nostra societat no ens la mereixem, ni uns ni altres, i els ciutadans, i sobretot els de Mollet, que són els de casa, doncs volem viure doncs, en una ciutat que ens estimem, amb uns veïns contents i feliços de viure en aquesta ciutat, i evidentment en una ciutat agradable, lliure, educada, respectuosa, tot, tal i com ja som en bona part, però volem viure en aquesta societat que ho aglutini tot.
1: Doncs queda comentat de tots aquests temes, Carme, i en un minut, molt breument, comentem que aquest cap de setmana arriba una nova edició del Pintalis Fest a la nostra ciutat.
0: Sí, afecta, aquest cop serà la Plana Lladó, també ho parlàvem crec que l'any passat, com va arribar el moment, que són coses que a vegades desconeixes, és un món que jo tampoc coneixia gaire, ara el tinc més a prop i reconec que és una manera d'aportar doncs, aquest efecte que ho veus, vull dir que és una visió no?, de tots aquests grafitis, aquestes pintades que es fan no?, amb aquesta manera de fer i fer-ho a la Plana Lladó, doncs jo crec que és un bon moment també per vincular tota la ciutat a diferents espais i ho anem a veure, ho valorarem i veurem també els veïns i veïnes què ens en diuen de tot plegat.
1: Doncs amb això, Carme, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Agrair-te que ens acompanyis un divendres més i ens trobem a la propera. Molt bon cap de setmana.
0: A vosaltres, gràcies, adéu-siau.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
2: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 2:15.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva marxa cap a Coi de Jou i ho fa per conèixer una miqueta més els seus gegants. De la mà de la Mari Carme, ella és la presidenta del grup de gegants de Coi de Jou. Hola, Maria del Carme, què tal?
4: Molt bé.
3: Doncs nosaltres ens posem en contacte per conèixer una miqueta més els gegants de Coi de Jou. Explica'ns els orígens, la seva història, el seu nom.
4: Bueno, doncs els primers gegants que vam tenir eren el Fumat i la Fumada. El Fumat té una alçada de 3,90 metres i pesa 60 quilos. La Fumada 3,80 i també fa 60 quilos. La data del seu bateig era l'1 d'agost del 1993. Els padrins d'aquests gegants van ser els gegants de l'Argentera, que són molt vellets, tenen molts anys. I aquests gegants els van construir els joves del poble. I ja hi havia grallers que s'havien format a finals dels anys 80. Llavors, quan ja estaven ells tot bé i tot això, va ser quan van fer els gegants aquests. Llavors, molt més tard, vam adoptar uns gegants de Reus, d'una escola, que és la iaia i l'Oriola. La iaia té un pes de 20 quilos i una estatura de 1,80 m. L'Oriola, els padrins de l'Oriola, són el bitxet i la japonesa de Reus. I el pes és de 40 quilos. La seva estatura és de 2,20 m. Van ser adoptats per la colla gegantera de Coi de Jou a l'any 2001, dins de les jornades culturals. I llavors en tenim un, que potser l'has vist aquí a l'Hospitalet, perquè sempre venim, que es diu l'Espantall,
5: sí,
4: que mulla tothom, aquell. Tira molta aigua i aquest també el van construir els jovens. I el d'això el van batejar. Els van beneir l'any 2002. I aquest any, doncs, n'hem estrenat uns altres, que són els Fumats dels grossos, són la cara dels grossos, però han fet en petit, que tenen una alçada de 2,80 i pesen 23 quilos. I van fer la presentació d'aquests gegants pel Sant Jordi, per això d'aquest any.
5: I
4: no sé, què em vols preguntar més?
3: Com va sorgir la idea de fer, doncs, en versió més petits?
4: Sí, són iguals, però en versió petita, sí.
3: I com va sorgir la idea de fer-los?
4: Doncs pues, molt senzill. Verem, les colles hi ha un moment que són molta gent i joventut. Llavors, tot això s'acaba, vull dir, que quedem uns que ja som una mica grans i el pes és molt pesat de portar i tot això, i van dir, bueno, va, han acabat amb subvencions i tot això, doncs vam poder fer aquests gegantons més petits.
3: Molt bé.
4: Però bueno, tenim un total de 6, bueno, de 6 gegants.
3: Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, sí. Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Amb l'Espantall sec.
3: Sí.
4: Amb l'Espantall. Doncs bueno, tot això, i si pots preguntar...
3: Amb l'Espantall, que és el que tenim, com comentaves, és el que tenim més vist, perquè ve aquí a l'Hospitalet,
4: sí,
3: i és el que més gràcia doncs, pots fer, sobretot a la canalla,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, exacte, sí.
3: Perquè sempre va mullant, no és més interactiu.
4: Sí.
3: Quants membres sou ara mateix a la colla?
4: A veure, ara som entre portadors i músics, potser som unes 25 persones, no som més, eh?
3: Bueno.
4: Ara, acompanyants, doncs tants com no vulguis.
3: No, va, tan clar que sí, no, ja està bé. Portem els membres de la colla, en aquest cas, aquests 25, aneu d'un color particular, en concret?
4: Sí, anem de color blau.
3: El color blau.
4: Han portat tot aquell... Jo he estat 20 anys cap de colla, i amb el meu temps de cap de colla han portat 3 samarretes. Vull dir, tampoc se n'han portat més, eh? Vull dir, abans... També hi havia la blanca, quan vaig començar a ser cap de colla també anava amb la samarreta blanca, després una de lila, i ara anem amb les blaves, que aviat també es canviaran perquè no fan dia que les portem, que ja fa temps també.
3: Ha canviat molt el tema gegante durant aquests anys?
4: Ai, jo ja n'he vist de tots els colors. En 20 anys de cap de colla t'explicaria, bueno, quantitat de coses, però sí, sí que canvien les coses, sí. Sí, molt, moltíssim.
5: Maria del Carme, moltíssim. Què és el que t'aporta formar part de la colla gegantera?
4: Com vols dir? El que em porta a formar part?
5: Sí, què t'aporta? Sí.
4: A mi no m'aporta res, m'aporta feina, m'ha portat feina, ara no en tinc tanta, però bueno, molta feina porta, perquè haurem organitzat trobades, fer la trobada del poble, un poble tan petit i vindre 15 colles, i tot això, vull dir, molta feina porta. Sí. Però bueno, tot el que es fa a gust no és pesat.
5: Clar, i no sé si has arribat a portar algun gegant.
4: Sí, jo hi he arribat, sí, a portar un gegant.
5: Sí.
4: Sí. Sí. I el porto.
5: I el portes. I què se sent quan estàs dins i veus doncs, la cara dels més petits, en aquest cas, que són els que més il·lusió li fan, bueno, no, els gegants?
4: Els nostres, per exemple, els que portem... Els nens se fixen més en les pantalles, els de més, doncs, veuen gegants, i com que se'n veuen a les trobades, se'n veuen tants, tampoc fan massa cas. Però quan veuen les pantalles, sí, perquè tots corren al darrere i tots l'encampen. Tu no l'has vist mai aquí?
5: I tant, tant que l'he vist. Clar que sí que l'he vist. Ja. Però clar, és la visió, sí, de tu dins del gegant, quan veus que és quin sentiment tens.
4: A mi el primer que miro és que m'estan mirant els peus com porto gegants. Perquè veuen una dona dins. Si també m'adeus, potser m'has vist. Bueno, jo soc molt amiga de tots els d'Hospitalet. Perquè ja era cap de colla quan ho era el d'això, el Teo Castillo, sí, acabat amb la d'això, amb la colla Poblet. Som, sí, molt amigues, en tots, amb el Catalino, en tots, tu els coneixes a tots, com jo.
5: I tant.
4: Molt bé. Jo, el primer que, això sí que ho noto, allà en bas, el primer que et miren veuen que els que portes calcer de dona, no cal dir-ho. Jo veia amb les meves sabates que porto quan veia amb els gegants, sí, i notes que et miren els peus. I veiem, ara amb els més petits, encara amb els més petits, amb l'Oriola mateix, que pesa 40 quilos, que l'han portat fins ara, també, doncs d'això, no tant per quan he portat la fumada, el de 60 quilos, aquell miren amb expectació allò, hosti, miren, hosti, que miren els peus, el primer que miren.
5: És una dona, no? Dius, ostres, és una dona, no?
4: Sí. Sí, sí.
5: Es noten,
4: sí,
5: aquestes diferències quan dels gegants, també?
4: Sí, sí, perquè veurem, hi ha dones, n'hi ha, portant, sí, gegants, n'hi ha, però gegants grans, no massa. Jo tampoc no he vist, portar una ferrat una dona amb un gegant de 60 anys, ai, de 60 quilos. No sabeu on massa.
5: És que són, sí, molts, sí, quilos, no? Déu-n'hi-do,
4: Sí, bueno, però no és el mateix aixecar-los de plom que portar-los als espatlles,
5: Clar, no és el mateix. Es reparteix el pes d'una altra manera, no?
4: Exacte, exacte que sí, sí, sí, sí, sí.
5: Molt bé.
4: Sí, doncs, bueno,
5: m'imagino que ha de ser tot un orgull, no?, portar, doncs, en aquest cas, sí, una geganta, sí, sí, amb 60 quilos, sí, sí, i sent una dona, dius, pues mira, sí que puc i m'ho passo bé, no?
4: Sí, sí, i m'ho passo bé. És que no la porto perquè em miri, no porto perquè m'ho passo bé.
5: Molt bé.
4: M'ho passo bé. Igual bé m'ho passo ara amb els gegantons petits que amb l'Oriola, vull dir. Jo l'únic que no he portat és l'espantall, perquè l'espantall d'una dona és difícil de portar, perquè m'ha agafat amb uns ferros aquí, tots tenim el pit i no vas bé, no aniries bé. No, aquest no l'he agafat mai. Que tampoc aquest no és que pesi. Pesa, però tampoc deu pesar uns 25 quilos aproximadament, el més que pesa.
5: Maria del Carme, la gent que s'estigui ara mateix escoltant, sobretot les nenes, les noies, i diguin, mira, doncs sí, també podem portar gegants, no? Què li diries?
4: Clar que sí.
5: Què li diries a la gent que està dubtant?
4: Jo dic que les d'aquí dalt, que s'animin, però, a veure, costa molt. La gent que som de gegants, som els de tota la vida d'abans, ja, que amb els gegants van gent més gent gran que jove. Més gent d'abans.
5: Sí.
4: Mira, tens, per exemple, el Catalino, l'any passat fa... Maria Carmen, jo ja no sé, enguany pugen el dissabte, tenim trobada, i clar, ell té 81, 82 anys, ho coneixes, no, el Catalino?
5: Sí.
4: I doncs, té 81, 82 anys, i em va dir, jo ja no sé, jo diu, sí, home, sí, Catalino, home, encara sí, encara si em deu fa, diu, home, diu, si t'haguessin de carregar tu, diu, potser sí que encara els agafaria, allò que és de broma, no?
5: Sí.
4: Però gent jove... No, perquè, mireu, una altra història. Els gegants de l'Espluga de Francolí són preciosos i anaven un munt de gent i així, i s'ha quedat amb un sol, amb una persona sol. Aquest dia va sortir a la tele i em va agafar una llàstima, perquè tenen uns gegants que són preciosos. Els coneixes, aquests gegants?
5: L'Espluga del Francolí. I només i s'ha quedat un només?
4: Sí, sí, sí, sí. Clar, i eren no. gent, eh?
5: Sí, perquè...
4: I, vull
5: sí.
4: dir, no hi ha continuïtat. La gent jove no... Jo ho veig que quan jo mateix. No hi ha continuïtat. No continuen. Quan se van fundar els gegants, hi havia un munt de joventut i tot, però ara no.
5: Perdó d'interès.
4: L'ús de tota la vida, i amb algun jovenet també, amb algun nen, per exemple, que és molt maco, que té, deu tindre 15 anys, no sé si té més, o 7, com a molt, i ho fa amb una fe, i ho porta amb una fe, i tot, però no s'implica la gent, no.
5: Doncs...
4: La gent no...
5: Des d'aquí el que volem és això, que s'impliqui la gent i que sí que la gent que s'estigui escoltant de l'altre costat, doncs que s'animi a formar part de la colla gegantera i que tant si ets dona, com si ets home, com si ets gran, com si ets petit, no? Que
4: hi ha,
5: que tothom té un lloc als gegants.
4: Sí, que sí.
5: Quines actuacions més destacades heu tingut?
4: Les més destacades a Mallorca, a Calatayud, a Ullastrell, vull dir, hem tombat. La més maca va ser... A veure, sense rebutjar Calatayud, ojo, vam ser molt ben atesos, molt ben portats i molt tot. Però a Mallorca, portats en bandeja, eh? Vam dos dies a Mallorca, però sense deixar tocar els peus a terra, allò amb unes atencions, molt bé. Vam estar superbé. També vam pujar a la Mola, amb els gegants, a la muntanya.
5: Molt bé.
4: Tu coneixes la Mola, la muntanya
5: sí,
4: de la Mola?
5: Sí. Pues, també, déu-n'hi-do.
4: Que també que ha... Jo tinc fotos de dalt que vam fer dalt a la Mola, i vull dir, doncs vam pujar a la Mola, i, bueno, envoltat per la província, no cal dir-ho, envoltat, i a Ciutat Gegantera vam anar a Vic, hem anat a vàries, perquè quan va ser Mora vam anar a Mora, hem anat a diversos llocs, però a part de Calatayud i Mallorca, així de punts lluny, tampoc no hem anat més. Hem envoltat la província i tot això, però només...
5: I la festa major, quan és la festa major de Coi de Joc, que també segurament doncs, que sortireu?
4: El dia 10 d'abril. Ai, d'abril, el dia 10 d'agost. Que també... Bueno, fan una setmana de festa. Comencen el dia 9 i hasta el 14.
5: Molt bé.
4: Una setmana de festa. Però, a veure, els gegants la setmana abans que és la trobada.
5: Mari Carme, moltíssimes gràcies. Ens veieu doncs, en aquesta festa per la cercavila per els gegants de Coi de Joc. Així que moltes gràcies. Ens veiem aquí a l'Hospitalet.
4: Sí, ens veurem aquí baix. Vinga, doncs.
5: Gràcies.
4: Gràcies a tu.
5: Adéu.
4: Adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
6: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
7: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
8: Sí, on el puc escoltar?
7: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

0: sopa en l'arbre.
1: Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, gent de bé que ens acompanyeu un cop més en un dels nostres viatges flipants arreu del món amb les músiques tradicionals o les que se n'inspiren com a mitjà de transport econòmic i sostenible. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada fent aportacions vàries i d'un servidor davant del micròfon, gent de bé que portem el timó d'aquesta nau sonora anomenada De Més Enllà. Iniciarem avui el trajecte des d'Eslovàquia amb l'estrena d'un sensacional sextet polifònic femení. A continuació anirem a Rússia amb el folk contemporani creat pel projecte coral d'un cor polifònic i dos músics talentosos. En la secció més flexible, tres propostes ben singulars. Des del Benín de fa mig segle, una orquestra polirítmica. Des del Perú, i també anant mig segle enrere, una banda que fusionava sons llatins i diversos contemporanis de l'època. I des d'Indonèsia, la música de la seva gran orquestra folklòrica. Conclourem l'edició número 924 amb altres dues novetats discogràfiques en clau ancestral. Des d'Azerbaiyán, un tas de música sufí del país asiàtic. I des d'Egipte, un virtuós de lut que ens remet 8 segles enrere. Comencem, doncs, amb la presentació quasi completa d'Svetu, un disc deliciós del sestet Neja, que transmet exactament el que significa aquesta paraula, tendresa. Nascut l'any 2020 en plena pandèmia, el cor polifònic femení ha anat recollint des d'aleshores diverses tradicions vocals entre europees que fa només una setmana ha pres, per fi, format d'àlbum. Anem amb 5 joies sense pausa.

Svetu, així s'anomena l'òpera prima del sextet polifònic femení Neja, del qual acabem d'escoltar cinc meravelles consecutives: Conopa, Bre Petrunco, Domachine, Midi Mandas i Oda Baxe Voodoo. L'àlbum conté 10 peces, la majoria força curtes, així que els podrem regalar els sentits amb una audició quasi completa, en la qual només quedarà una cançó en el tinter. Belinda Resnerova, Denisa Parovikova, Maria Valentova, Cristina Kikon Klubanek, Sara Halikova i Susana Branca Ciakova van unir talents i entusiasme l'any 2020 per fundar Neja, sextet que al marge de les veus de les seves membres només conté alguna percussió esporàdica i poca cosa més, fet que dona a Svetu un aire minimalista i protagonisme exclusiu per a la polifonia folk sorgida d'atàviques tradicions dels pobles eslaus centreeuropeus. L'àlbum inclou 10 cançons tradicionals de 6 països que reflecteixen el viatge artístic del grup. Les veus polifòniques es fusionen amb instruments convidats, creant una experiència d'escolta intensa, plena de bellesa melancoliosa, explosions apassionades i vitalitat rítmica. Tot plegat, com el nom del sextet indica, interpretat amb una gran tendresa i molt d'amor. Us deixem amb altres 4 perles de Svetu, el debut discogràfic de les eslovaques Neja, Idgreja la Mesecinca, Sosulenka, Dilmano Dilbero i Rumelai.

Ens traslladarem a continuació a la Federació Russa mantenint, al marge de l'origen eslau de la proposta, la polifonia folk com a eix central. Com a membres que som de la Russian World Music Chart, des de la seva fundació, gràcies a l'invitació per participar-hi de la nostra amiga i col·lega de Transglobal World Music Chart, Dariana Antipova, són moltes i molt variades les músiques que ens arriben des del país més immens del planeta. En aquesta ocasió us presentem el disc From the Forest, una obra amb la qual The Common Ensemble celebren 10 anys d'aventures musicals partint des dels sons tradicionals de diverses contrades i barrejant-los amb mestria amb sons contemporanis, entre els quals hi destaca l'electrònica introduïda amb elegància i evitant tergiversar els fonaments folclòrics del projecte. A From the Forest, The Common Ensemble compten amb les impagables aportacions del compositor Pavel Pankovsky i del saxofonista improvisador Arkady Pikunov. Una de les característiques més destacables de Common Ensemble és la capacitat de trobar solucions musicals inesperades i treballar en equips interdisciplinaris. El conjunt col·labora regularment amb compositors contemporanis, dissenyadors de so, músics de jazz i electrònica, artistes visuals i directors de teatre. Us deixem amb tres peces fenomenals del From the Forest de la formació russa: Tut Odila, Golubochek i Dapo Bubai.

0: casa.
1: From the Forest, vet aquí el nou disc de la formació polifònica russa The Common Ensemble, en el qual han comptat amb les aportacions de Pavel Pankovsky i d'Arkady Pikunov. The Common Ensemble és un dels grups més distintius de la nova escena folklòrica russa, fundat l'any 2016 per músics professionals i investigadors de la cultura tradicional. Avui Common habita la intersecció del folklore, la música experimental, el teatre i la cultura artística contemporània, tot treballant amb cançons populars enregistrades per etnògrafs i portant amb valentia la tradició cap a l'avantguarda, la música electrònica, la improvisació i el multimèdia. Actualment a The Common Ensemble trobem les vocalistes Mura Kolodovskaya, Maria Medvedchenkova, Maria Kanijina, Polina Dementieva, Justina Butrova i Ilya Sarov, la líder del conjunt. Músiques vergades en la investigació i rescat de melodies polifòniques de diferents contrades de la Federació Russa, que avui ens delecten amb les seves composicions innovadores, com les dues del disc From the Forest, amb què avui ens acomiadarem de The Common Ensemble, Lodochka i Gotchetok.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem amb la nostra secció més flexible. Avui amb tres presentacions discogràfiques, de les quals les dues primeres ens arriben des de la Gusarat Segell Analog Àfrica i ens remeten més o menys mig segle enrere. Primer gaudirem amb el disc homònim d'Antoine Ducbé, l'orquestre Polirritmo de Cotonou, formació beninesa que a finals dels anys 70 i principis dels 80 del segle passat van editar tres llargues durada amb sons africans que combinaven amb els contemporanis de l'època, arribats principalment des d'Occident. La història de la banda va ser més aviat efímera, però a Antoine Ducbé tothom el recorda, no només com a músic, sinó també com, tal com ell mateix es feia dir, el primer ministre del diable, una definició amb la qual alimentava la seva popularitat com a poderós iniciat del vudú i intermediari amb els esperits, segons els principis d'aquesta religió d'origen africà. Esperits a banda, el cert és que la compilació homònima que tenim entre mans d'Antoine Ducbé en l'orquestre Polirritmo de Cotonou és una magnífica mostra de la ràpida evolució que les músiques de Benín, com va passar en altres països africans, van experimentar en aquella època del segle XX. Us deixem amb dues peces fantàstiques d'Antoine Ducbé en l'orquestre Polirritmo de Cotonou, Adin Jepang Non Chube i Gebe Nan Che.

0: 14.
1: Continuem amb una altra compilació històrica editada pel valent segell independent alemany Analog Africa, especialistes en el rescat de músiques formidables quasi oblidades. En aquesta ocasió ens porten cap al Perú de fa mig segle, un país que bullia amb propostes musicals que portaven els sons llatins més populars a una nova dimensió que sovint s'emmirallava amb el que succeïa en els països occidentals. Los Orientales de Paramonga 1972-1976 és un àlbum del grup Los Orientales de Paramonga, fundat a finals dels anys 60 a la ciutat costanera de Paramonga, un indret a 3 hores de cotxe cap al nord de Lima, la capital peruana, on es va gestar una inquieta escena musical en la qual sons com el rockabilly o la música surf o psicodèlica es combinaven amb cumbia, guaracha, salsa i guaguancó. Los Orientales de Paramonga van iniciar el seu exitós camí amb la fundació de la banda per part de Víctor Ramírez i Maximiliano Chávez, que amb les seves guitarres psicodèliques van engrescar ràpidament altres músics interessats en el projecte aleshores ben innovador. Gaudirem durant uns minuts amb 4 peces estupendes del disc Los Orientales de Paramonga 1972-1976, Buscando la Zorra, a Chilipú, Viajando con un Loco i El Romanito.

No som molt de mostrar gaire àlbums en directe, especialment si les peces que inclou ja les hem gaudit anteriorment amb molt d'estudi. Però quan el que ens arriba és tan diferent com el que ara tenim entre mans, no li fem fàstics, per descomptat. Live at Beamquiz és una obra enregistrada en directe a la sala de concerts jazzístics d'Amsterdam, Beamquiz, a càrrec d'una nombrosíssima formació, la Indonesian National Orchestra, també coneguda com a INO, fundada l'any 2010 amb l'objectiu de proporcionar una nova plataforma orquestral per a la pràctica musical del segle XXI, basada en 35 instruments indígenes molt diversos d'Indonèsia. Fa just 10 anys es va consolidar una formació més reduïda de la Indonesian National Orchestra, amb entre 7 i 12 músics, per fer-la més versàtil i poder portar el seu espectacle a sales més petites que les sinfòniques, imprescindibles per encabir l'orquestra completa. Frankie Raden és el compositor i etnomusicòleg fundador de la INO, un projecte que brega per la conservació d'instruments i formes musicals atàviques del país asiàtic, tot emprant llargues composicions on conflueixen elements característics de les innumerables cultures indígenes. Us deixem amb una única peça de la Indonesian National Orchestra anomenada Homage to My Ancestors.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Avui toca la recta final del programa Xalà amb la nostra secció més atàvica i amb un parell de propostes que ens transportaran a temps molt antics. Primer anirem a Azerbaijan amb una banda cosmopolita amb seu a Noruega comandada pel músic i poeta d'origen turc Tebrizli Mehmet Reza. El sextet Sabalan s'estrena amb un disc homònim que presenta música arrelada a les tradicions azerbaijaneses, amb textos sufís dels segles XIII al XVI i poemes del mateix Tbilisi. Representant diverses expressions culturals, el sextet Sabalan compta amb músics de diversos països que han estat seleccionats acuradament per ajudar a interpretar les tradicions musicals de noves maneres. La música es basa en el mugam, una forma folklòrica de l'Azerbaijan que es desenvolupa a través de la improvisació. El resultat és una música rica i original, composada per un conjunt amb arrels en tradicions de l'Azerbaijan, el Marroc, Espanya, Sud-amèrica i música clàssica europea. L'Orient es troba amb l'Occident, el Nord es troba amb el Sud, el Vell es de Benon. Us deixem uns minuts amb dues magnífiques composicions del grup Sabalan, Neda i Yurus.

Arriba el moment d'acomiadar-nos d'aquesta edició de Messenger número 924 que ens ha portat avui per 4 dels 5 continents. La cirereta del pastís ens porta cap al Caire, la capital d'Egipte. Allà on viu i treballa el compositor, improvisador i virtuós de lut Ali Eissa. Un músic bregat en diversos territoris, també, com no, en el dels sons estrictament tradicionals i, en el seu cas, dels més ancestrals. Eggshells és el títol que el músic egipci ha donat al seu nou treball, un àlbum de més de 3/4 d'hora de duració que conté tan sols 3 peces, òbviament ben llargues. En els darrers anys, molts han pres consciència del músic i compositor egipci Ali Eissa, qui ha estat durant molt de temps una part central de l'escena musical més creativa del Caire, i qui a poc ha anat deixant la seva empremta girant arreu del món, tant com a solista com amb el trio de Handover. La música que ens presenta a Excels està fortament arrelada tant a la música clàssica egípcia com a diverses tradicions de música folk, però segueix el seu propi camí a través de composicions originals, expansives i complexes. Us deixem amb Sugar at Tagani, la més curta de les peces d'Excels, de tan sols 10 minuts, una composició original en la qual, a més del seu oud, Ali Eissa recita versos del poeta àrab Baha al-Din Zuhair, qui va viure a cavall dels segles 12 i 13. Som sempre a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 534. Una salutació, de qui us parla, soc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem tots els divendres per Ràdio Mollet, amb redifusió dissabte a la nit, i ens trobaràs també a internet en el nostre blog nuvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast com és Mixcloud, Spotify, iTunes, iBooks, etcètera.

Seguim amb el productor nord-americà Eluvium, que el van punxar per últim cop ja fa algun temps, el 2018. Ara presenta Virga 3, un disc format per 8 composicions d'ambient dron calmat i agradable a l'escolta.

Continuarem el programa d'avui presentant l'interessantíssim recopilatori que ens arriba des de Unexplained Sounds Group, The Eraserhead Music Inspired by the Film of David Lynch, un fantàstic homenatge a la primera pel·lícula de Lynch.

Sonologist, que és el que acaba de sonar, és un dels 13 artistes que participen d'aquest recopilatori homenatge a Eraserhead, amb el Dark Ambient com a fil conductor. La decadència industrial, la por existencial i la identitat fracturada que es reflexen en la pel·lícula són també un punt de partida per a aquestes composicions. També el seu disseny sonor, com no, creat pel propi David Lynch, juntament amb Alan Splet, convertit també en una peça de culte. L'italià Mario Lino Stancati també participa d'aquest recopilatori amb aquest tall.

Escoltarem un tall més d'aquest recopilatori, d'aquest homenatge a Eraserhead, primera pel·lícula de David Lynch, el que escoltem ara, la peça que ens ofereix 400 Lonely Things, i ens aboca en aquell escenari dins el radiador.

principis de maig publicava Signal to Noise 2, la continuació del seu treball de 2004. Aquí trobem fins a 7 peces construïdes amb el sintetitzador de 1989 Yamaha SY77FM, amb el que porta treballant Robert Henke 35 anys.

I tancarem ja el programa d'aquesta nit. Ho farem amb un altre gran de l'ambient, com és en aquest cas Will Bolton. En aquesta ocasió, amb unes gravacions de camp realitzades al petit port pesquer de Huapo, a Corea del Sud. Unes gravacions processades i combinades amb tons electrònics durant una residència al Electron Music Studio d'Estocolm.

Ubiquitat del gol.

Doncs amb Will Bolton i les seves gravacions de camp arribem a la fi del programa d'aquesta nit, el número 534 del Núvol de Fum. Ara ens retrobem, com sempre, aquí mateix, la setmana vinent, si voleu, en una nova edició del programa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
3: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
4: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: La mitjanit en punt i clavat. Fins aquí la primera part del concert, el que seria el propi concert. Ara vindran els bisos. De The Cure han tocat fins ara, déu-n'hi-do, 20 cançons d'èpoques molt diferents. L'últim, aquest End Song, de l'últim disc de la banda, aquest Songs of a Lost World, un disc que va suposar el retorn del grup als estudis de gravació després de més d'una dècada. Feia temps que The Cure no publicava cançons noves i aquest disc és excel·lent. I bé, doncs hi ha hagut temps per repassar un munt de cançons. Algunes, com que els fans de The Cure són molt fans de The Cure, algunes feia temps que no les tocaven. Per exemple, Alt End, una de les cançons que han tocat al mig del concert, del que portem fins ara, doncs feia gairebé una dècada que no la tocaven, igual que Mean Car o Too Late. Són cançons que habitualment no toquen gaire en directe i que sí estan tocant en aquesta gira que comença aquí a Barcelona i que segurament anirà modificant el seu repertori segons vagi avançant la gira, però sempre amb alguns clàssics que no hi falten, eh? Som els ICAT, en directe al Primavera Sound, i us estem oferint íntegrament el concert de The Cure. No sabeu com d'excepcional és que un festival com aquest cedeixi tanta estona, 2 hores i mitja, per un grup com The Cure, però és que The Cure té les seves pròpies gires, té el seu propi repertori, té la seva durada habitual, i si un festival els vol programar, ha de passar per això, que com a mínim el repertori es retalli, però no de forma significativa, que sigui un concert generós. Espereu-vos, perquè ara venen unes quantes cançons. Bé, encara en tenim 3/4 d'hora de concert per davant, i ara ja es podeu imaginar, els bisos, totes aquestes cançons més estranyes, aquestes cançons més desconegudes, aquí no hi seran. Tot èxits, des d'ara i fins a acabar el concert, fins a 3/4 d'una, som els ICAT, en directe.
1: Some other stuff we're about to do. I would have learned this. I was trying to, but instead, because it's not funny, so I may as well, right? Por desgracia, todavía no puedo hablar español.
0: Eso se le ha entendido perfectamente, oye, Robert Smith.
1: Yeah, I'm here all week.
0: I parlava de com s'ha hagut d'aprendre de nou Mean Car o Alt End, aquestes cançons que us dèiem que no toquen habitualment en directe. Ara sí, eh? Hits des d'ara fins al final. 3/4 d'hora més de The Cure. Som a ICAT, en directe, al Primavera Sound.

Començat ja els visos de Cure amb Lullaby, de Disintegration, i després aquest hot del disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Avui està parlant molt Robert Smith, hi ha hagut un moment que ha dit fins i tot al públic: feu-me callar, sisplau. Encara queden unes quantes cançons més d'aquest concert de The Cure que ICAT us ofereix en directe des del Primavera Sound íntegrament, fins a 3 quarts d'una, més èxits a The Cure.

Aquesta no era de les més conegudes, tampoc, però l'any 97 van treure un recopilatori de Cure que es deia Galore, i hi havia aquesta cançó inèdita, Wrong Number. Queden ja poques cançons. És el tram final del concert. Tot èxits!

0: Anem al llit, let's go to bed. Una altra d'aquestes cançons pop de The Cure del seu disc Japanese Whispers era l'any 1983. És que tenen tantes cançons per tocar en directe The Cure. Ara ve una altra del mateix disc, molt coneguda.
1: This is called The Love Cats.
0: The Love Cats.

D'aquí 5 minuts seran 12:15. Som els Dicat en directe des del Primavera Sound amb el concert íntegre de The Cure. Tècnicament, ara ja és dissabte, oi? Però aquest concert ha començat un divendres. I els divendres, The Cure, han de tocar sempre una cançó. I quan no és divendres també la toquen, eh?

Aquesta no podia faltar, oi? Friday, I'm in love. Els de Cure en directe al Primavera Sound. Farem el concert íntegre, això vol dir que encara queden un quart d'hora. Tres cançons, com a mínim. I déu-n'hi-do, quin repertori, eh? Portem 26 cançons, ja han tocat The Cure. Això és totalment inèdit al Festival Primavera Sound. De fet, quan hi van actuar, van batre el seu rècord en l'última ocasió. Rècord del festival, més de 3 hores. Avui, doncs, 2 hores i mitja. I ara sonant Close to Me, un altre dels èxits en el tram final d'aquest concert de The Cure al Primavera Sound, sonant I Cat.

0: Why Can I Be You? Una altra cançó de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Estan sonant moltes cançons aquest disc. Bé, queda una. Com a mínim una cançó. Abans no acabi aquest concert de The Cure i n'hi ha una que... Jo crec que l'han de tocar, sí, o sigui, està claríssim.
1: The last one.
0: The last one. Ho confirma Robert Smith, és a l'escenari. The Cure en directe, iCat i al Primavera Sound.

Ja és una tradició que The Cure acabi els concerts amb aquesta cançó, amb Boys Don't Cry. És un final habitual. A vegades canvien, eh? Perquè si hi ha alguna cosa canviant és el repertori de The Cure, que cada nit és diferent. Però aquesta l'havien de tocar, era la cançó Boys Don't Cry, una cançó que a més ha tingut moltes vides, ha sigut molt llarga la seva vida, perquè es va incloure el seu disc de debut a l'any 79, aquell Three Imaginary Boys, i després, l'any 86, es va tornar a llançar, quan es va fer el videoclip corresponent, es va tornar a mesclar, es va fer una versió una miqueta diferent de Boys Don't Cry. I el 2026 l'han editada aquesta versió del 86 per primera vegada en vinil, és una cançó, per tant, d'actualitat. Ja sentíeu, escoltàveu a Robert Smith dient que esperava veure-us aviat. I és que encara queden discos i gires de The Cure a l'horitzó. Ens ha promès Robert Smith als fans que com a mínim publicaria un altre disc que ja té pràcticament acabat, com a mínim un, podrien ser dos, i que encara hauria de fer algunes gires més de comiat, diríem, fins que arribi aquesta temporada 2028-2029, que és quan Robert Smith ha fixat el final de la banda The Cure, un grup mític que va tocar aquí al Primavera Sound l'any 2012, va batre el rècord de llargada de concert del festival, més de 3 hores. Nosaltres hi érem, els d'ICAT, ja vam transmetre aquest concert i m'ha fet moltíssima il·lusió tornar 14 anys després a transmetre un concert de The Cure al festival Primavera Sound. Déu-n'hi-do, han sonat cançons molt diverses, gairebé una trentena de cançons de tota la seva trajectòria, amb algunes petites perles, aquelles cançons que toquen poc sovint en directe, algunes que feia més d'una dècada que no tocaven, i aquest era un concert també per als fans de The Cure que havia generat certa expectació perquè era el retorn als escenaris després d'un parell d'anys i hi ha hagut alguns canvis també a la formació, i és que el Nadal passat va morir als 65 anys Perry Beaumont, que és un dels músics que formava part històricament de la banda, i l'ha substituït Eden Gallup, el fill de Simon Gallup, un dels músics importantíssims de la banda. Sense ell gairebé podríem dir que no existeix The Cure. Bé, no existiria sense Robert Smith, això està claríssim. Doncs esperem que hagi gaudit d'aquesta transmissió íntegra d'aquest concert de The Cure. Déu-n'hi-do, han sonat un munt de cançons i algunes doncs són absoluts clàssics. Per exemple, Boys Don't Cry, l'any 2022, la van tocar a Wembley, The Cure, i era la interpretació número 1000 d'aquesta cançó en directe. Imagineu-vos si han fet concerts. The Cure és molt, molt generós, diríem, les seves gires, fa molt moltíssimes actuacions. Avui una de ben especial al Primavera Sound que us hem pogut oferir en directe la gent d'ICAT. Bé, nosaltres ho deixarem aquí. Dir-vos que, evidentment, el festival ara continua amb alguns noms propis destacadíssims, des de Pink Panthers a l'actriu Cara Delevingne o Skrillex, que serà el que tancarà aquesta zona on hi ha els escenaris més grans del Primavera Sound i on avui ha actuat The Cure en aquest concert que us hem ofert en directe als d'ICAT. Demà hi tornarem, perquè demà és dissabte i és un dia també intensíssim d'actuacions. Ja demà ens retrobem a l'antena d'ICAT. Serà a partir d'un quart de 10 i atenció, un quart de 10 us oferirem, aquest és el programa per demà, Rusowski, una de les noves propostes de pop, diríem, digital o de bedroom pop que val molt la pena, company de Ralphie Chu. Després Jimena Amarillo, una proposta queer, amb una cantautora molt especial, amb una música amb moltíssima personalitat. Tot seguit recuperarem un concert de la primera jornada, la inaugural, Yard Act, va estar molt bé realment aquest concert, i la cirereta del pastís, demà la transmissió també íntegra del concert de DXX, un grup que ha tocat aquí al festival, que l'any passat hi havia doncs diferents membres d'aquest trio que tocaven en solitari, però ara feia temps que no feien una gira conjunta, ja han fet algunes actuacions a Estats Units, però molta expectació per tornar a veure demà DXX aquí al Primavera Sound, un concert que us oferirem en directe a ICAT a partir de 3 quarts de la mitjanit, diríem, i fins la 1 de la matinada. Per tant, demà, 4 concerts en aquestes transmissions especials d'ICAT des del Primavera Sound. Rusowski, Jimena Amarillo, Yard Act i DXX. Avui, déu-n'hi-do, teníem només una missió, però ha sigut intensa. Esperem que hagi gaudit d'aquest concert de The Cure que us hem ofert íntegrament gràcies a la col·laboració dels companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio, a Conchi Vecino, a l'estudi d'ICAT, Martí Cuní, a tota la qüestió tècnica aquí, a aquests escenaris del Parc del Fòrum del Primavera
ingressar un Rosa Massaguer a la producció. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Crec que hem gaudit d'un gran concert de The Cure i demà més aquí al Primavera Sound. Us hi esperem. A reveure. Escoltes i cas.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.